A la nostra festa no t'hi cal entrada ni pagar res. Sintonitza Ràdio Caldes, Escaldens, al 107.8 de la FM.

Avui no has quedat amb ningú? Doncs queda't amb nosaltres. Ràdio Caldes, aquí, al 107.8 de la FM. Escaldem-nos.

estiguis sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes. Hot like the sun, wet like the rain.

Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Ràdio Caldes. Molt bona nit.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Bona tarda i benvingudes al Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes, la vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda. Al Safareig conversem, discutim, parlem de tot una mica. Són dues hores a la setmana per comentar tot el que passa a Caldes i més enllà. Tot el que ens pot afectar tant si passa

0: aquí al costat com si ho fa lluny de casa, sempre, però, des de la perspectiva local. Avui farem tertúlia amb la Marta Barnils, educadora social, la Mercè Prades, advocada, i el Daniel López Codina, biofísic. Benvingudes i gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies.
0: Avui fem el darrer safareig de la temporada perquè la setmana que ve retransmetrem el ple. I aquest darrer safareig, abans de marxar de vacances, el volem dedicar a parlar de comerç, un dels sectors econòmics més importants del poble que té ara mateix molts reptes sobre la taula, des de la reforma o no de Pi Margall fins a la conveniència o no de la zona blava d'aparcament. Tot plegat l'endemà que l'Ajuntament i Pimec hagin formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament econòmic local i reforçar la competitivitat del teixit empresarial del municipi. Per parlar de tot això, hem convidat avui a fer safareig amb nosaltres a la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Caldes, la Roser Xalabarder. Bon vespre i gràcies per acompanyar-nos, senyora Xalabarder.
2: Bon dia tot el dia.
3: El safareig de 7 a 9 del vespre a Ràdio Caldes.
0: Per començar, com ja deu saber, perquè ja ha visitat el safareig, per fer honor al programa, li demano que entri amb una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota que vulgui compartir amb nosaltres.
2: Doncs mira que el servei de robòtica tindrem a la revista mensual del Calderí, tindrem el publireportatge de l'Ajuntament aquest any, estarà dedicat al servei de robòtica.
0: Perfecte. De seguida parlem de comerç, però abans ens agradaria plantejar un tema que ahir va explicar en exclusiva Ràdio Caldes. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els 4 agents de mobilitat de Caldes per un possible frau. Els encarregats de controlar la zona blava i la gestió del pàrquing municipal al sindicat haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing per introduir les matrícules dels cotxes de familiars o amics. Es calcula que tot plegat hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. N'estava el cas? Què n'opina?
2: Sí. Bé, que s'ha de fer més control, segurament, sí. Aquestes coses de vegades per un despist o per una distracció, doncs hi poden haver-hi targes doncs, que es quedin allà i sí, de vegades si no tenim el suficient control, aquestes coses poden passar a tot arreu, a tota la societat. I com que venim a més d'una societat que som molt, tenim molta pilleria, no? Doncs poden passar aquestes coses, sí.
0: El president de l'empresa pública de gestió municipal de serveis i regidor de serveis municipals, en David Través, defensava en declaracions d'aquesta casa que l'objectiu principal quan van tenir coneixement dels fets va ser preservar l'interès públic.
4: Com a president de GEMSA hem de garantir, o haig de garantir, la defensa de tot allò que és públic. I davant d'aquesta sospita és que li haig de confessar que era molt fàcil actuar. Demanar a la part més operativa de l'empresa que posés tots els mitjans necessaris per un costat per esclarir-ho i, si hi havia el mínim dubte, posar-ho en coneixement de les autoritats. Per què? Perquè part de la feina del polític és, repeteixo, preservar allò públic.
0: S'ha actuat com tocava, doncs, acomiadant els agents de mobilitat i presentant denúncia?
2: Així com ho diu el regidor, evidentment s'ha d'actuar de seguida perquè estem en una entitat pública i aquestes coses encara són més grosses, no? Si passen amb una empresa privada, doncs pots fer el que calgui, pots allargar-ho més, però aquí s'ha d'actuar ràpidament, sí.
0: Precisament, encara parlant de mobilitat i de frau, aquesta setmana havia de començar el judici d'11 xofers de Segalers acusats d'apropiar-se de prop de 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta. Un judici que al final s'ha suspès sense data per qüestions procedimentals. Ha seguit el cas? Saps si havien actuat a les línies de Caldes?
2: Jo m'he trobat avui una persona que estava treballant a l'empresa i m'ha dit que d'aquí de Caldes no és ben bé, o sigui, són, clar, l'empresa és molt gran, s'ha desbordat, és molt gros això, i aquestes coses, doncs, a més és que és com deien abans, no?, que és una empresa privada, aquestes actuacions les poden fer al cap de 15 anys, no?, i em sembla que és aquest el període que fa que això va passar.
0: Ara sí, entrem en matèria de comerç. Ahir es va presentar l'acord entre l'Ajuntament i Pimec per dinamitzar el comerç de Caldes. En què consisteix aquest conveni? Què suposa?
2: Bé, des de la Regidoria de Promoció Econòmica a la Piqueta fem moltes tasques d'apropament de les empreses, les persones treballadores, fem molta formació reglada i no reglada, o sigui, es pot fer formació ocupacional, es pot fer formació que vagi encaminada amb aquelles tasques que necessiten les empreses, fem formació per professionals que es vulguin canviar de sector, però ens feia potser falta a alguna entitat supramunicipal que ens ajudi. De fet, he de recordar que fa el 2023 ja vam fer un conveni amb la Cambra de Comerç de Barcelona, que ens ha ajudat amb alguns cursos i també ens ha ajudat doncs, en el dia quan fem la fira de l'AFP aquí a Caldes, doncs, ens han vingut també. Aquest últim any ens van venir doncs, les ambaixadores de la formació professional. Doncs ens faltava fer alguna cosa per la petita i mitjana empresa. Els comerços de Caldes clarament ens demanen que una persona que està en un comerç i que moltes vegades és autònoma només li fa falta doncs, haver de fer papers, no? I ens demana que les ajudem més amb aquestes tasques. Fer una finestreta única, que és el que es podria demanar, a vegades és molt complicat. De fet, mira, la Piqueta és el clar exemple de que és com GEMSA, és una empresa municipal, doncs la Piqueta estava en la Piqueta, mai més ben dit, vull dir, es diu la Piqueta perquè era un antic safareig, sempre estava com molt... O sigui, estava com separada, no? Una vegada se'n van allà el 2012, s'havia quedat tot el que és la promoció econòmica, el comerç, la pagesia, les persones treballadores, doncs s'havia quedat allà i ens mancava potser aquell enllaç, no? De tenir en compte de la importància que té la promoció econòmica dins d'un municipi. I hi ha tasques d'aquestes doncs, que el PIMEC, com que la paraula o les sigles ja ho diu, no? Que és la petita i la mitjana empresa, doncs ens ajudarà. A més, la UCI, que és l'Associació de Comerciants de Caldes, que és més gran, d'empresaris i comerciants de Caldes, ja va començar assessorada per PIMEC. I em sembla que van dir l'altre dia que hi havia un percentatge molt elevat de les empreses i comerços de Caldes que estan donades d'alta en PIMEC. Doncs ens faltava fer aquest conveni marc per poder fer coses més enllà d'aquests tractes que fan ells directament amb les empreses, perquè a l'Ajuntament doncs, també ens fa falta doncs, fer estudis i coses d'assessorament doncs, que creiem que amb aquest conveni doncs, les farem. A més, l'any passat vaig estar en una jornada d'empreses en el que PIMEC Vallès Oriental explicaven als ajuntaments com escalar aquelles empreses, no? Hi ha un projecte que ajuden les empreses a créixer econòmicament, amb inversions, a nivell internacional, i allà vaig conèixer l'Enric, que era el cap de Vallès Oriental llavors, i bé, vam fer bona, jo no el coneixia, i llavors doncs, vam començar a treballar cosetes, vam conèixer la Montse, que és la que porta el comerç de Vallès Oriental. L'any passat vam fer una col·laboració amb un institut al Vallbona de Granollers que fan estudis de comerç i de màrqueting i vam fer una petita col·laboració i arrel d'això vam dir doncs hem de fer el conveni que ja el teníem des de l'any passat, dic l'hem de signar i hem de començar a fer això i ara ens ajudaran a fer un estudi que jo ja no cal que em pregunteu, ja continuo, oi?
0: No, li anava a dir, l'acord parla de fer un diagnòstic del teixit i de l'activitat comercial del municipi, això com es concreta?
2: Sí, l'acord és un acord de col·laboració en general, però específicament fem una addenda i ja hem encarregat aquest estudi que ens avaluarà el comerç de Caldes, les dificultats que tenen.
0: Fer un cens d'activitats comercials, oi? Per carrers i eixos comercials.
2: Sí, preguntarà, s'acostarà amb ells, els faran unes enquestes, llavors també agafaran dades de la comarca i del municipi, que són dades públiques, i ens faran doncs, una valoració i un estudi de la salut i el futur del comerç de Caldes. I a partir d'aquí farem actuacions a favor d'arreglar coses o de fomentar més, o de escalar coses més grans i mirar de conservar aquest comerç que tenim a Caldes, un comerç de proximitat que és molt dinàmic, que és molt divers i que la comarca aprecia molt.
0: De fet, es parla de fer això, un àmbit de treball conjunt per desenvolupar iniciatives que donin suport a les micro, petites i mitjanes mitjanes empreses, com comentava ara, així com a les persones autònomes, quina mena d'iniciatives? Ens pot posar algun exemple?
2: Això és el conveni marc. Val? Mm-hmm, el conveni marc, una patronal com Pimec, és una patronal que es dedica a les persones... No és com una cambra de comerç. La cambra de comerç és per tota l'activitat econòmica i es preocupa doncs, de les persones treballadores com de les empreses, els professionals i els autònoms. Pimec està més adreçat a aquelles petites i mitjanes empreses. I aquí doncs, podem ajudar doncs, a empreses o petites empreses a resoldre conflictes amb administracions, que no siguin l'Ajuntament, també amb nosaltres. De fet, hem intentat, a través de Pimec hi han hagut casos, ara recordo amb lo de la taxa de deixalles, per exemple, que des de Pimec van assessorar molt a la UCIC per veure com l'Ajuntament podíem d'alguna manera subvencionar-les perquè estan pagant unes taxes que a tothom se'ls han apujat, però en les activitats econòmiques i sobretot en el comerç, que són menys, no són empreses grans, doncs se'ls ha pujat molt la taxa. Doncs aquí Pimec va ajudar amb tota aquesta tramitació.
0: La gestió burocràtica.
2: Sí. I llavors doncs, tots els tràmits, no? Aconseguir subvencions, de fer cursos doncs, que no fem a l'Ajuntament, doncs, mirar-los de portar directament aquí, que no s'hagin de desplaçar, ve a ser una miqueta molt genèric.
0: A nivell general, quins són els principals reptes que té sobre la taula el comerç de Caldes, específicament?
2: Continuar.
0: Sobreviure.
2: Sí. I relleu generacional, ja hem de tenir en compte que hi ha moltes persones que ja estan arribant o estem arribant amb una edat de retirar-nos i fomentar que hi pugui haver-hi una continuïtat amb un negoci, que això es fa a través de Reemprèn, que és una cosa que tenim a través de la Diputació i la patronal de Terrassa, doncs mirar d'encaixar aquestes coses, no? De donar la continuïtat en aquells comerços que, a més, van molt bé per Caldes. I llavors també és parlar de futur de Caldes. Si nosaltres volem i defensem el comerç, és perquè volem que hi hagi, que es pugui anar a comprar a peu, que les persones siguin ateses amb una qualitat, que en els comerços així de poble et coneixen. Llavors et podran assessorar, podràs fer canvis, et diran això no et convé. I totes aquestes cosetes doncs, és per això de la importància. I llavors una altra de les coses, no? que jo sempre dic, els comerços donen llum al carrer. En aquelles hores, que sobretot a l'hivern, que tenen foscor, si tens una il·luminació i tens una botiga oberta, això il·lumina el carrer. Uh-huh. Il·lumina, i que si tens un problema o tens una angoixa, pots entrar aquí i des d'allà doncs es truca. Això ara la Diputació ha fomentat un registre, que això ho ha perseguit precisament, ens va dir ahir Pimec, un registre dels diferents comerços de tota Catalunya, de tota Barcelona, de tota la província, que es posaran en una llista, bueno, la llista a vegades és tenir el distintiu, en què els adolescents, si no tenen mòbil, perquè molts en tenen, però no cal que vagis amb mòbil. Si tu tens un problema i has d'avisar la teva família, a aquest centre hi aniràs i et trucarà la teva família. Uh-huh. Doncs és una miqueta això, donar vida al poble de Caldes, sí.
0: Marta?
1: Sí, m'encanta sentir això perquè realment crec que és una realitat. O sigui, Caldes necessitem fer un estudi sobre la salut comercial, o sigui, una cosa flagrant, no? Abans ho comentàveu, no? Parla de la zona blava, parla de la reforma del primer gall, parla de molts temes en si. Però una de les coses que sí que sempre se'm planteja i sempre em sembla que ho hem comentat més una vegada, fins i tot en els safrets, és el fet de que parlaves de negocis pel futur de Caldes. Uh-huh. A vegades també cal fer un estudi de quin tipus de Caldes volem, perquè parlem de Caldes turístic, ara parlem de Caldes comercial, parlem, no?, de diferents etiquetes al poble de Caldes, i realment semblen, no deixen de ser, al meu parer, tirites, etiquetes que queden bé en el moment oportú, en el moment previ a les eleccions, no? Que estem a un any vista i estem en preeleccions, i a una lluita constant d'agradar a tothom, no? Llavors, crec que una de les coses, i per això ve la meva pregunta, és la, en aquest diagnosi, quin tipus de municipi es té al cap per poder fer la diagnosi? Perquè no és gratuïta aquesta diagnosi. Uh-huh. Per tant, podem veure quina és realment la transparència d'aquesta diagnosi al darrere?
2: Jo no ho faig per un interès electoral, perquè això ho vaig haver dit des de bon principi amb la meva campanya. Per mi, ser sostenibles és poder néixer, viure, educar-te, treballar, comprar i fer-ho tot al municipi. Uh-huh. Tenint en compte que tenim uns eixos viaris i un transport que és ineficient, el millor que podríem fer és fomentar que el comerç pugui ser abastit. Això és molt important també. Uh-huh. O sigui, no és tot parlar de transport col·lectiu, sinó també parlar del transport de les mercaderies i de les matèries primeres de les indústries. Doncs això és un poble sostenible. Uh-huh. Que no arribarem a tothom. Sí que hi ha altres temes, doncs, que amb la digitalització i els processos tecnològics, doncs, molta gent pot treballar des de casa. Però haver-nos d'estalviar per anar a treballar a Barcelona, això...
1: En això estic completament d'acord, i el fet que sigui un poble sostenible és, si més no, una de les lluites, no?, que el municipi porta reivindicant. Però el tema no està només en això, estem parlant de que hi ha diferents nuclis de comerç al municipi. Mm. Hi ha un comerç més proper, un comerç de petita botiga, o de petit comerç, hi ha una part industrial, no?, com bé comentaves abans, hi ha diferents eixos comercials al municipi i tenim moltes mancances per poder mantenir aquests comerços. Parlaves de llum. Llum, però no només és llum. O parlaves de poder-les portar, no?, que s'abastin els comerços. Estem parlant de que es tanca el carrer el dissabte a la tarda. Mm-hmm. Estem parlant de diferents comerços, que volem relleus, volem que sobrevisquin, que continuïn. També estem parlant de quin tipus de botigues volem. Mm-hmm. Perquè ara només cal que ens passegem pel poble. O sigui, quants pakistanès... O sigui, amb tot el respecte del món i per suposat...
2: Comerços de conveniència.
1: Exacte. Sí. Vale? Llavors, hem de potenciar quin tipus de comerç també volem. Uh-huh. No? Llavors, aquesta és la meva pregunta. Hi ha un model de poble al darrere d'aquesta diagnosi? I sí. Quin és aquest model de poble?
2: Jo el tinc. Llavors, com que això no estarà acabat... fins a les properes eleccions veurem el que passarà. Però aquest estudi estava enfocat en que una vegada el tinguem és fer un pla d'usos. Un pla d'usos que passa per dir quants comerços de lliure de conveniència tenim, quants establiments d'estètica i bellesa tenim, quantes drogueries tenim, que ja no només en queda una i ja no venen més que d'això, doncs, o quantes carnisseries, com fan a les farmàcies. Les farmàcies es limita una mica en funció dels metres i dels habitants. Doncs hem de fer aquest estudi. I llavors fomentar altres barris, evidentment. Aquí tenim una part, doncs, de més al nord, que hi ha un gran projecte immobiliari, que és el d'aquí de Sàmbic i el del Bonastre, que dir, doncs, allà també fan falta. De fet, hi ha moltes persones que viuen al Remei que diuen, uf, jo cada vegada que he de baixar he d'anar fins a l'altra punta, doncs, mirada que hi hagi establiments repartits per tot el poble. Tu vols muntar una carnisseria, doncs, mira, aquí em fa falta una, doncs, mira de poder-ho, no? I aquí després des de l'Ajuntament el que hem d'ajudar és d'alguna manera que hi hagin locals que es puguin mantenir o es pugui fer una gran inversió per remodelar i per tirar endavant aquests serveis. A mi cada cop que veig que una família, doncs, tanca un local comercial perquè ja no li convé, perquè no troba llogaters o perquè el sou, el lloguer que li paguen, doncs, no li interessa, i fan un habitatge, això sap molt de greu. Que tothom pot escollir-ho, però clar, sap de greu. Des de promoció econòmica i de comerç, això no estem del tot, no n'estem del tot contentes, però bé, aquest serà per fer, o sigui, a partir d'aquest estudi mesurarem i veurem quants establiments d'aquest tipus, que ja una miqueta ja el tenim, perquè això des de la piqueta, les persones que porten comerç i que porten empresa i emprenedoria, fa molts anys que tenim el registre. De fet, creiem que a la piqueta tenim més dades d'empreses, d'indústries i de comerços dels que tenen les activitats econòmiques, la regidoria d'activitats econòmiques. Si alguna vegada es necessiten dades, les tenim més a la piqueta. Doncs això s'ha d'endreçar i s'ha de promocionar, que es pugui... Jo crec que des de l'Ajuntament es poden fer polítiques públiques per afavorir que es s'obrin, i inclús activitats noves, no? Activitats que... Clar, jo en el meu partit polític també tenim joventut, no? I els joves es queixen de que no tenen un lloc que en diuen, doncs, recreatiu. Per mi no és recreatiu, això és més aviat, si vols, de sociabilització i d'educació, que els joves no hagin de marxar, per allò que parlàvem, de ser més sostenibles. Sostenibles, més saludables i, a més, de seguretat, no? Per evitar riscos, que els nostres joves puguin tenir un lloc de sociabilització dins del poble. Això s'ha d'intentar. Vam tenir la taula de comerç i va haver-hi dues persones que em van reclamar. Dius que aquí Caldes les activitats econòmiques com recreatives, que són això, que hi poso en dubte que pugui, hagi de ser un recreatiu, no les podem fer dins del poble. Sí. Les envien en el polígon industrial i, a més, han de fer-ho de manera separada en un edifici o fer una doble paret. Això és una llàstima, perquè al final...
0: En una bolera, per entendre'ns, o...
2: Una bolera, pregunto, o uns futbolins, coses, clar, és un lloc, un recinte, on ells puguin estar-ho, elles puguin estar sociabilitzant de manera segura i que no hagin d'estar, doncs, pel carrer, i a l'hivern, doncs, fent, doncs, la gresca fora al carrer.
0: O marxar del poble.
2: I a marxar del poble és el pitjor, sí.
0: S'incorpora al programa l'Àngels Pou, gestora financera, que té una pregunta per la Roser Xalabarder.
5: Bona tarda.
2: Bona tarda, Àngels.
5: Gràcies. Una pregunteta només així, d'alguna manera, et faré una pregunta així com una mica seguida, perquè tu em vagis resolent. Estic d'acord totalment amb el que diu la Marta, vull dir, al final benvingut sigui aquest diagnòstic. Sí que crec que hauríem de saber més o menys quina data teniu prevista de que us facin l'entrega o valoració d'aquest estudi. Crec que seria important perquè, clar, no només això implica que, suposo que ara ja ho sabeu, d'alguna manera també, i aquestes persones que facin aquest diagnòstic segurament que preguntaran, és quantes comerços han tancat, perquè se sap que darrerament o en aquests últims anys han plegat molts. D'alguna manera també el tema de taxes, tot i sabent que hi ha aquesta reclamació, abans no es tingui aquest diagnòstic, està previst algun tipus de suport per poder d'alguna manera minorar aquests costos al petit comerç? I l'altra pregunta que et volia d'alguna manera fer és: el bo de comerç que estava previst es farà? Substituirà aquest diagnòstic al bo o quedarà una miqueta per més endavant? I ja per últim, la fira d'ocupació, que tinc entès que no s'ha fet durant aquest any o el passat, si teniu també previst fer-la. T'he fet moltes preguntes de cop, eh?
2: La primera era si quan s'acabarà.
5: El diagnòstic, quan us l'entregaran.
2: Sí, sí, això, les enquestes les començaran a fer de seguida, i això esperem i desitgem que això el mes de desembre ja estigui enllestit. Com heu dit, és un estudi que ja han fet en altres municipis i bé, és un recurs que també hem aconseguit de la Diputació, això és un cost subvencionat per l'Ajuntament, i això dins d'aquest any s'ha d'haver fet. La segona és les taxes. Les taxes s'han pujat per tothom, perquè feia molts anys que no s'apujaven les taxes i els impostos municipals, i el que els preocupava més, i és veritat, i tenen tota la raó, és que les deixalles als comerços són molt elevades. Bé, va ser això va ser una política que es va decidir, doncs, que s'apujava un tant per cent a tot el municipi, i en canvi, doncs, un percentatge més elevat a sobretot els comerciants, perquè les empreses acostumen a tenir moltes les seves recollides selectives i llavors no paguen taxa de deixalles. Per tant, es carrega molt als professionals, a les persones autònomes, als comerços, amb una taxa que, de vegades, com elles diuen, és que, com a molt, escombrem una miqueta i poca cosa més, perquè la recollida de cartró i de paper es fa de manera selectiva. Llavors, bé, aquest any es va aconseguir en el pressupost des d'Economia, es va comprometre el regidor que abans ha parlat, en David Través, es va comprometre que hi ha un recurs de 15.000 euros per ajudar a pagar, que passa que és en forma de subvenció, eh? Llavors ara ja s'està estudiant. Tenim tres propostes de com repartir aquests 15.000 euros en funció dels metres quadrats, en funció de l'activitat, i es repartirà una miqueta amb una escalada que ja també està proposada. Altres coses, jo clar, des d'urbanisme...
5: No, el bo comerç.
2: El bo comerç era una política o una cosa que havia funcionat molt a la Cambra de Comerç, i en aquí bueno, hi va haver-hi el canvi en la Cambra de Comerç de Barcelona. Això ho portava una persona que havia funcionat molt bé a Badalona, i en aquí doncs no ho hem acabat d'aplicar, és veritat. Com que aquest recurs, diguem que la Cambra de Comerç tampoc no ha acabat de funcionar, potser ens hem d'inventar i fer-ho. Ara tenim una empresa digitalitzadora que té moltes idees i podríem, de cara a la propera legislatura, perquè ara seria una cosa que quedaria molt malament de que ho apliquéssim, no? De fer aquests bonus així, és una cosa que haurà quedat per fer, sí. Llavors, el que sí podem fer és altres coses, no? Teníem al cap, per exemple, tenim una empresa que gestiona els aparcaments de càrrega elèctrica, i bé, doncs segurament ens acabarem de posar d'acord, doncs, amb fer una promoció de dir vine a comprar amb cotxe elèctric a Caldes, i així doncs serà una manera d'impulsar que vinguin les persones, doncs, de fora, que anirien a comprar potser en altres establiments, doncs, de venir a Caldes, i tindran doncs la manera de càrrega o la gestió d'aquesta càrrega de vehicles elèctrics, doncs, de manera més fàcil. I quina més havia quedat? A part de la del bono comerç, una entremig.
5: La fira d'ocupació.
2: La fira d'ocupació. De fet, nosaltres el que hem fet és la fira de FP. La fira d'ocupació és un tema que ens ha quedat. Aquest any ja vam mirar-ho de fer que vinguessin empreses a fer entrevistes durant la fira de la formació professional, que aquest any es va haver fet aquí. Es van dividir els diferents cicles formatius per la piqueta, i ens ha faltat que vinguin empreses a fer entrevistes, que això es fa a Granollers per dues vegades, i es fa a l'Engròs. Hi ha hagut ara el Girafeina a Granollers, que ha tingut molt d'èxit, i això la Cambra de Comerç ho fa força bé. Doncs ho ampliarem, com que aquest any hem començat amb lo de les ambaixadores de la FP, doncs l'any que ve farem, bueno, no serà el Girafeina, però serà hi posarem un altre nom.
0: Mercè?
6: Sí, una pregunta. Estàvem comentant lo de les taxes, que has comentat. A veure, el tema de les taxes per donar subvencions, per anar a buscar a veure com ho fem per rebaixar la taxa, no seria més fàcil? No sé, vaig a proposar una idea, igual no és vàlida, eh? Però no seria més fàcil dir, a veure, perquè jo era professional i era carn d'aquest tema, o víctima, vaja. Si jo reciclo i porto a la deixalleria i tinc un tiquet de deixalleria, com sempre s'havia fet en els particulars, que les empreses i els autònoms estarien obligats a fer-ho per no crear deixalles, però bueno, si ho fan i tenen el comprovant, per què no s'aplica directament el descompte? És molt més fàcil, no cal subvencions, no cal fer estudis, no cal fer històries vàries. O sigui, facilitem les coses. Per mi, aquesta seria una. I després un altre tema seria el que estàveu parlant, de fer aquest estudi, de veure quin tipus de comerç tenim, què és el que necessitem, què és el que volem. Val. Al final es fa l'estudi, que té un cost, es fa l'estudi, però al final serà una decisió política el que s'implanti simplement dir un negoci o un altre, si s'obri una botiga o s'obri una altra, en funció de les necessitats que aquest estudi hagi dit que tenim en el poble o del tipus de comerç que tenim en el poble o si s'ha de limitar un tipus de comerç i un altre no. De veritat que necessitem aquest estudi? Si al final és una decisió política, no estem veient que s'estan demanant permisos per obrir comerços que són repetitius i que cada 10 passos tenim el mateix? És necessari dedicar aquests diners a fer aquests estudis quan al final serà una decisió política que es posi una empresa o es posi una altra, es posi un negoci, es posi una altra, es posi una botiga o es posi una altra? Jo és que em supera una miqueta.
2: No, Mercè, el planejament urbanístic va ser una decisió política que es va fer fa molts anys.
6: Sí, clar.
2: El pla estratègic que s'està acabant ara, que em sembla que un dia d'aquests s'acabaven les votacions, no? La participació ciutadana s'acaba el dia 19 o una cosa així. Al final també és una decisió política.
6: Tot.
2: Doncs si aquesta decisió política que s'ha pres un dia no funciona, anem a canviar la norma.
6: No, però és que ja estan veient que no funciona.
2: Mira, jo el primer que em vaig trobar aquí quan vaig arribar a govern, amb moltes ganes de canviar coses, és amb el tema de les teulades. Val? Jo, com que estic a Salut Pública, al principi doncs, havia també anat amb alguna reunió que s'havia de treure la famosa uralita, no? Uh-huh. El fibrociment. I llavors, doncs... Doncs amb les cases que rodegen el poble, que en són moltes, o les naus de agrícoles i rurals, doncs els hi feies posar la teula de ceràmica vermella. I això ho diu el planejament urbanístic. Doncs anem a canviar-lo. M'ha costat 2 anys. I una persona que vam haver de contractar des de pagesia, des de la meva regidoria, per fer aquest estudi. Val? Perquè, clar, evidentment hi ha altres interessos dins del tema urbanístic i el canvi de planejament urbanístic va dir, doncs, mateixa, no? Això i llavors per protegir-nos també, protegir-nos de cabirols i de senglars, aquestes plagues que en el món de la pagesia també els afecten moltíssim. Doncs havíem de posar unes tanques que eren de 1,5 metres i 30 centímetres per sota perquè hi passin els senglars, els conills i les persones també, si vols, no? Doncs per al sector de l'horticultura i de la pagesia això era un problema. Doncs no funciona el planejament urbanístic, que me'n vaig trobar un que s'havia canviat el 2014, que no es va tancar fins al 2024, o sigui, va passar 10 anys per arreglar unes feixes, per fer arranjaments de millores d'agrícoles i tot això, però això va costar 10 anys. Doncs aquest canvi de planejament me n'ha costat 2, però espero tenir-lo a dins d'aquesta regió, perquè hi ha moltes peticions de fer tancats i estan aturats per això, o de canviar teulades, que ara mateix doncs, hi ha subvencions per canviar l'uralita i no poden fer-ho perquè tenim això tancat. Aquesta nit s'acaba l'exposició pública, o sigui, espero que avui ningú presenti res en contra d'això perquè ha de tirar endavant. Doncs si la norma no funciona, anem a canviar-la.
6: Claro, però és que jo no t'estic parlant de les normes ni de planejament urbanístic, t'estic parlant d'activitat econòmica.
2: Sí, regidoria d'activitats econòmiques no depenen de mi. Bueno. Aquest és el problema, val? Això per començar. Bueno, però perquè al final...
6: Si jo haig de donar permís a un comerç de proximitat o a un d'ungles o a un forn...
7: Pues... Aquí hi ha una cosa que a mi, perdoneu-me, però m'explota el cervell. O sigui, per molt que tu, Roser, comentes que tu, activitat econòmica, no et pertany. I que, per tant, és una altra regidoria diferent i és una altra regidoria diferent i... però esteu tots al govern, sou companys, reuniu-vos, parleu-ne.
2: No, Marta, no, que aquestes coses no t'arriben. Continuadament van presentant la gent coses i canvis.
7: Però per què no feu reunions de planejament?
2: Se'n fan. Les de planejament no.
8: Però d'alguna manera està dient alguna cosa molt clar que estem debatent alguna cosa que al final estàs de cap... Estàs al capdavant de comerç, et toca perquè tens la teva regidoria i aquesta tertúlia crec que també ha de servir una mica per créixer tots.
6: Clar.
8: És el que està dient ella, és dir, bueno, però què es fa? És igual que la part econòmica no depengui, però clar, algú, encara que si tens el poder de regidor, has de poder dir, escolta'm, fins aquí estem i això hem de poder-ho... és una visió meva, perquè et dic una cosa, està dient, no, no, està clar que no. Que està dient, no, potser mira, no, però hem estat a govern, hem estat a govern.
7: I en el meu món, jo ara m'emporto en el meu món tècnic, vale? Sí. Ja més enllà de la meva visió política. El meu món tècnic, jo pertanyo a serveis socials, però serveis socials també treballem amb habitatge. Si jo tinc la meva regidora de serveis socials i tinc el meu regidor d'habitatge, si jo no els obligo a que entre ells dos es parlin i es posin d'acord i expliquin i busquin mecanismes conjunts, no té sentit la part de la meva professió tècnica, que per tant...
2: Tu ets tècnica, per això.
7: Jo soc tècnica. Per tant, igual que nosaltres a nivell tècnic ho demanem, vosaltres, des de dalt, com els regidors, hauria de ser bàsic a la vostra tasca. O sigui, sou representants polítics, sou qui es mou i qui inverteix els diners d'una manera o d'una altra. Uh-huh. No sé... Però...
2: Quan es demana un permís de canvi d'activitat o de canvi de persona propietària d'aquesta activitat econòmica, això no arriba perquè es fa un assabentat, que es deia abans, no sé com es diu ara, una certificació prèvia que comences les obres. Llavors s'ha de passar una inspecció conforme aquesta activitat està ben regulada. I això, o sigui, si a mi no em ve la persona interessada en dir, ostres, hi ha això que no acaba d'enllaçar, mira, aquesta setmana m'han explicat una família que lloguen un local i tornen a posar un altre lloc d'ungles, ja està endavant, saps? Quan te n'assabentes, això ja ha passat per la part tècnica. Jo tinc 6 regidories i ja en tinc prou per diguem que...
7: Ja, però és que tens regidories que no es comuniquen entre elles, no, no. I tens regidories que tenen vasos comunicants purs i durs, mm-hmm. i no et pensen de tu mateixa. Per tant, no sé, fem real.
9: Tècnics,
2: tu has estat al consistori, Marta, sí, i saps doncs, que moltes coses ja venen fetes. A més, amb majories tan antigues, encara costa més. Aquest és el primer cop, després de 15, 16 anys, no?, que hi ha s'ha trencat una mica aquesta majoria, i la salut d'una persona també de vegades s'ha vist molt afectada, uh-huh. Inclús a possibles amenaces que hi puguin haver vist. Però jo, al final, em vaig comprometre a fer una sèrie de coses i les faré. L'activitat econòmica s'ha de regular, per això s'ha de fer aquest pla d'usos que creiem des de promoció econòmica que ens podrem, com a no, encarrilar les coses per la propera legislatura. Daniel.
10: Canvio una mica de tema. Vinga. Feu un estudi amb PIMEC. Sempre explico que tenim l'IRTA aquí al costat i que estem d'esquena a l'IRTA, que no el coneixem. L'IRTA té un centre de recerca, de fet conjuntament amb l'UPC, el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari, que de fet el seu tema és l'alimentació i l'agricultura. Uh-huh. S'escau realment que des de Caldes es pugui establir col·laboració i un treball en l'àmbit alimentari s'escau del tot. I més tenint en consideració que en aquest món on el comerç té una competència duríssima, que és els grans subministradors que porten els paquets a casa, són a les grans superfícies. Peculiaritats com són els productes alimentaris que tenim a Caldes són excepcionals i permeten tenir caràcter propi. Per tant, aquesta jo crec que hauria de ser també una opció, recordar que tenim l'IRTA aquí al costat, i que el CREDA és en particular un centre on es pot fer recerca per ajudar-nos a avançar en el comerç agroalimentari, però també en la producció agroalimentària.
2: Molt bé. Tu creus que podríem fer un conveni amb l'IRTA?
10: Evidentment. Sí.
2: Doncs mira, tirem-ho endavant, no? No és veritat. Tenim els tota l'horticultura de Caldes i tota la pagesia, que ells tenen els seus mecanismes i van fent, però... i ja prou feina tenen en tirar endavant i en lluitar doncs, precisament amb els senglars, no?
7: Això és bàsic, és a dir, o sigui, m'ha semblat perfecte el que acaba de succeir i m'ha semblat perfecte perquè per fi es troben dues persones de dos àmbits i, ostres, es coneixen, hola! No, ho sento, o sigui, això era el que em referia jo al principi, no? Quin model de poble volem? O sigui, quin tipus de comerç volem potenciar? Quin tipus d'activitat econòmica es vol al municipi de Caldes? Quin tipus d'avantatges volem crear? O sigui, quina és ara mateix una de les demandes de Barcelona, per exemple? No? Una de les demandes de Barcelona és s'han perdut les botigues de poble de tota la vida, no? O sigui, s'ha transformat en una ciutat totalment aparador, una ciutat pel turista o una ciutat totalment fora de les dimensions reals del pensament. Caldes no està lluny d'aquesta realitat.
2: No, Caldes està molt a prop de ser ciutat.
7: Exacte.
2: També, sí.
7: Llavors, realment ens hem plantejat què és el que volem com a municipi.
2: Des de comerç, sí.
7: Des de comerç i des de totes les regidories que treballen per pel mateix objectiu.
6: Pel poble.
7: O sigui, tu ara mateix acabes de parlar amb una proposta d'agricultura i de ramaderia. O sigui, mm-hmm. curiosament, perquè pengen de tu també. Però és que potser et planteges d'aquí una estona amb una altra persona que té activitats artístiques i escèniques i no cau de tu, però et fa una proposta nova d'una activitat. Ostres, no li buscaràs a qui recau la regidoria? Pregunto.
2: Sí. Sí, clar, però aniran a veure aquesta persona. A mi els barris, per exemple, em venen a venir a veure per temes de mobilitat o per temes de comerç, però per temes més urbanístics o de seguretat o així es van a
7: cada una de les seves... És que tu acabes de dir fa una estona enrere que tenir llum al carrer amb els comerços sí. provoca seguretat.
2: Sí, clar.
7: Llavors també t'has de plantejar una proposta de seguretat i de potenciar que els comerços o que el comerç sigui part d'aquesta planificació de seguretat i de...
2: Ja ho tenim lligat precisament amb aquesta operació que fa la Diputació de Barcelona de tenir el llistat d'aquells establiments que tindran un distintiu que si tens un problema trucaràs des d'allà.
6: Però això no és llum ni seguretat. Això
2: la llum és tenir
6: donar
2: un
6: vida.
2: Establiment. No, no.
6: Donar vida
2: és conservar aquests establiments. I aquest és l'interès.
6: Donar vida, però...
7: Normalització lingüística.
2: Això també.
6: Això és un altre tema.
7: Comerços que parlin català.
2: S'està treballant, les parelles lingüístiques, aquí
7: exacte,
2: la persona...
7: Els comerços que tinguin un distintiu que són comerços que parlen el català, que tenen... Mm-hmm. Però això també penja normalització lingüística i comerç, no? O sigui...
2: Proposa-ho. És que hi ha hagut moltes activitats, Marta, que
7: tu
2: sembla que no
7: jo, fem. Que sou vosaltres els que esteu al consistori.
2: Perdona, però tu estaves abans a la política, aquestes coses haguessin pogut fer abans. Doncs es van
7: són lluites,
2: fent a mesura que...
7: Però com dius tu, veníem d'una majoria absoluta. Tu t'has tenir la sort que la vas trencar, mira.
2: Quina llàstima.
7: Llavors, mira, doncs, fem el que calgui fer.
2: Molt bé.
7: O sigui, justament és que se t'estan fent propostes ara mateix,
2: però
7: que estàs a un any llista.
2: Però que són propostes, però que no les farem ara, que tampoc estaven en el pla d'activitat.
7: Que estaven
2: no
7: estaven
2: en el pla
7: no
2: d'activitat municipal.
7: Bueno, és igual, és que realment hi ha coses, Roser, que a mi m'ha explotat el cervell en el moment en el que heu posat a sobre la taula, això no és la meva regidoria i no ho tindré en compte.
2: No, és que, bueno, a vegades et diuen que no et posis on no et toca. I a mi m'ho han dit més d'una vegada, saps?
7: Torno a repetir, model de poble. Torno a repetir, model de poble.
2: Model de poble és un poble que hi hagi un comerç de proximitat, que la gent pugui anar a comprar. Tindrem un poble cada cop més ancià, més vell, no? Doncs afavorir que aquelles persones grans doncs, puguin anar a comprar al petit comerç i que just igual doncs, els hi puguin portar a casa, que les persones grans puguin viure a casa seva, que no hagin d'anar a la residència d'avis.
8: No cal esperar un estudi.
2: Hem fet un pla de salut que moltes d'aquestes coses s'hi recullen, perquè és un pla de salut que es va demanar
8: no
2: dins del consistori.
8: No, o sigui, la pregunta
2: tot,
8: és...
2: No es pot actuar tan ràpid, Àngels. No es pot actuar tan ràpid, ja està. S'ha anat fent de mica en mica. I et dic jo que el servei de robòtica a mi m'ha costat gairebé 3 anys, el de la pagesia... Doncs...
8: Sí, però parlant de l'essència de Caldes és el comerç.
6: Perdona, el servei
8: comerç.
6: De robòtica és un servei nou.
2: Sí.
6: S'ha d'implementar, s'ha de crear, s'ha de...
8: Bé, sí.
6: Tot això entenc que s'hagi trigui 3 anys o els que calgui. Uh-huh. El que no entenc jo és que em diguis... I no és res contra tu, eh? Vull dir que és
2: no,
6: una cosa... És...
2: Sembla que m'ho esteu dient,
7: ets la cara visible del comerç.
2: Sóc la cara visible del comerç, vale? Doncs jo tinc a darrere les taules de comerç i fan les propostes de les persones que venen a la taula de comerç i intentem fer les coses que en la taula de comerç es parlen. Ja està.
6: Bueno, continuo amb el meu discurs. Jo el que no entenc és que, diguem, que necessitem aquest pla d'usos, bueno, com li vulguis dir, per saber què volem en el poble i que em diguis que hi ha un canvi d'activitat en un local i que automàticament es dona el canvi d'activitat i que no te n'enteres. O sigui, això és el que jo no entenc. Perquè mira que quan ets professional, quan ets comerciant, quan són vinga pals a la roda, vinga pals a la roda, i llavors resulta que a la regidoria corresponent no se n'enteren que en aquell local hi ha un canvi d'activitat i que s'ha de permetre sí o sí aquella activitat, encara que sigui nociva, insalubre...
2: No, perquè activitats perquè... econòmiques es fan les inspeccions pertinents d'aquesta autorització. Sí.
6: I si tu no vols aquell tipus, perquè ara dèiem, volem que la gent gran vagi a comprar al poble.
2: No pots restringir-ho ara mateix.
6: Això és el que et volia
7: preguntar. Amb les voreres que tenim?
6: Per què?
2: Ara no es pot restringir.
7: Amb les voreres que tenim per accedir al...
6: Això és una altra història. Això és una altra història. Però tu dius, la gent gran vols que vagi a comprar al poble. A on ha d'anar a comprar? Si només hi ha botigues d'ungles, botigues de telèfonos, botigues...
2: No, hi ha centres per poder anar, hi ha botiguetes per anar a comprar.
6: Jo, botigues d'especialitat, o sigui, com ell diu, tenim un món agroalimentari aquí especial, que com els tomàquets de Caldes no n'hi han, i jo no els trobo en el poble. On els vaig a buscar? És que no hi ha botigues bones.
2: Doncs tens verdureries i fruiteries de bona qualitat aquí a Caldes.
6: Sí, n'hi han. Les grans cadenes, o si no, les altres que vés a saber d'on t'ho porten. I jo no me n'enfio. Jo vull producte d'aquí Caldes, però és que no sé on anar-lo a buscar, és que no hi ha una botiga especial.
2: El mercat, i això és... els dimarts. Sí,
6: home,
2: el
6: no
2: mercat.
6: Es tracta d'anar als mercats el dimarts, es tracta de que jo pugui anar a comprar qualsevol hora del dia en una botiga. Per què no es fomenten aquestes botigues d'especialitat aquí en lloc de les ungles i dels no sé què? I dels telèfons.
2: Perquè tenim una formació professional de bellesa a l'institut i després...
6: No, perquè és un mal,
2: no, no
6: és
2: sé,
6: un mal
2: jo
6: a tots
2: no,
6: els
2: jo
6: pobles.
2: Jo tampoc ho sé, eh?
6: Vale, és doncs un ja mal està. A tots els pobles. Sí, però estem parlant del nostre.
2: Ja tenim centres de verdura, de venda de verdura i de fruiteria de qualitat a Caldes.
6: Sí? Sí. Ah, doncs després em dono la llista. Així podré anar-hi.
0: Àngels, i després seguirem avançant una miqueta, si no, no parlarem ni de la zona blava, ni del Burgull, ni...
8: No, jo només tinc d'alguna manera un comentari que suposo que no deus estar al cas, evidentment que no. Hi ha un comerç que es va posar aquí a Caldes fa 3 anys, ho sé perquè he vist els documents, 3 anys es va posar a Pimaragall, va entrar a la Sabentat, després de 3 anys s'ha canviat el mateix Pimaragall de lloc, i encara no li ha arribat res.
2: Que no li ha arribat res de què vols dir?
8: Res, ni per la taxa, res, ni la inspecció, evidentment, ni res, vol dir res. Res
0: ha estat en marxa el
8: res
0: negoci?
8: Res, porta 3 anys en marxa, s'han canviat de local, d'un lloc més amunt i més avall.
2: I no ha pagat ni taxes, vols dir?
8: No, ell ha fet l'assabentat, com ha de fer l'Ajuntament.
2: Bueno, és que un assabentat el que et fa és, fins que no diguin res
8: taxes.
2: En contraris... Això,
8: clar,
2: sí,
8: hi ha unes taxes... Doncs ho dic perquè m'ho van dir, que és estrany. I això ho sé perquè els assabentats sembla ser que tampoc funcionen massa bé.
2: És que no hi ha la persona, no hi ha una persona experta en activitats econòmiques ara.
8: I no hi ha ningú que se la substitueixi.
2: Hi ha una persona
8: amb tanta
2: que fa els efectes, sí. Hi ha una persona que fa els efectes que ha tingut un problema de salut alt i no s'ha substituït a l'expert que hi havia.
8: Sí, això no en poso cap dubte.
2: Jo dic el que sé perquè...
8: Però no es pot posar una persona, no es pot agafar si està de baixa.
2: Es va fer una proposta, de que es fos externalitzat, que això fos externalitzat i no es va acceptar.
8: Aviam,
2: es va demanar, hi ha municipis que aquesta tasca, inclús de les llicències d'obres, les fa un òrgan col·legiat extern. Doncs aquí s'havia avaluat, s'havia fet una proposta d'un grup o d'una entitat o d'una empresa que ho podria fer i no es va acceptar per el cost, suposo.
0: Però si una persona està de baixa, que és un tècnic...
8: És el que dic, això s'ha substituït.
2: No s'ha fet la borsa, em sembla, no s'ha constituït una borsa de treball.
8: I això no es pot, d'alguna manera, dir, escoltem, això no es pot deixar. Vull dir, ara...
2: Sí, sí, són impostos i taxes que es deixen de cobrar.
8: Que es deixen de cobrar, per favor. I a més, sense una inspecció tècnica. Que aviam, que si són ungles o font, no sé, o telèfons...
6: O peus, és igual.
8: No, però què vull dir? Que clar, si hi ha algun comerç o alguna cosa que sigui menjar o que sigui alguna cosa.
2: No, això es fan moltes inspeccions. Tot el que és la salubritat...
8: Però sí, per què no es fan aquestes? Haurien d'anar totes juntes.
2: No, perquè això no és salut alimentària. Els que són de salut alimentària
8: sí que pengen.
2: Perquè
8: llavors ja pengen de la Generalitat. Ho sé, clar. Vale.
0: Podem saber de què és aquest comerç que ha canviat de lloc? De què és? Tampoc,
8: no, però també aprofito per dir-ho. I a mi m'ha passat personalment. Jo he demanat per farà cosa d'un any i mig o dos anys, any i mig exactament, per fer una petita tanca a casa, i sóc rigorosa i sempre dic, jo la primera vaig fer una instància per canviar la tanca, el filat, o sigui, un any perquè en arribi, i sota una segona reclamació que dic, ei, no m'heu cobrat la taxa, això ho pregunto a gent de Can Maspons i em diuen, ui, ni et preocupis, jo he fet això, jo he fet allò, jo he fet el bany, jo he fet aquest assabentat, he fet l'altre, i a mi encara no m'han cobrat després de 3 i 4 anys. Crec que tenim un problema.
6: Doncs potser que vigilem
8: més aquestes taxes. Estem perdent diners.
6: I deixem de martiritzar els pobres professionals i petits comerciants i empresaris.
2: I pagesos, també, de vegades.
7: A mi el que em sorprèn és que... o sigui, el plantejament d'externalitzar aquest servei s'hagi posat sobre la taula i encara us sorprengui que no s'hagi acceptat. O sigui, és que no s'ha d'acceptar una externalització d'aquest servei quan hi ha una vacant que s'ha de cobrir. O sigui, ni de conya s'ha d'externalitzar aquest servei.
2: Bueno,
7: a no ser que es vulgui amortitzar aquesta plaça... Uh-huh. Perquè aquesta persona sigui en una jubilació o a peus d'una jubilació, doncs llavors aquesta baixa s'ha de cobrir.
0: Sí.
7: O sigui, no hi ha més.
2: Possible, sí.
7: O sigui... Bueno.
0: Passem a la zona blava, que és un altre aspecte controvertit quan es parla de comerç, l'aparcament en zona blava. Des de les administracions defensen que serveix per fomentar la rotació de cotxes i que fa més fàcil que es pugui aparcar per anar a comprar. Uh-huh. Ho comparteix?
2: Sí.
0: Creu que ajuda a fomentar el comerç local?
2: 100%, sí.
0: Però sembla que no tots els comerciants hi estan d'acord. Hi ha alternatives? Quines opcions d'aparcament gratuït hauria d'haver al poble? No troba que n'hi ha poques, perquè ara mateix aparcament gratuït als extrems del poble.
7: I ni això.
0: No, penso en les Cremades i en el Caprabo, no, per entendre'ns.
8: I que no hi hagi cap acte...
0: Poca cosa més, per no dir cap més.
2: Hi ha diferents superfícies sense edificar que s'estan aprofitant d'aparcament i hi ha alguna que es podria netejar més. I crec que això aviat, de fet, avui ho hem estat parlant per tenir algun espai més, i llavors fa falta un aparcament al centre del poble, sí. Un aparcament soterrat,
6: gratuït,
2: un aparcament
6: si tenim,
0: gratuït.
6: Però si
0: jo parlo d'aparcament gratuït.
6: No, tenim. Perdona, els residents tenim 2 hores en l'aparcament soterrat per anar comprant, tenim més que de sobres. Mm-hmm. No està pas ple tot el dia. Mm-hmm. Que a més tenim 1 hora i mitja a la zona blava.
2: S'estan demanant llocs per aparcar. Hi ha molta gent que viu amb pisos que llavors no tenen plaça d'aparcament.
6: Això és una altra cosa. Les places de pàrquing en vivenda. Mm-hmm. Això no ho sé com està ara en aquests moments, però fa anys es va parlar de que tota nova construcció havia de tenir el seu pàrquing cada pis. Mm-hmm. Tristament, amb una sola plaça de pàrquing cada pis no n'hi ha prou. Almenys hauria d'haver-hi la possibilitat de que tinguessin la plaça obligatòria i una plaça a més, mm-hmm. lliure, que es pugui adquirir o es pugui llogar amb un tercer o que puguis... o disposar-ne tu, si t'interessa. Però més places de pàrquing gratuïtes al poble? No ho entenc, perdoneu.
0: No tothom qui ve a comprar al poble viu al poble. Suposo que voleu comentar que només comprin els del poble.
6: Jo vull que comprin els del poble i que vinguin i puguin aparcar els del poble. Els de fora del poble ja m'està bé que estiguin a fora. Ja m'està bé que estiguin
0: a fora. O que paguin des del principi.
6: Clar.
0: El que passa que a vegades
6: com
0: són
6: a tots
0: zones,
6: els pobles.
0: El que passa que a vegades són zones d'influència. No parlo de gent que ha vingut a Granollers o de Barcelona a comprar Barcelona. Són zones d'influència properes, com pot ser Vigues, com pot ser Santa Eulàlia, com pot ser...
6: Pues que paguin.
0: I que realment és una zona d'influència que potser que el que tens més a prop és
6: hem
0: Caldes,
6: recaptar,
0: però no estàs empadronat a Caldes.
6: Hem de recaptar,
0: Sí, no, no. Sí.
6: Bueno,
0: suposo que es tracta d'això.
6: Vull dir,
0: d'això.
6: No
0: el Daniel volia dir alguna cosa.
6: Jo sóc proteccionista en l'habitant de Caldes.
10: Aquí sí que hi ha una qüestió de model de poble.
7: Exacte.
10: Estem sota la dictadura del cotxe, i això s'ha de canviar radicalment. És una qüestió de salut. Fa poc es va fer un estudi sobre la contaminació a prop de les escoles. i totes excepte una estaven per sobre dels llindars que es recomanen per garantir la salut dels infants.
0: Aquí hauríem de parlar de les línies d'autobús, de les urbanitzacions...
10: Si parlem d'alguns pobles, d'alguns carrers, no sé, penso en el carrer Escoles Pies, estaria bé mesurar la contaminació en aquell carrer, per exemple. Hem de canviar la mentalitat dels nostres conciutadans. No pot ser anar amb cotxe a tot arreu. S'ha de canviar aquest àmbit.
6: Hem d'anar a peu.
10: S'ha d'anar a peu, i això vol dir que a fora hem de fer pàrquings, efectivament, a les afores, però a dins no. A dins del poble, no? A dins del poble s'ha d'anar caminant.
2: Perquè menys disosoris, sí.
10: S'han de tallar carrers, i això a Barcelona ho estan fent, i les zones que estan pacificades són extraordinàriament de qualitat.
2: Bueno, les zones pacificades a Barcelona s'estan posant en dubte ara per la seguretat, perquè entren persones de tot arreu.
7: L'exemple és Granollers, o sigui, que és el que tenim més a prop i és el model que sempre s'ha volgut, no?, com a emmirallar, i el municipi de Caldes s'ha volgut emmirallar amb el de Granollers. Però el tema està precisament en el que comentes. O sigui, si no tenim un model de poble al cap, per molt que vulguem fer 50.000 propostes, 50.000 estudis per cadascuna de les parceletes que toquem, no aconseguirem res.
10: Aquí sí que hi ha un model de poble que està en ment de molts, que és el cotxe.
7: Sí, però no, més enllà d'això...
10: Aquí hem de canviar el model de poble en utilització del vehicle. El cotxe ha de ser per anar fora, però per dins de poble...
7: Sí, però...
10: Tenim un poble prou petit que es pot anar en 15 minuts pràcticament
7: tot
10: de tot arreu.
7: Sí,
10: per tant,
2: amb bicicleta.
10: Amb bicicleta encara menys, encara més ràpid. Per tant, cal treballar en aquesta direcció, i això vol dir posar pegues als cotxes i ser-ne conscients.
9: I tallar carrers, i fer vingudes peatonals.
0: Aquí.
2: Hi haurà vehicles elèctrics més aviat, no?
0: Perdoneu, estem a 2 minuts del butlletí, com ja és tradició el safret.

0: Bé, doncs seguim aquí al safareig, ara en temps de tertúlia, pròpiament, amb la Marta Barnils, la Mercè Prades, el Daniel López Codina i l'Àngels Pou. Què us ha semblat l'entrevista?
1: Bueno, ha dit el que havia de dir, ni més ni menys. No. Clar, a veure, si s'està fent un pla, un estudi, un no sé què, on s'ha d'invertir diners, doncs ho ha de defensar. Cosa que jo entenc que no fa falta. Vull dir, però bueno, entenc que no fa falta perquè és que és tan bàsic. Si al final és decisió política, si poses un negoci o poses un altre, estalvia't això. Per lògica, ja sabem que no podem tenir un comerç un també i un altre també iguals. Volem fomentar un comerç variat? Doncs, ostres, això s'ha de regular des de l'Ajuntament i s'han de posar d'acord.
2: Mercè, hi ha dades.
1: Hi ha dades?
2: A mi el que més em sobta, però com a ciutadana, és que tot això existeix. Existeix amb dades. I llavors, si hi ha dades, és tan simple com demana estadístiques, posa algú a treballar. Potser hi ha molta feina, però bueno, si no, doncs agafa algú que es dediqui a fer un diagnosi, que ho pot fer perquè les dades hi són a dins de l'Ajuntament. I al final, i la línia de política de comerç, evidentment, crec que està clara. Vull dir que llavors és dir, s'aposta per aquí i es mira si es pot portar i si es pot executar. Però bueno, si no ens en anirem al gener, febrer, clar, llavors ja no, no hi haurà dades.
1: És el que t'anava a dir, aquí és allarga i aquí dia passa any empeny.
0: Fins a les eleccions.
2: No, home, aviam, si això arriba al desembre, que serà gener, febrer, perquè segur que no arribarà pas abans.
0: Ja heu dit que les enquestes acabaran...
3: Les eleccions.
0: Es presentaran al
1: desembre. Claro.
2: El programa ja està ara fet.
3: Clar.
1: Quin dia passa any empeny i llavors arribarem a les eleccions, clar. Llavors ja serà el problema d'un altre. I aquest estudi que hem fet ara i que hem pagat no servirà de res, perquè el que entri, mira, no li agradarà.
4: També et dic una cosa, jo prefereixo l'estudi als plans aquests que fan de participació, saps? Els processos participatius, que ja abans amb un projecte decidit i tu només decideixes, això ja vaig dir una vegada, si vols patates d'acompanyament o vols amanida, però el projecte ja està fet.
0: Vale. Et refereixes a l'enquesta Horitzó 2020?
4: Tots i cadascun dels processos d'aquest municipi sempre han sigut ja amb el projecte tancat i et pregunten quina parafernàlia li pots posar de decoració i quina set de quin color.
2: I si no passa, com va passar en l'últim?
4: Que després ens tirem enrere, no, mai ningú més ha dit res i jo he desaparegut i ja està. Llavors, no passa res, o sigui, que jo prefereixo que facin una diagnosi perquè després no, tenen bé, un clar. Estudi molt ben fet, tenen un, encara que sigui un llibre de 55 pàgines en la que dongui quin és el motiu per al qual s'ha de fer una cosa o s'ha de fer una altra. I llavors és... Faci qui passi, de quin color sigui, els que vagin per allà sabran quines són les necessitats. El tema està en que realment aquestes necessitats han de tenir una idea i una predisposició i una infraestructura econòmica al darrere que realment... perquè el paper ho aguanta tot. Sí, el tema està en que el paper ho aguanta tot. Llavors, o comencem a plantejar-nos realment si més enllà de blanc negre sobre blanc volem fer realment quelcom, o ja podem anar fent els processos,
2: al final és un diagnosi,
4: o els plantejaments,
2: no, només dirà on estem,
1: sí, i ja està.
4: Però compte que després, però després, a mi ja em sembla bé, però la fotografia sempre ha de tenir una intencionalitat al darrere.
0: Però el tema està en que qui es trobi aquest diagnòstic se'l faci seu, no?
4: Exacte.
0: Suposo també,
4: no,
0: perquè clar, que... més a un any de les eleccions, vull dir que quan arribem allà...
4: No, però llavors és transversal, que sigui un compromís que vingui qui vingui, sí o sí això s'ha de portar a terme, les propostes referents a aquesta diagnosi que ja s'ha fet, no? O sigui, que aquesta diagnosi sigui com... Vale, aquesta és la realitat, aquesta és la fotografia i el que ha de fer qualsevol partit polític que vingui al darrere, sigui el color que sigui, és donar resposta a això. Perquè això és la fotografia real. El problema està en que això és totalment

0: sent tan, o sigui, tendenciós.
1: Clar.
0: I és totalment
1: bueno. Després arribi qui arribi ho interpretarà com vulgui.
0: Ojalà m'equivoqui. Us ho dic.
1: Però jo el que em queixo és que estem invertint uns diners.
0: Tot i que això és una subvenció de la Diputació de Barcelona.
2: Però igualment són diners nostres, eh?
0: Sí, claro. Clar, però és que si no el destinen per això, el destinen a un altre projecte perquè bé. Això ja és un projecte...
1: Ja està bé que el dediquin a un altre projecte X, però potser el que interessa és que aquests diners s'inverteixin a dintre mateix el consistori, no cal donar a fer estudis fora. Fes l'estudi dintre mateix del consistori i t'estalvies aquests diners que potser els pots emplear en una altra cosa, perquè hi ha tècnics.
0: Això normalment sempre, quan et ve una subvenció de la DIVA, sempre et va associada a una empresa externa que et faci l'estudi X.
1: Bueno, però li donen a la PIMEC, eh?
0: Bueno, ja, això és una altra cosa que podríem discutir.
1: Clar.
0: Aquí és on podríem discutir-ho.
1: Clar.
0: A l'empresa real que hi ha al darrere.
1: Sí. Però és que la PIMEC no... A veure, és petita i mitjana empresa i com a tal, és això, petita i mitjana empresa. El comerç, que jo sàpiga, no està a la PIMEC.
0: Bueno, és petita, no? És
1: el, sí, però no està la
0: PIMEC.
1: Sí, però està la PIMEC.
2: No tenen temps d'anar-hi.
1: Clar,
3: no, només... però s'ha parlat de donar opcions i ajudar a la petita mitjana empresa i als autònoms. Que aquest estudi també anirà enfocat cap aquí.
1: Mira, els autònoms són els pobres desgraciats de la pel·lícula, ja t'ho dic.
3: Això sí.
0: Bé, el que m'ha sorprès és que digués és que hi havia, o sigui, part del conveni que havien fet, del conveni Marc, que era una col·laboració en general, que tampoc ha dit ben bé a què dona resposta a aquesta col·laboració, però sí que ha dit que faci gestions administratives que els autònoms no poden fer. O sigui, a mi això també he pensat...
2: Això és el que busquen, suposo.
3: No que no pugui fer, sinó que els pugui resultar feixuc tota la qüestió burocràtica i que els puguin ajudar en aquesta gestió.
1: I no us sembla que, no ho sé si ho estan fent, però potser les ajudes haurien d'anar perquè tots els petits comerciants autònoms estiguin a l'USIC i sigui l'USIC la que els hi faci tots aquests tràmits? Digo jo, no sé. Perquè, bueno, jo com a professional i com a autònom sempre m'ho he fet jo.
2: I fomentes d'alguna manera l'UCIC. Vull dir que al final seria un altre conveni de col·laboració que se'n fan molts aquest ajuntament, que no costen tant, i que en facin.
1: Si
2: no, està molt bé la idea també. Però és que al final això ho fan molts ajuntaments, d'acompanyar els autònoms, si són els que més els hi costa.
0: Exacte, és que jo podria fer la propia etiqueta.
2: Els que som autònoms ja ho sabem.
1: Que després de treballar tot el dia amb el teu te n'has d'anar a casa a fer papers.
3: A barallar-te amb la burocràcia. Daniel, vols aportar alguna cosa en aquest sentit?
4: No.
3: Estàs aquí molt callat.
4: Em sembla molt clar que poder estudiar és important per poder entendre, eh? Però també cal veure com s'encarreguen els estudis, eh? Perquè,
1: sí.
4: Perquè el que deia la Marta en aquest sentit era molt important, el model de poble. Eh?
3: Exacte.
4: I està clar que amb alguns temes no coincidim, eh? Un model de poble per viure, un model de poble per tenir salut, per respirar,
0: de cara al tercer, no? Que vingui.
4: Un model de poble per al futur, és el que és capdalt, i això és el que determinarà de quina manera podem tenir un comerç o un altre. Que hi ha comerços com els d'ungles, que com podeu imaginar, no, jo no sé ni qui fan exactament, si els posen és que funcionen. Vull dir,
1: no,
4: llavors, escolta, si funcionen,
1: sí,
4: no ens ha de respectar. No. Una cosa és que després no hi hagi espai per altres comerços, però si no hi ha altres demandes d'altres comerços, hi ha una demanda d'una casa per tenir cura de les ungles, doncs escolta...
1: No, si això és fantàstic, perdona, sí. Si això és fantàstic. La queixa és que es permet que hi hagin les o sigui, 25 botigues amb 100 metres de lo mateix.
3: Amb la mateixa oferta.
1: Això és el que no... A mi és el que m'explota el cap, que això l'Ajuntament no ho pugui regular.
2: L'activitat,
1: o que hi hagi,
2: sí.
1: Clar, l'activitat. O que hi hagin 25 botigues amb 100 metres de fruita i verdura de molt dubtosa qualitat. Vull dir... és que, a veure...
0: Bueno, això aquí al darrere hi ha... Sí, també és veritat que hi ha la nostra visió de com veiem el món i quin és el nostre mapa mental, al darrere de tot això. Però més enllà de que puguem dubtar o no de la qualitat de les coses que es venen, o de si hi ha masses o menys, sí que és veritat que tot depèn de la demanda, però hi ha hagut una cosa que ella ha dit i a més amb la que jo em quedo. El relleu generacional de les botigues, o sigui, el casc antic. Podem parlar del comerç al casc antic, sisplau?
1: Bueno, o sigui, si que fa això 50 ha quedat... anys que no n'hi ha.
0: Pues eso, però és que tampoc s'ha promocionat.
1: Ah, no, això és una altra cosa.
0: Vale, pues aquest és el tema. O les petites botigues, jo encara recordo la joieria de l'Anna. Saps? Sí. O encara recordo la botiga de xutxes del Carmelito.
1: Sí.
0: Jo encara recordo, no sé, diferents coses, diferents comerços, que tots han anat tancant. I eren botigues de tota la vida.
2: Però també, darrere tot això, Marta, hi ha alguna manera és que tenen molts impostos. O sigui,
1: sí.
2: Vale, estan pues, marxant.
0: Ens podem començar a plantejar a on volem aquest comerç.
2: Però clar, ara segurament em diràs, tens raó, vull dir, les d'ungles, les activitats d'ungles, no necessita una gran infraestructura. El cost de posar en marxa una activitat d'aquesta no és gaire car. Posa't una carnisseria, però... clar, i si a sobre se't mengen a impostos,
1: no, però és que...
2: què fas?
1: Moltes d'aquestes...
0: Els impostos són necessaris, o sigui, sí, veus, tothom, vale? Els impostos són necessaris perquè sense impostos no hi ha altres coses.
4: El més car no són els impostos en aquest moment, és l'espai.
0: El lloguer,
4: o les compres, és també, el que fa inviable molts negocis, està clar. Una petita botiga de tota la vida, com dèieu, és que no pot pagar el lloguer que estan demanant avui en dia.
2: La que es manté és perquè és seva de propietat.
4: Perquè és seva de propietat o perquè té un negoci consolidat i li permet tirar endavant, però és molt difícil. Partir de zero, llogar un local i guanyar-te la vida. Per tant.
2: Llavors, quina és la proposta? D'alguna manera.
0: Cal fer aquest plantejament, per això em sembla molt bé el fet que es faci un diagnosi, es faci una fotografia, però és el que dèiem, quin model de poble i de comerç volem. Volem comerç de proximitat, volem comerç que doni resposta a aquell comerç de tota la vida o aquell petit comerç, no? Això, la confiança que et dona un 27, per exemple, no? La formatgeria 27
1: o el celler,
0: o qualsevol d'ells.
2: Sí, però haurà d'acompanyar d'alguna manera els propers que hi són.
0: Exacte.
2: Perquè els que vinguin, els propers, perquè els que ja hi són i d'alguna manera doncs no seguirà el relleu perquè potser la família no segueix, però llavors no n'hi hauran tampoc de nous.
0: Però, per exemple, justament ara que parlàvem del casc antic, hi ha una botiga al casc antic que va fer justament el relleu. O sigui, es va buscar gràcies a l'activitat al Remprèn, es va buscar i hi ha hagut un relleu generacional que no és propi de la família, sinó hi ha hagut una altra persona que s'ha quedat amb un comerç. Doncs això, també,
2: fomentar
0: aquest tipus. És que jo crec que el primer que ens hem de plantejar és realment quina promoció econòmica té aquest municipi. O sigui, que ella parlava, no?, de regidoria de promoció econòmica, ella parlava de regidoria d'activitat econòmica, ella parlava de regidoria de comerç, ramaderia, agricultura... Coi, i si ens fem realment de construir conceptes i ens plantegem què treballem amb cadascuna d'aquestes regidories? Potser vaig molt a lo grande i però estem aquí per imaginar-nos el...
2: Val més pensar en gran, no? I es reduirà. Exacte. Després.
0: Exacte. La realitat després ja et va fent zasca i zasca en tota la cara, no? Però, no sé, comencem a plantejar-nos-ho. No podem parlar de model de poble o de si volem el Pi Maragall amb o sense zona blava si no parlem de salut, per exemple, no? Llavors, és que...
3: Tot està interconnectat, evidentment.
0: O sense tenir en compte gent gran.
3: Sí, sí,
0: perquè abans parlaves, no? És sí, que no necessitem aparcaments, perquè jo el que vull és que la gent de Caldes es mogui per Caldes sense caminar. Bueno, sense cotxe, o sigui, caminant. Vale? Pues ho sento, però la meva mare, que té mobilitat reduïda, no pot passar i caminant per aquestes voreres.
1: No, sí. Per això t'he dit, lo de les voreres és un tema a part. Les voreres...
0: Però és una realitat.
1: Sí,
0: i també influencia.
1: Sí.
4: Però és imprescindible anar progressant en millorar els carrers.
1: Sí, en millorar els carrers.
4: Tenim tants carrers inviables.
1: Total.
0: Però cap a on els volem millorar? Els volem millorar oferint una vorera ampla amb dos costats i que només pugui passar un cotxe o de...
4: Una sense vorera i que el cotxe hagi de passar
3: a nivell,
4: a baixa velocitat.
3: Com Font i Buet.
4: El carrer Buenos Aires, sí, el carrer Buenos Aires, no? Aquell tros que van arreglar perquè van fer la plaça... Allò és un bon model. Allà els vianants no tenen limitacions i poden caminar amb facilitat.
2: Sí, perquè és tot en una plataforma.
3: Com Font i Buet.
2: Exacte.
3: No?
0: Sí, però exacte. A més de Font i Buet també està la baixada, com es diu el carrer que baixa? Encerm, no.
3: Ascensi Vega.
0: Ascensi Vega.
3: Que va ser cap a l'església.
0: Exacte, que aquest també és un altre dels bons exemples.
3: Sí. Sí, el que va ser de la plaça de l'Àngel.
0: Que tenia els pivots al costat i algú se'ls va emportar per davant i va decidir que mai més el posaven. També això és una altra cosa a discutir.
3: Us sembla que deixem el tema, tema del comerç i entrem amb el tema dels agents de mobilitat, la denúncia dels agents de mobilitat?
1: Jo me n'he enterat avui i estic al·lucinant. Però
3: és un tema que vam treure ahir.
1: Però al·lucinant, eh? He tingut que mirar a dir que això és veritat.
2: El que em sembla més aviat curiós és, no entenc per què això ja se sabia.
3: És una denúncia del mes de setembre, exacte.
2: Clar,
3: sí,
2: això
3: sí.
2: Ja se sabia.
1: I ha sortit ara.
2: Sí, sí. No, o sigui, s'ha tret ara.
3: S'ha tret ara.
1: Bueno, s'ha tret ara.
2: Jo sempre em pregunto el per què fa por explicar aquestes coses, quan la ciutadania les té que saber.
1: Suposo, res més.
2: No ets buscar els peus al cap.
1: No. Jo suposo que primer se'n voldrien assegurar de que això fos real, dic jo, no
2: però des del febrer que vaig llegir
3: ja estaven acomiadats dos agents, sembla que estaven de baixa i els altres dos
2: abans que generi a més rebomboll, perquè això segur que de Vox Populi ja ho era seguríssim,
0: no vaig enterar,
2: jo tampoc, però
3: i ara fa poc em sembla que s'està mirant de substituir aquestes persones,
2: avança't el mateix que t'avances abans de, perquè aquesta és molt de costum, doncs avança't a dir, escolteu, tenim aquesta situació, no podem explicar més, no cal dir res més coses a vegades, aviam.
4: Sí.
2: Després evites especulacions, comentaris, que potser...
4: És un tema prou delicat,
1: sí.
4: Com per ser prudents, això està clar.
2: Sí, però si és del febrer...
4: Sí, bueno, però... Quan parlem de justícia, el febrer és ahir mateix.
1: És tot molt...
4: Sí. I és molt greu, evidentment.
2: És molt greu. Però tampoc ho ha tret l'Ajuntament.
1: Mana?
2: Això no ho ha tret l'Ajuntament.
3: No, això ho hem tret nosaltres, des de Ràdio Caldes. Hem parlat amb el regidor i es va parlar
2: extensament amb el regidor. Sí, però què vull dir? Jo penso que és... els que estan de cara a la ciutadania, els que ens representen...
0: Que és obligatorietat de l'Ajuntament fer aquest tema de transparència, vols dir?
2: Jo ho veig així, jo a personalment... Perdó.
1: Jo el que sí veig,
2: així,
1: és que si, des de quan dius que estaven acomiadats, des del febrer...
2: No,
3: abans. Acomiadats abans. El tema se sap des del setembre, l'Ajuntament en té coneixement.
1: A veure, jo suposo que els
2: tempos...
1: El
2: setembre és un any.
1: Jo suposo que els tempos, si es va saber tot aquest afer al setembre, abans d'acomiadar unes persones sense causa, acomiadar-les, no estem parlant de suspendre-les, estem parlant d'acomiadar-les, quan les acomiaden és que ja és un fet clar i amb condemna. O sigui, tu no pots acomiadar.
3: No és el cas, de moment estan investigats.
1: Una cosa, clar, és que, a veure, això és el que a mi no entenc. Com pots acomiadar unes persones...
3: Ha denunciat aquestes persones i
1: però
3: molts estan investigant.
1: Com pots acomiadar unes persones de la seva feina si encara no hi ha una sentència ferma que diu que efectivament aquestes persones han comès aquest delicte?
4: Caldria conèixer els detalls, però en qualsevol cas és evident que
1: una
4: quan hi ha
1: un afer
4: judicial segurament toca silenci. Perquè fins i tot si tu com a ajuntament fas declaracions poden anar en contra teu, per tant és raonable que no se'n faci promoció des de l'Ajuntament.
1: Això és el que jo penso, i més si em dieu que això encara està en investigació.
2: L'expert ets més tu, suposo que sí.
1: Jo és que dic, ostres,
2: jo penso que al final tot això d'alguna manera és públic, i el que deia la Marta, un tema de transparència, no cal a vegades explicar-ho tot. I només d'alguna manera tenen prou capacitat, tenen una formació de comunicació, que n'hi ha mitjans a dins de l'Ajuntament, que puguin fer, si més no...
1: I assessors.
2: Exacte. Vull dir, no estem dient que en facin
1: publicitat,
2: una difusió, ni molt menys.
4: Tampoc és una notícia de molt d'interès, això està clar, perquè és lletja.
2: Bueno, però
3: de molt interès pel propi Ajuntament de difusió.
2: Val.
3: No, que no sigui d'interès públic.
4: Sí.
2: Perquè interès públic crec que ho ha de ser, no?
0: Però pot ser que sigui perquè la investigació no ha donat resultats fins més o menys ara, pregunto, que no s'hagi tret la notícia com a tal i que no hagin volgut fer declaracions. Perquè clar, segons la notícia de Ràdio Caldes, sí que és veritat que el 19 de febrer d'aquest any els Mossos van presentar els resultats de les investigacions davant del jutjat,
1: Però és una investigació.
0: Per això...
1: No hi ha una sentència ferma per acomiadar aquestes persones. Entenc, que pot ser que sí, que s'hagi fet judici ràpid, gaire. Cosa que un judici ràpid actualment triga un any a assenyalar-se.
0: Ràpid,
1: a nivell justícia...
3: És un ràpid relatiu.
1: Totalment. No sé. Ho veig els tempos una miqueta com barrejats i veig les actuacions una mica barrejades. No ho tinc clar. Com
4: en qualsevol
1: que no sé,
4: cas,
1: no vull
4: el que
1: opinar.
4: És positiu és que s'hagi descobert.
0: Exacte.
4: Això és el que és positiu.
1: Sí.
4: I això és un bon avís per als nous agents de circulació que saben que han de vigilar.
3: Pel que defensava el regidor, que s'hagués actuat ràpidament.
0: Des del minut 1.
3: Des del minut 1 és el que deia en el tal.
1: Del minut 1 que se'n van enterar, clar, perquè es veu que ja portaven temps.
0: Bueno, 17.000 euros, no?
1: Amb tíquets de pàrquing, 17.000 euros són molts tíquets de pàrquing.
3: I tant. Explicava també el regidor que es podia, aquest era un altre tall que vam tirar la notícia, explicava que el càlcul dels diners que havia suposat això, hi havia diferents maneres de calcular-ho en concepte d'abonament mensual o en concepte d'etiquets o en concepte de targeta, vull dir que hi havia diferents, podíem trobar diferents quantitats referides a la mateixa notícia, al mateix fet, però en general...
4: En qualsevol cas demostra que són unes persones molt curtes, perquè sí. Anar a estafar per això, anar-te a jugar a la feina per això i anar a tenir problemes amb la justícia per aparcar el cotxe, és que és una cosa tan ridícula. No?
0: Totalment.
3: El Monter ens posa el tall en què el regidor, el David Través, ens explicava això de les diferents maneres de calcular el frau.
5: Sembla ser doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com et deia, comunicar i és quan es va interposar la denúncia. La dada com a tal entenc que és estimada. Jo li puc dir que des de la societat com a tal no tenim aquest número i en qualsevol cas es pot estimar de fins a tres maneres diferents. Jo dic perquè de ben segur que trobareu possibles dades molt, molt diferents. Tu, si deixes passar o entres en un aparcament, ho pots tarificar de tres maneres diferents. Tenint en compte que ets un calderí i les dues primeres hores i mitja són sense cost, la pots tarificar amb el preu hora o la pots tarificar com un abonament mensual. Per tant, podríem trobar dades que dirien el mateix, però amb imports molt diferents.
3: Ha quedat clar?
0: Sí.
1: No,
2: per tant, ja dic això que localitza l'Ajuntament. Ho localitza l'Ajuntament a través d'alguna cosa.
0: Exacte. Veuen moviments estranys i comencen a indagar.
1: Però més que l'Ajuntament deu ser la societat gestora. Que és la que no cobra. No, GEMSA.
2: Qui porta GEMSA? Sí, ara sí.
1: Bueno, GEMSA, que ja no és GEMSA.
0: A mi una de les coses que m'ha agradat, no?, com a frase és que hem de defensar l'àmbit públic. Uh-huh. El que m'ha impactat, i recupero la entrevista amb la regidora Xalabarder, que ha dit que en l'àmbit privat es pot fer de més i de menys. Ojo, eh?
3: Ojo. Que es pot trigar més, em sembla.
1: Sí, no, de més i de... que es pot fer
0: no,
1: de
0: no,
1: més.
0: No, la frase ha sigut bueno, de més
1: però,
0: i de menys.
1: Sí, però ella volia dir una altra cosa. Volia gestionar-ho d'una manera o d'una altra. Jo amb això l'he entès.
3: Perquè a nivell públic s'havia d'actuar molt ràpidament.
1: D'una manera i a nivell privat es pot gestionar d'una altra forma. I això, buen entendedor, poques paraules basten, eh?
0: Ja, bueno.
1: Bueno.
0: Que això va també amb la següent notícia que ha sortit, no? Que era la dels
3: tiquets d'autobús. Que això
0: ha dit 15 anys.
3: Això ve de fa molt, jo no sé si 15 anys, 11, però ve de fa molt.
2: 11 detinguts eren, no?
3: 11 xofers.
2: Ah, 11 xofers, això.
3: Sí, 11 xofers, però exacte. Havia de començar el judici a 11 xofers de Segalers acusats d'apropiar-se a prop de 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta, que això em sembla que... Era una qüestió de que quan registraven la venda del bitllet a la màquina que tenen allà l'autobús, si aleshores desconnectaven la màquina, allò no registrava, però ells sí que cobraven.
0: Tenien un tiquet que després no quedava registrat.
3: Sí. Que no quedava
4: de fet,
3: registrat.
4: També demostra que gent molt curta,
0: Sí.
4: Perquè anar-se a posar amb un peix tan gros com és l'empresa Segalers, que és un monstre, és que tens les de perdre absolutament.
2: Clar, però miques trigaran... són 11,
4: Sí,
2: persona.
4: Però trigaran més o menys a pescar-te, però et pescaran. i les conseqüències, aquesta gent pot anar a la presó, evidentment.
0: Però és que a mi m'ha explotat el cervell la picaresca aquesta.
3: Sí. T'ha explotat diverses vegades.
0: Sí, jo crec que és la renitis. No, però realment, sí, aquesta picaresca, aquestes ganes d'estafar el sistema, no? O a la pròpia empresa, o als teus cohabitants, no? Els teus companys. De...
2: O qui t'està donant de menjar.
0: Exacte, o sigui, és increïble. És increïble. I també és una falta d'entendre, perquè retornant als agents de mobilitat, és una falta d'entendre el perquè del cost d'aquest pàrquing, no? I a on van aquests diners que es recauden, no? O sigui, van a les arques municipals. Les arques municipals donen molts altres projectes, no? Els quals aquests 17.000 euros segurament s'han deixat de destinar en una altra cosa. I vull pensar que...
1: El seu sou estaria bé.
0: No, però...
1: Estaria bé.
0: Sí, però no haurà sigut així, perquè això...
2: No és així.
0: Saps? Sí, bueno, però igualment són 17.000 euros que no sabem si els retornarem, que està molt bé que es denunciï, que es faci la petició, sí. i que a veure si podem rebre com a danys i perjudicis també, no? I recaptar-los de nou, però són 17.000 euros que no podrem destinar, i m'agradaria pensar, no, en que potser estaven destinats a les arques de serveis socials o a les arques d'educació.
1: Ah, sí, sí. El que sigui.
0: Saps?
2: Sí, educació, sí, està
3: sí, clar. Sí.
4: Són personatges que tenen poder, no? Jo tinc poder, tu pots venir aquí per acá, no et faré pagar.
0: Total.
4: L'única explicació que hi ha.
3: Ja
4: perquè
3: entrar.
4: La misèria aquesta... Sí. No...
1: Mentalitats molt petites, sí. Que en un moment donat es pensen que tenen, doncs, més poder del que realment tenen, i fan actuacions que estan fora
4: no.
1: de...
4: Si no hi haguessin cotxes al centre del poble, aquestes coses tampoc passarien.
3: Ja ho hem portat una vegada.
0: Sí, perquè va passant un pàrquing.
4: Sí, però el pàrquing està al centre del poble.
3: Però tu ja deixes el cotxe fora i vens caminant, ja no...
1: No està tan cèntric. No, està a les hortes.
0: No, parlem del pàrquing, que em sembla que tots els que estem aquí a la taula...
1: No, jo estic encantada amb el pàrquing.
0: Per favor.
1: Encantada.
0: Bueno, aquest pàrquing que va costar 3 milions d'euros...
1: Encantada del pàrquing.
0: La butxaca de totes. Això sí que va ser de la butxaca de totes. Bueno, perdó, però...
1: Encantada del pàrquing. Hi ha d'haver-hi per tot, noia.
0: Sí, per suposat.
3: No hi ha acord amb el pàrquing. Va, a veure si hi ha acord amb la Revetlla de Sant Joan. Home, em sembla que es torni a fer la foguera,
1: està molt bé
3: l'arribada de la flama, del
1: jo inclús ho vaig posar en dubte l'altre dia quan m'ho van dir, dic, perdona, que es torna a fer un foc a Caldes? Pues que bé, benvingut.
0: I tant.
1: Clar que sí, perquè és que són costums molt nostres, que les hem perdut per no fer malbé un asfalt, per no fer no sé què, per no fer no sé quantos, per l'amor de Déu, hi ha maneres de protegir, però practiquem les nostres costums. A mi em sembla molt bé que per començar, vull dir, l'activitat, bueno, doncs està bé, jo crec que es pot millorar. Sí, però dona-li temps, perquè una cosa que hem perdut,
3: com
1: que ara
3: com
1: la puguem
3: millorar?
1: Recuperar, encara que sigui...
3: Com es pot millorar?
1: Vaig veure que hi havia un tíquet de sopar, que era botifarres amb mongetes.
0: I paelles.
1: Home, paelles. No, botifarres amb mongetes per sopar.
0: No, hi havia paelles també.
3: Una mica potent.
0: I paelles també hi havia.
1: Per favor, no em diguis, com els estrangers, menjarem paella per sopar. Home, doncs jo preferiria un pa amb tomàquet i un embotit, m'entens? És molt més pràctic, no sé, més festiu, perquè al final el pa amb tomàquet i embotit és una cosa més festiva que tots fem a casa quan no tenim ganes de treballar. Vull dir que, no sé...
3: Tu modificaries el menú?
1: Bueno, modificaria el menú, potser modificaria també, jo què sé, no ho sé, jo és que tinc les meves paranoies mentals.
4: Jo és que no estic al cas, com és la celebració que volen fer?
3: La celebració a les 7 de la tarda arriba
1: la flama
3: al Canigó, a tres quarts de vuit em sembla que s'encén la foguera, i després hi ha el sopar popular i dijoques
1: i dijoques, no? Sí. I música. I
3: és la una de la matinada.
4: On es fa la foguera?
3: A la Font de Lleó o a la plaça
1: a l'11 de setembre.
3: Mira, el Monter
1: 11 de setembre,
3: pues,
1: clar, pues, per exemple, en lloc d'un dijoquei, pues, porta una orquestra, fes una zona de ball agradable.
3: Vull dir, a tres quarts de vuit s'encén la foguera i sardana de germanor. A les 8 contacontes.
1: El contacontes aquí no ve cuento.
3: A les 8
0: perquè
3: també,
0: no? I els infants.
3: Home, el contacontes ve cuento, justament.
0: I els infants, és que clar, aquí ho veiem tot des de la mirada de l'adult amb
1: la Mercè. teva.
3: A les 8 hi ha contacontes, però a les 8 també hi ha concert de cançons de tradició oral catalana i de sempre. Vale. Tu pots anar aquí.
2: Aquesta hora ja pots arribar.
3: A les 9 hi ha sopar popular, botifarra a la brasa amb seques, amanida pa amb tomàquet, coca i vi dolç.
0: El pa amb tomàquet. Ah, mira, no hi havia paelles. Doncs.
3: Sí. Opció vegana i opció infantil.
4: Si, si penso en la meva infantesa, que és amb els nens els que fèiem les fogueres,
2: exacte,
4: a les 8 és massa d'hora per encendre un foc.
1: Clar, si és de dia.
4: Ha de ser fosc.
2: S'ha de tot ser a partir de les 10.
3: Tot les 10. No, no, no. A les 10, karaoke. I a les 11, punxadisc de Revetlla. Fins la 1. Tot plegat.
1: Una manera de millorar, ostres, que els nens vagin a buscar les fustes per fer la foguera. Que,
3: no, ja, que, tot són propostes, tot són propostes pels propers anys.
2: O arribar amb elles.
1: És igual, és igual. Fer-ho com vulguis, però que sigui la foguera una activitat popular.
4: Ens barallàvem els d'un carrer amb els de l'altre carrer.
1: Home, per veure que agafava més fustes.
2: Sí, agafava més fustes, no?
1: Clar, i els mobles, ja anaves un mes abans a demanar que la gent et guardés el que havia de llançar.
4: Bé, el món ha canviat, això.
1: Totalment.
3: I tot això com lliga amb els petards i la prohibició de tirar petards.
1: També hi ha prohibició de petards.
2: No, pel tema d'incendis.
3: A menys de 500 metres de del bosc. De fet, a Bigues i Riells, per exemple, està prohibit en tot el terme municipal perquè no hi ha cap zona del poble que estigui a menys de 500 metres de zona boscosa. Caldes, s'entén que el casc urbà... Doncs...
4: Absolutament d'acord, eh?
3: Sí, també.
4: És imprescindible protegir els nostres boscos, no?
1: Sí, sí, sí, però tirar petardos en el poble...
2: Ja sabeu,
1: sisplau, sí,
2: jo, Mercè, sempre penseu que a vegades som molt crítica, però clar, una viu en una urbanització, llavors, clar, toca això. Què passa? Que no hem rebut res d'informació, ni el van aquest any ni el van sempre veies el van 15 dies abans i
1: no
2: fins
1: feu
2: i tot...
1: foc, no tireu petardos.
2: Clar, amb això reconec que nosaltres que estem d'alguna manera molt propers i que a més clar, a més hi ha problemes que no s'ha fet encara la franja i bueno, si portem uns mesos allò enviant informació perquè la gent està d'alguna manera espantada perquè sí que ha plogut molt i està tot molt verdós, però també hi ha molt sotabosc.
4: Que plogui molt quan després passen 15 dies amb
1: ja
4: aquest
1: no
4: sol, això hi ha molt combustible.
2: Exacte.
4: Després.
2: Hi ha molt sotabosc.
4: És molt perillós.
3: Això ho lligueu tot perfectament, perquè la onada de calor, els incendis, ara us anava a comentar,
2: clar,
3: estem en plena onada de calor.
2: A mi perquè no m'agraden els petards, vull dir, és una cosa que a mi m'espanta.
0: I el que pateixen però... també els animals de companyia.
4: Animals de companyia i, o alguns infants amb alguns trastorns.
1: Bueno,
0: per tant,
1: a veure,
3: a la Mercè li esteu traient temes que no...
2: Bueno, Mercè, ja ho deixem tot, ja està.
1: No,
2: deixem
1: sí,
2: la data, deixem
1: però
2: la
1: clar, sempre hi ha excepcions, però clar, per les excepcions no hem de deixar de practicar les nostres costums.
4: Però s'ha de procurar gestionar-ho per minimitzar els danys.
2: Sí, exacte.
1: Jo no dic que no, però deixeu-me tirar petardos.
2: No, que sí, que a veure, que jo també he tingut nens a casa.
4: Quan has tirat el darrer petardo?
1: L'any passat vaig tirar molts petardos.
3: Sí, a la Mercè li agrada.
1: Sí.
2: Oh.
1: Sí, sí.
2: Jo no.
3: Al poble.
1: Sí, clar.
3: Al centre del poble, clar.
1: Allà on vis jo, no és el centre del poble.
3: Vull dir lluny del bosc,
1: bueno,
3: no una urbanització.
1: Bueno, no, tinc la riera allà a tiro de pedra.
2: No, que t'havia tenint
0: cubell. Però no tiro de petard. No tiro de petard. Sí, a tira de pedra, sí, però no de petard.
1: La gent va a la riera a tirar petards.
0: Pues eso, pues no, això era el que no. Això era la idea, precisament.
3: 500 metres. 500 metres de zona boscosa, menys de 500 metres...
1: Jo no sé si es pot considerar zona boscosa el torrent que baixa del...
0: Vigila, perquè clar, és que acabes de treure un altre meló. O sigui, la riera i la neteja d'aquesta. O sigui, hola. És que com caigui un petard allà...
1: Bueno, ara han netejat la riera de Caldes, però com se diu aquella? No és... Ara, perquè ara no em ve el cap, la riera que baixa del polígon, de la borda, la riera de la borda,
2: la riera que va cap a Palau.
1: No,
4: el torrent de la borda.
1: El torrent de la borda.
2: Ah,
1: allà, aquell no l'han netejat.
0: Cap a Palau és la riera calda.
1: I allò està infame.
2: El torrent està allà fa anys. Cada dia està més verd.
0: Que la meva pregunta al torrent és perquè la riera sí que és la Aca, però el torrent també?
4: Si
0: pregunto.
4: Si porta aigua, segur que sí.
1: No porta aigua. Portaria aigua.
2: Fa molts anys
1: jo
2: no
1: l'hi he vist. Porto 35 anys en allà i no he vist mai baixar aigua pel torrent.
4: Deu portar aigua quan hi ha tempestes.
1: No. Ha de ser que plogui en un lloc molt especial perquè baixi aigua, i em sembla que en els 35 anys...
0: No sé si és pas d'aigua. És que aquest és el tema. No sé si és pas d'aigua o és que en el seu moment...
4: Està conduïda, potser.
1: No,
4: perquè,
1: no,
4: perquè està. Perquè pel torrent del Bugarai, que deu ser la continuació, sí que passa aigua.
2: Quan hi ha una precipitació molt forta, sí. Clar.
1: No, molt forta no. És, ha de ploure en un lloc molt
2: moltes
1: determinat.
2: Hores.
1: No, en un lloc molt determinat, perquè aquestes tormentes que hi han hagut tan importants, allà no baixen mai aigua. Mai. És, bueno, el Pau tenia controlat, el meu marit, vull dir, tenia controladíssim. I no ha baixat mai aigua. Tot i que fa anys que no treballa, però... A veure, vivim al costat. I sempre pensava, amb les cases que hi vam fer a sobre... Dic, aquelles cases un dia s'enfonsaran, perquè com es decideixi baixar l'aigua que pertocaria baixar per aquell torrent, les cases aquelles estan construïdes a sobre.
2: Per exemple, em fas pensar, que deus tenir tu més memòria que jo, el 94 que va haver-hi el...
1: Ui, jo la memòria l'he perdut.
2: El 94 no va ser els incendis,
3: els aiguats.
2: Sí, primer els incendis van provocar
1: sí,
2: després.
1: Això va a la Riera, però aquí, de Caldes.
2: Sí, però i aquí, allà no. I allà no? Pues llavors això no sabem de qui és.
0: Clar, no, però
1: jo sé que depèn de la Diputació. Això sí que ho sé, que depèn de la Diputació, perquè em sembla que és la Diputació la que dona permisos per netejar o no netejar.
2: Llavors no és un torrent...
1: Crec, però puc estar equivocada. Però de l'ACA em sembla que no.
2: Que són 50 anys els riscos de...
3: D'avinguda d'aigua.
2: Sí, possiblement, si no recordo malament, he vist algun cop el que es diu la franja d'afectació sí. De riades, em sembla que són cada...
4: Sí, tot i que aquests valors cal canviar-los i revisar-los.
2: Ai, cada vegada... Bueno, clar,
4: sí, la veritat és la que és.
3: Està canviant tot.
2: No? Està canviant massa tot. Sí.
1: Escolta, en som menys 4, no parlarem de l'orgull?
3: Ah, digues. I tant. Digues.
1: No, que em sembla que està bé que aquí Caldes s'hagi organitzat algunes activitats que per mi són molt poc visibles, per mi, sobre l'orgull, perquè, tot i que sembla, bueno, arrel del comentari que ha fet a Javier Suárez, que està clar que la formació li hauríem de donar, amb ell també, amb tot el meu carinyo, que el respecto moltíssim, però, ostres, el fet de poder donar visibilitat a unes persones que durant molts anys s'han vist obligades a ser invisibles, jo crec que s'ha de potenciar molt més aquesta visibilitat. Ja et dic, les activitats que estan previstes i tal, bueno, estan bé, no dic que no s'hagin de fer, evidentment s'han de fer, però inclús jo aniria un pas més enllà, a donar més visibilitat i a donar més... A veure, que és que... Quina activitat es podria fer? A veure, no ho sé, això ho tindrien que promoure els mateixos del
0: col·lectiu.
1: Del col·lectiu, exacte. Uh-huh. Però... Em sembla com que es queden molt curts. És que com a mare de noi homosexual, vull dir, jo vaig ser inclús potser la primera que en un moment donat de la seva joventut li vaig dir, no cal que vagis amb el lletrero aquí dalt, perquè en aquell moment teníem por, tots teníem por, amb la qual jo entenc que es va veure obligat a amagar la seva condició fins que la cosa es va anar normalitzant, fins que va ser ja una miqueta més gran. Però l'adolescència, ostres, són uns anys que es van... Que la majoria, inclús de petits, perquè em consta que de petit el meu fill va tenir bullying a col·legi, s'han vist obligats a amagar-se per no patir més del compte, i ara és com un moment de dir, ep, som aquí i som així. Uh-huh. I ho volem celebrar. Som així. Uh-huh. I això penso que se li ha de dormir, se'm posa la pell de gallina i tot, penso que s'ha de visibilitzar més, no?
3: S'ha de mostrar més.
1: Uns poemes...
0: Jo estic d'acord amb tu. Mercè, jo estic d'acord amb
1: però,
0: tu.
1: Però clar, també són ells que han de...
0: Exacte, aquí ho has dit. Sí. Aquesta és la clau. O sigui... Jo crec que el tema està en que sempre fem despotisme il·lustrat en tots els temes. És a dir, el Papa Administració acaba decidint que li convé a un col·lectiu en concret.
1: Correcte, i això...
0: I decideixo quin tipus d'activitat, perquè com ve la Roser comentant, no? Hi ha hagut anys més reivindicatius, hi ha hagut anys més festius. Sí que és veritat que no, bueno, que jo sàpiga, no s'ha consultat als col·lectius o a les persones de la xarxa del SAI o a les persones de que puguin ser del municipi, els ha dit, ei, apropeu-vos, anem a veure realment què voleu destacar, què voleu visibilitzar, què voleu comentar, què voleu dir i què voleu que es defensi durant aquesta jornada. Mm-hmm. No?
2: M'he quedat amb una pregunta, que quines dades tenien, perquè està el SAI està funcionant des del 2019. Per tant, dic quina... Ui, m'he deixat alguna pregunta per fer-li, pobre Roser. No ens ha donat temps avui.
0: Bueno, l'hem fotut massa canya, no?
2: Bueno, jo...
0: Jo me lo quedo.
2: No passa res. Però d'una manera hi ha dades. Perquè això estaria bé, és el que dius tu, no? Una mica...
1: No, és que és totalment
2: així. I segurament...
1: És que ha de ser així.
4: El veritable problema és la intransigència. I no és un problema només d'aquest col·lectiu.
0: És el col·lectiu en general.
4: Tenim gent que té absoluta intransigència amb els immigrants, que de fet hi ha partits polítics que ho promouen. I aquest és el nostre repte en aquests moments. S'ha anat enrere en aquest sentit, des d'anys enrere, perquè això el que cal és naturalitat i el que no pot ser és que hi hagi agressions, el que no pot ser és que no hi hagi seguretat. I és un problema transversal, no és un problema només d'aquest col·lectiu.
2: No, d'altres
4: també.
0: Sí, estic completament d'acord. Jo sumaria que em robaré els dos minuts últims per parlar d'una cosa, però... sí, és que vull dir una cosa. Bé, és igual. Que això està claríssim perquè realment tenim un problema de pedagogia i tenim un problema de l'ús de les paraules, no? I el company Suárez m'ha fet molta gràcia perquè és una generació, vale? I com dius, no? Que se'ls hi permet perquè no sé què, bueno, caldria fer més pedagogia. No, tio, diguem-li clar, tio, així no.
1: Així no, perquè que el vegi, em comprometo a dir-li.
0: No, però realment podríem entendre i dir, bueno, ell ha posat, tenen dret a reivindicar-se, no? Bueno, també ho va fer l'Aznar, jo parlo català a casa, no? Llavors... Sí, clar, és així. O sigui, tinc dret a reivindicar-me, tinc dret a moure'm per lliure pel carrer, però si us plau que no molestin gaire, no? Llavors és com, no, així no va la cosa. I llavors, si cal dir-li, doncs se li diu. Si cal, però cal fer molta més pedagogia, estic d'acord, sí. Però cal fer la pedagogia tenint-los en compte a ells.
4: No només pedagogia, eh?
1: No.
4: Jo crec que s'ha de ser intolerant amb els intolerants.
1: Sí.
4: I això des del punt de vista d'accions socials i d'accions legals. No podem tolerar els comportaments intransigents.
0: Línies vermelles, pures i dures.
4: I per exemple, doncs, partits polítics que promoguin la intransigència haurien de ser...
1: Eliminats per anar contra la llei, sí senyor. Han de ser eliminats, punyeta, com ho has dit.
3: Ja t'ho diré. Bueno, intransigent, intolerant amb els intolerants.
2: Crec que hauríem de canviar unes quantes lleis.
1: No. Les lleis
0: o complir-les.
1: Les lleis hi són. Les lleis hi són. De fet, la llei de partits polítics diu que tu no pots promoure certes activitats que van contra...
2: Però ningú les segueix.
1: Ninguna. És que hi ha uns quants partits que haurien d'estar ja il·legalitzats. És que no sé què fan.
4: Ens els trobarem governant.
1: Exacte. Aquest és el problema.
2: Exacte.
1: Aquest és el problema, també. I en quant a la pedagogia que s'ha de fer, permeteu-me que us digui una cosa, que no és per anar contra ningú, sinó per demanar més formació. Els professors a les escoles han d'estar suficientment formats per poder detectar situacions de bullying i han de poder tenir autoritat per poder fer i desfer a dintre l'escola per poder controlar aquestes situacions i donar protecció a les possibles víctimes. Sí. I això no existeix. Malauradament, els professors no estan suficientment formats.
0: Cada vegada més, eh? Farem una lança a favor de cada vegada més, cada vegada
3: ara,
0: molta
3: si
0: més
3: no,
0: sensibilització.
3: Ara, si no, podríem parlar del conflicte d'educació i de tot el que posem sobre l'escola, tot el que ha de fer l'escola, no? També classes de cuina, classes de no sé què,
4: sí, tenim,
3: classes d'educació vial...
4: Tenim un problema amb les famílies, també. Eh?
0: Exacte.
4: Les famílies volen donar lliçons als professors, als mestres,
1: això és intolerable.
4: I això, aquest és un greu error com a societat.
3: Va, que la Marta, volia dos minuts.
0: Uniré aquesta última frase, exacte, uniré aquesta última frase amb el que us volia comentar. Bueno, com heu sentit abans, jo soc tècnica d'un ajuntament en el que soc tècnica de serveis socials, vale? En el meu cas, el meu barret és d'educadora i per tant treballo amb les famílies, vale? Però volia comentar-vos que si us plau, si ho veieu a les xarxes, si us voleu interessar a tothom que em senti, si us plau, que busqui, rebusqui les xarxes, perquè ens estem començant a mobilitzar, perquè estem serveis socials està infravalorat, som el calaix desastre, som el calaix on recauen totes aquestes coses, som els que fem pedagogia en quant al risc i problemes d'aquests, som els que busquem solucions en habitatge quan hauria d'haver una potència, no?, en quant a solucions polítiques d'habitatge, tenim unes ràtios sobre infravalorades, tenim població per sobre les possibilitats, tenim... I ara ens comencem a mobilitzar, justament ahir vam ser més de 600 persones mobilitzant-nos davant de drets socials a Barcelona. I serà la primera i no l'única. Per tant, us animo a que si ho veieu a les xarxes us informeu de per
4: el
0: què és.
4: El meu absolut suport, perquè és el sector més abandonat.
0: Totalment.
4: Amb molts serveis externalitzats, amb uns sous, amb convenis que són absolutament vergonyosos.
3: I que ha de recollir i ha de fer front a moltes de les mancances que ens trobem.
2: Totalment.
0: Infravalorat, amb estructures econòmiques i estructures de recursos humans per sota del que es necessitaria, i no oblidem que el contracte programa ara mateix està en una addenda d'una pròrroga d'un any, perquè no acaben de posar-se d'acord, perquè encara no estan decidint, i estan congelats tots els pressupostos, igual que l'any passat, quan necessitaríem moltes més. O sigui, que jo us animo que si realment esteu d'acord amb aquesta lluita, ho reivindiqueu.
1: Jo també et volia dir que crec que també serveis socials s'han de modificar i s'han de reestructurar d'una altra manera.
0: Totalment. Som el calaix desastre i som, com diuen l'eslògan, no som l'última parada.
3: Doncs... Queda dit, Marta, queda feta la reivindicació. Marta Barnils, Mercè Prades, Daniel López Codina i Àngels Pou, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al darrer safareig de la temporada. Us desitgem també a vosaltres que ens escolteu que ho passeu molt bé aquestes setmanes d'estiu i ens retrobem el 17 de setembre, com sempre, a les 7 del vespre. Ara sí, bona nit i bon estiu.
0: Gràcies.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum, a més divendres a Ràdio Caldes.
2: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez. El que ara explicaré o el que ara parlaré hauria d'estar al final, però com al final sempre ens quedem sense temps, doncs anirà al principi. Avui és aquesta obertura, aquesta editorial. Hi ha temporades que passen de puntetes i n'hi ha d'altres que deixen petjada. La d'aquest any ha deixat empremta. El passat 16 de febrer van encendre els micròfons del primer fòrum, sense saber ben bé què passaria. Només tenien una intuïció, que calia un espai on parlar amb calma, amb respecte i amb profunditat de tot allò que ens afecta com a comunitat. I avui divendres 26 de juny, 85 programes després, podem dir que aquest espai ha crescut, s'ha consolidat i s'ha convertit en una plaça pública on cada matí hi ha hagut vida, debat, cultura, emocions i, sobretot, persones. 85 programes són moltes hores de ràdio, són converses que ens han fet pensar, testimonis que ens han commogut, històries que ens han fet somriure i silencis que també han dit molt. Hem parlat de salut, de llengua, de llibres, de música, de convivència, d'educació, de memòria, de poble. Hem obert portes, hem escoltat veus que no sempre tenen altaveu i hem posat junt en racons que sovint queden a les fosques. I ho hem fet amb una audiència que no només escolta, participa, interpel·la, acompanya, perquè el fòrum no és un programa, és un espai compartit. I avui, que tanquem temporada, toca també donar gràcies, les gràcies. Gràcies a totes les persones que han vingut a explicar, a compartir, a debatre i a emocionar. Gràcies a les col·laboradores i col·laboradors que han donat vida a les seccions setmanals, que han aportat mirada, criteri i coneixement. Merina Maneses, Clàudia García, Mariluz Talavera, Cesc Sabater, Pilar Loncan, Oriol Bassols, Susana Corcho i Conra Sorribas. Gràcies també a qui ha estat al control tècnic, Ferran Monterde, al Monter, fent que tot sonés com ha de sonar, amb aquella precisió silenciosa que només es nota quan falla. I aquí no ha fallat. Quan alguna cosa ha grinyolat, ha estat la tecnologia, no pas la persona. Gràcies, en definitiva, a totes les persones que han fet possible que cada matí, entre les 9 i les 11, aquesta ràdio fos una plaça pública, oberta, viva i honesta. I sí, avui tanquem temporada, però no tanquem res, només fem una pausa, perquè la ràdio, la bona ràdio, és això, un fil que no es trenca, una conversa que continua encara que tanquem el micròfon. Tornarem al setembre, amb més veus, més històries i més ganes de seguir fent comunitat. Però avui, deixeu-me dir-ho, ha valgut la pena cada minut. Gràcies per la confiança i molt bon dia, Caldes.

0: Amb aquesta mirada obrim el fòrum de 8, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre i que combina informació, cultura, debat i proximitat. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 2 hores, compartim allò que ens importa i allò que ens fa créixer com a comunitat. I avui, divendres 26 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, després d'aquesta obertura, tornem a obrir la finestra de Navegant Parlament amb el doctor Conrad Sorribas. Avui ens endinsarem en un tema que genera debat, desconeixement i molts mites, el cànnabis i els seus efectes. Parlarem de què diu la ciència, de què posa realment al cervell i de com distingir entre ús, abús i risc. Una conversa necessària per entendre en rigor i calma, un fenomen que sovint es banalitza. I com sempre, hi posarem també la mirada literària, cinematogràfica i musical, perquè la cultura també ens ajuda a entendre allò que sovint costa de dir o de saber, no? A la segona hora posarem el focus en la Coral Guisla, una de les veus més estimades i arrelades del cant coral del nostre poble. Avui ens presenten l'espectacle d'un temps d'un país, 60 anys de música catalana. Un viatge per 6 dècades de música del país que compartiran amb la Coral Fonten Fàbregas de Barcelona. Un concert que tindrà lloc aquest mateix divendres a 8:45 del vespre a la Sala Noble de Can Rius. Aprofitarem la visita per fer també un recorregut pels més de 40 anys de la història de la Coral Guisla. Ens acompanyaran algunes de les seves veus, com la Lupe Prades, Anna Maria Morera, Josep Puigdomenes i Imma Colomer, que ens explicaran què significa també formar part d'aquesta trajectòria col·lectiva i musical. Un fòrum per escoltar, per entendre i per celebrar la cultura i la comunitat en aquest últim programa de la temporada. Així, doncs, prepareu-vos per a un matí intens i ple d'emocions, de paraules i de música. Comencem aquest recorregut radiofònic per la nostra plaça pública sempre oberta i participativa. I com cada divendres, fem una pausa per mirar cap endins, obrint una finestra a la salut mental, a les emocions i a tot allò que sovint ens atrapa i que no podem evitar. És moment de navegar en Parlament, aquest espai setmanal que ens guia el doctor Conrad Sorribas. Primer de tot, bon dia, molt bon dia.
1: Bon dia, Conchi, i a l'audiència en aquest últim darrer programa de la temporada.
0: El darrer programa de la temporada, perquè seguirem.
1: Exactament.
0: Com cada divendres, com hem dit, el doctor Conrad Sorribas ens acompanya per fer, tal com diu la secció, un viatge per la ment. Avui ens proposa mirar de cara una substància envoltada de mites, confusió i també banalització, el cànnabis. Ens ajudarà a entendre d'on ve, com s'ha estès i per què durant anys es va considerar una droga menor. Però avui el seu impacte social és innegable. Catalunya és el primer productor de cànnabis d'Europa, un fet que ha alimentat màfies i conflictes que veiem cada dia als nostres barris. Des del punt de vista clínic, el doctor Conrad Sorribas ens explicarà per què el cànnabis és una droga molt més complexa del que sovint es diu i com pot estar relacionada amb problemes greus com psicosi, depressió i ansietat. En fi, una conversa que sense cap dubte és necessària per entendre amb rigor i sense ingenuïtats què hi ha realment darrere del consum del cànnabis. Doctor, per començar, quan parlem de cànnabis sovint hi ha molta confusió i molts mites, com ja hem dit, no? Com va arribar el cànnabis a Catalunya i per què durant tants anys es va considerar una droga menor, podríem dir gairebé es considerava inofensiva, com el tabac.
1: Correcte.
0: No és que el tabac sigui bo, no? Però bé.
1: No, són situacions diferents, sempre com totes les addiccions, amb punts comuns, no? Però això que comentaves d'una substància, diguem, irrelevant hasta cert punt, avui mateix, és una notícia d'ara mateix, els Mossos d'Esquadra han reconegut que la violència a Barcelona està, el número 1 de la violència a Barcelona està relacionada amb el consum de cànnabis i amb els trastorns mentals que provoca el cànnabis. Això acaba de sortir ara mateix, és això que ja s'intuïa, però els Mossos oficialment ja ho han reconegut. Per tant, és el que comentava, o sigui, com una substància que era una mica la droga de l'alegria, la droga banalitzada totalment, fins fa molt pocs anys s'està convertint en un greu problema social, de seguretat, però també clínic. I això són aquelles coses que ho veiem a la consulta i a vegades costa molt de que inclús dintre dels propis mitjans mèdics s'hagi reconegut d'aquesta manera. A més, tenim l'agreujant que hi ha una línia molt confosa sobre les pretengudes propietats mèdiques del cànnabis. I això, com tot, és una exageració. Més que res perquè és que no hi ha cap estudi concret que certifiqui això. Sí que hi ha treballs actius en aquest aspecte, però això és diferent. Una cosa és que hi hagin treballs i una altra cosa és que siguin ja oficialment recomanables, no? De fet, un dels estudis més complets que hi ha és que la planta de la marihuana té més de 300 extractes diferents, la major part dels quals no es coneixen, però n'hi ha un que és antiemètic, és antivomitiu. I un dels treballs que s'està fent és intentar detreure aquest extracte per utilitzar-lo en pacients amb un procés de neoplàsia, de càncer molt avançat, amb el qual la quimioteràpia és molt intensa i un dels símptomes més intensos també de la quimioteràpia és els vòmits, no? Uh-huh. Pues, per exemple, això és un treball que s'està fent en aquest moment, per exemple.
0: Per exemple.
1: Molt diferent de llibres com de títols com A la salut per el cannabis, ja em diràs. Pues no. Tot això crec que és important que al final de programa tothom tingui... al final és així, que tothom tingui el criteri del que és aquesta substància i llavors ja hi ha la llibertat de cada individu de fer el que cregui oportú. Però aquest fer que sigui informat. Uh-huh. I d'una manera escèptica. O sigui, tampoc es tracta de satanitzar la substància, ni cap substància, perquè això al final provoca inclús aquesta curiositat. No. El fet biològic de lo que és aquesta substància. Com tu comentaves, aquí a nosaltres ens va arribar amb un moviment cultural als anys 60 relacionat amb el moviment hippie. Va entrar a la península, diguem, a través d'Eivissa i tot el tema de festa d'aquella època i que, bueno, que va reportar molts criteris de revolució social i molts també positius, però també va portar això. Uh-huh. Què va passar? Que hi havia dues substàncies que van venir alhora. Una era

0: o sigui, la mortalitat... Molts
1: del que feien l'heroïna, de fet, avui dia ja no hi són.
0: Exactament,
1: que és un...
0: exactament. I això va fer que es anés potenciant i es anés banalitzant aquesta altra substància. Clar, què passa? Que aquesta substància té, biològicament parlant, té dos criteris molt importants, i és que és una substància que s'enganxa molt fàcilment a les proteïnes del plasma i es dissol molt per la grassa del cos. Això què vol dir? Que la vida mitja del THC, que és l'extracte addictiu de la substància, té un temps de vida mitja mínim de 15 dies a dintre del cos. Clar, què vol dir? Que ja tenim una substància que va treballant molt més enllà de lo que és les sensacions inicials, ja va treballant constantment dintre de l'organisme, no? Clar, primer punt, és una substància molt, molt addictiva i amb un síndrome d'abstinència molt dur. Clar, això també fa que sigui molt difícil entre la banalització inicial i quan la persona que ha fet aquest consum, que ja ha passat a l'addicció, intenta fer la reducció per si sol, es troba que realment no pot fer-ho, perquè la síndrome d'abstinència, francament, és molt, molt complexa i molt difícil. No? Uh-huh. I no hi ha un protocol concret per, de tractament farmacològic per atenuar la sintomatologia d'abstinència.
1: Uh-huh. Per exemple, com s'ha també... tal com ho ha dit, va venir o a través de l'època hippie, etc. També molts cantants, i justament perquè després parlarem de la, quan parlem de la música, però un dels cantats que més ha fet, justament podríem dir, han parlat de, o sigui, del fet de tenir la Maria, no? En aquest cas,
0: la cannabis,
1: doncs era Bob Marley, sí. I a més el... quan cantava, a més, després ja posarem cançons, justament, que les dedica al cannabis. Mira, és per exemple, sí. Aquesta, vull dir que és el fet de que això es va posar, vull dir, quan persones molt conegudes, molt famoses, t'ho van posar de moda, no? I en la qual cosa, doncs, fomentava el consum.
0: Exactament.
1: El consum d'aquesta droga, podríem dir.
0: Ha passat a ser una droga cultural, realment.
1: I a més de col·lectiva. Sí, perquè molt sovint no és el fet de fumar sol, no? Sinó de fumar en grup.
0: És una substància que fomenta el col·leguisme. Uh-huh. O sigui, és molt difícil que en un grup lúdic, un grup d'amics, hi hagin persones que consumeixin i persones que no consumeixin. No vol dir que no pugui ser, però és realment complexa, perquè l'alteració conductual que comporta fa que sigui incompatible que hi hagin persones consumidores i no consumidores amb una mateixa situació, doncs, grupal, lúdica, etcètera, diguem, no?
1: Mm-hmm. Sí, sí, el fet de dir que igual no després, més a la teva vida, consumiràs, però estàs en aquest grup i tal, i diu, bé, doncs per què no provar-la, no? Clar. Que això és... Però a partir d'aquí no vol dir, sinó que proves, no? I després ja mai més, vull dir, que no es queda, no se queda en el cos, però ja tot al contrari, no? Que
0: clar.
1: Sí que fan aquest consum.
0: Hem de tenir en compte que és una substància que es calcula que hi ha 228 milions de consumidors al món, del qual 3 de cada 10 persones que consumeixen quedaran enganxats, seran addictes. I a les nostres estadístiques és de que el número d'addiccions agafa 1,4% de la població entre els 15 i els 64 anys. És a dir,
1: comença
0: i com
1: deies
0: molt, molt bé, aquí a més en el nostre ambient, a Catalunya, resulta que a més és el primer productor,
1: sí,
0: de
1: cannabis, vull dir, a Europa, eh? Fins i tot aquí a Caldes no és la primera vegada que s'ha agafat, vull dir, la policia, doncs, ha enganxat alguna nau, no?, que estava dedicada a la producció, vull dir, de plantació de la Maria.
0: I no és una experiència rara, tant aquí com a Barcelona. Napa al carrer i sentir olor de marihuana.
1: Això és molt sovint.
0: I de bon bé aquesta olor. Pues,
1: això,
0: qui sap, però
1: és que vas passejant i la notes, sí, sí. La notes de seguida, molt, molt, molt carrer, sobretot a la part del casc antic de Barcelona, ho notes moltíssim. Però no només allà, a vegades aquí també.
0: Clar, llavors hem de tenir present que la planta de la

0: marihuana, la cannabis sativa, aquesta és la planta. I de la planta surten diferents preparats. I això també és important tenir-ho present. No és el mateix la marihuana que el haixix, per exemple. No? La marihuana són les fulles i les flors de la planta. Uh-huh. El haixix és la resina que surt d'aquestes fulles.
1: Quan ja l'han tractat.
0: Exacte.
1: Hi ha un procés químic, etcètera, vull dir tot.
0: Aquest procés clínic és important perquè no és el mateix THC d'ara del que fa uns anys. Uh-huh. I sobre tenim un punt, perquè és una substància que és llepiscosa, en aquest sentit, que és el que ara s'ha posat molt de moda, que és el CBD. El CBD és el cannabidiol, que, pertengudament, vindria a ser el germà petit del cannabis, amb el qual doncs també es comenta que no provoca addicció, que no certament té un component de THC de la part addictiva molt menor, però aquí, com veurem més endavant, tenim un altre risc amb aquesta substància, no? Clar. Important. El haixix, la resina, té un component molt més alt del tetrahidrocannabinol, que és el THC, que és uh-huh. la part addictiva. No? O sigui, no és el mateix consumir marihuana que consumir haixix. Val? Uh-huh. El haixix, la xocolata.
1: Sí, val? Sí. I en aquest cas seria la més para addictiva, que quan consumeixes, vol dir, el que seria la planta, no?
0: Si exactament.
1: Aquí se quedaria com una cigarreta, no ho sé.
0: Bé, i això també vol dir que a l'hora de posar-se en tractament no és el mateix tractar un consumidor de marihuana que un consumidor de haixix. A part que també hi ha el tema de l'escalada, perquè com tota substància addictiva té els seus nivells de tolerància. O sigui que és molt fàcil que una persona que comenci a consumir marihuana acabi consumint haixix. Mm-hmm. No? I amb aquest marge surt el CBD. El CBD, clar, hem de tenir en compte que, com hem comentat al començament, darrere de tot això, des de les màfies i, escolta'm, la capacitat, diguem, d'intentar de no perdre clients, diguem. Uh-huh. No? El CBD és una substància relativament nova, no? amb el criteri de que no és addictiva. Bé, aquí n'hem de parlar molt clar d'això, perquè recordem que hem parlat amb altres, quan vam parlar de l'alcohol, al final el sistema nerviós, les neurones, absorbeixen tota substància que li arriba a partir d'uns receptors que tenim específics per cada substància. Això què vol dir? Que la neurona té receptors, tots tenim receptors específics pel THC. Però si aquesta neurona no coneix la substància, no hi ha demanda. Què passa? Que si alguna vegada una persona consumeix un porro, uh-huh. la curiositat, només fa això, tenim 10.000 bilions de neurones, cada una d'elles amb milions i milions d'aquests receptors, s'obren els receptors, entra el THC, fa el seu efecte i aquí en principi no passa res més perquè no hi ha una continuïtat amb el consum i aquests receptors es tanquen. Ara bé, si a partir d'aquí la persona comença amb una regularitat a anar consumint THC, clar, tenim 10.000 bilions de neurones, cada una d'elles amb milions i milions d'aquests receptors, que cada vegada que els hi arriba ja amb regularitat, la que fora, però amb regularitat aquesta substància, aquests receptors s'han d'obrir i s'han de tancar. S'han d'obrir i s'ha de tancar. Què vol dir? Que la quantitat d'energia biològica que gasta el sistema nerviós per aquest fet és immensa. I hem de recordar que la naturalesa sempre tendeix al mínim esforç. Llavors què fa? I els deixa oberts. En el moment en què els deixa oberts, ja no és la persona que, perquè li ve de gust, fa un porro, sinó que ja és una demanda biològica del sistema nerviós, i això ja no para ningú. Mm-hmm. CBD. Clar, el CBD resulta que certament té molta menor càrrega de THC, això és cert, però la molècula és semblant, no semblant, és pràcticament igual que el del THC. Per tant, què passa? Enganya el receptor. És a dir, té menys efecte, hi ha qui inclús diu que en aquest sentit no és addictiva, ho podíem mig assumir perquè Hi ha THC, però molt poc, certament, però clar, com que la molècula és semblant a la molècula del THC, aquest receptor impedeix que es tanqui. Per tant, el CBD és una substància que porta un gravíssim, una gravíssima risc de recaure amb el consum de THC, amb les persones que pertangudament intenten, i amb bona fe, però intenten de deixar el consum de marihuana a partir del CBD. I això ho hem de tenir molt clar, perquè és una corrent que últimament està tenint molta activitat. És a dir, i no, és un error molecular en aquest sentit. És a dir, si una persona es vol posar, diguem, en tractament, no solament ha de tenir molt clar que qualsevol de les formes de la marihuana l'ha de deixar, sinó tots aquells productes que d'alguna manera poden ser menors amb un criteri d'anar disminuint progressivament el consum. Això no va així, és consumir o no consumir. Per què? Perquè amb la reducció progressiva, sí, és reducció, és progressiva, però es continua utilitzant substàncies que no deixa que es tanquin els receptors. I, per tant, en qualsevol moment es torna a activar el consum al 100%. Sí.
1: Què fa del cannabis, o sigui, de la marihuana, del haixix en si, de la droga, no? Una droga tan complexa des del punt de vista mèdic.
0: És a dir, clar, tenim una substància que és molt addictiva, per el que hem comentat en cert moment, es reparteix moltíssim.
1: O sigui, aquí, com ja el comentava, que els efectes reals que fan amb el cervell.
0: És que després, aquí hi ha una branca de la medicina en quant a conducta addictiva, que és el diagnòstic dual. El diagnòstic dual què vol dir? Vol dir que l'efecte psiquiàtric que provoquen determinades substàncies d'abús, com és la marihuana. Què ha passat amb això? Que aquest és un altre punt. O sigui, la marihuana, una vegada entra el THC, una vegada entra dintre el sistema nerviós, és erràtic. No té un lloc concret a on treballar. Clar, llavors, què passa? Que tenim la neurotransmissió, no? O sigui, els nostres neurotransmissors, que n'hem parlat moltíssimes vegades, no? Fem un petit resum, és a dir, la serotonina quan baixa és la depressió, l'adrenalina quan puja és l'angoixa i tot el que té a veure amb l'angoixa, i quan puja la dopamina, això és la psicosis, val? És l'esquizofrènia. Què passa amb el THC quan arriba al sistema nerviós? Pues que no té un lloc específic a on treballar. Per tant, toqui el que toqui, alterarà algun d'aquests neurotransmissors. Què passa avui en dia? Que la quantitat, a través del diagnòstic dual, de trastorns psiquiàtrics, que la base, el detonant, ha estat el THC, ha omplert les consultes de qualsevol hospital, servei d'urgències i consulta ambulatòria. I, concretament, avui en dia, la psicosis tòxica és extraordinàriament freqüent, que es comporta com una esquizofrènia. O sigui, el brot és igual indistingible d'una esquizofrènia, només que amb la història clínica llavors resulta que la persona estava consumint THC, estava consumint derivats del cànnabis.
1: I això queda per tota la vida?
0: Clar, aquí ens podem
1: Em refereixo a la persona que ja ha agafat aquesta esquizofrènia?
0: Clar, si és una psicosis tòxica, el ser tòxica, teòricament els símptomes psicòtics desapareixen en el moment en què l'efecte de la substància va decaient. S'ha de tenir en compte que mentre hi ha aquest procés d'activitat del brot, s'ha de tractar com una esquizofrènia i moltes vegades és motiu d'ingrés.
1: Exacte, el que volia preguntar és, ha d'estar internada la persona?
0: En moltes ocasions sí, com es faria en qualsevol brot.
1: En qualsevol tipus de droga.
0: Exacte. Inclús de patologia psiquiàtrica, un brot esquizofrènic, molt freqüentment l'única manera de poder-lo controlar és amb un ingrés de contenció. Exacte. Que aquí poden passar dues coses. Que realment, una vegada hagi passat l'efecte, es redueixi i s'elimini la sintomatologia psicòtica, o no. Per què? Perquè moltes vegades anem veient que el que inicialment era una psicosis tòxica ha acabat sent una esquizofrènia ja com a tal. Per què? Perquè els nostres nivells de dopamina, cadascú té els seus. I en aquest sentit, el THC pot provocar en una persona que té els seus nivells de dopamina alts, però que si no se la mareja, per dir-ho així, no tindria que donar-li cap tipus de problema a la seva vida, però en canvi aquesta substància fa saltar aquesta dopamina que llavors no sap tornar als seus nivells normals. Llavors, és aquests casos, que insisteixo que cada vegada en veiem més, de psicosis tòxiques que han començat sent tòxiques i han acabat, malauradament, convertint-se en una esquizofrènia com tal.
1: Carà. Com distinguim entre ús, abús i risc?
0: Clar. L'abús, que entenem nosaltres, l'abús clínic, és quan una substància, per ara estem parlant de la marihuana, comença a comportar canvis en la vida quotidiana de la persona. Normalment, en aquest sentit, és canvis en la conducta, canvis d'humor, irritabilitat... Tot aquest concepte de la droga de l'alegria, això és com amb l'alcohol, quan dèiem al començament.
1: Al començament, no? Que justament la proves i dius tu, passes
0: clar,
1: això.
0: Perquè tenen una certa igualtat, diguem, similitud en el començament, no? Perquè els dos, les dues substàncies, toquen aquell altre neurotransmissor que parlem nosaltres, que és el GABA. El GABA és el nostre relaxant interior. I és el que fa primer el cànnabis, no? Per això dona aquella sensació de relaxació, el bon rotllo, el riure, tot això que dèiem, no? Però llavors se'n va, i se'n va a buscar altres substàncies. Amb l'alcohol dèiem que s'anava a buscar la serotonina i disminuïa la seva capacitat. En el nostre cas, que ens agafa avui, és erràtic. O sigui, es posa entre neurona i neurona i desdibuixa el normal funcionament dels tres neurotransmissors. I on actua amb més insistència, en allà provoca el símptoma principal, com pot ser la depressió, la psicosi, etc. A més, anul·la l'activitat. O sigui, un dels símptomes més freqüents ja de la cronificació del consum de cànnabis és el que es diu la síndrome de l'apatia crònica del consumidor crònic de cànnabis. És com si... És un símptoma molt curiós, és com si la vida passés, però no hi ha interacció, no hi ha interacció, no? És aquella apatia del consumidor de cànnabis, no? Tot això, tinguem en compte que després hi ha hagut, com deies, en el món cultural, una sèrie de circumstàncies que, juntament amb la banalització, no ha fet gens de bé amb el coneixement autèntic de lo que fa aquesta substància, doncs ens trobem amb el que ara estem visquent. Des del punt de vista clínic, és possiblement la substància que provoca més problemes de salut general, i des d'un punt de vista social, doncs, com dèiem, comencem també l'afectació que afecta també a nivells forts de seguretat. Sí.
1: I per què és tan difícil tractar, en aquest cas, aquesta addicció?
0: Perquè hi ha dos motius. La síndrome d'abstinència de la marihuana, cosa que no se'n parla, se'n parla molt dels efectes, però no se'n parla del síndrome d'abstinència, és molt dur. És molt dur, és a dir...
1: Qualsevol altre tipus de droga, no sé si en aquest cas parlaven de l'heroïna, que és, jo sí. No sé si és molt dur o duríssim, però també una altra que també es fa, que molta gent, sobretot una part de persones que tenen un poder adquisitiu i tal, és la que més consumeixen, que és la cocaïna, no? Per exemple, però que també, evidentment, tenen els seus efectes addictius totals, no?
0: Sí. Però
1: en aquest cas...
0: El que dèiem d'aquesta activitat en quant a la durada, més enllà dels efectes inicials, fa que sigui una substància que aquest síndrome d'abstinència és, moltes vegades, és molt més difícil de tractar, encara que no ho sembli, que el síndrome d'abstinència de l'heroïna o de la cocaïna, i és molt més llarg en el temps. De fet, et poso un exemple personal... Una cosa és quan no sé, treballava a hospitals de tercer nivell, al servei d'urgències, en el qual allà doncs, trobes de tot i sempre pot haver-hi algun risc, un risc personal, diguem, no? Amb la consulta habitual, això és menys freqüent.
1: O sigui, la persona per l'agressivitat
0: per l'agressivitat, que pot tenir la persona. Sí. Però l'única vegada allò en un despatx a Barcelona, en aquest cas, amb el qual vaig pensar, escolta'm, avui surts calent aquí, va ser justament amb un pacient que en el despatx estava fent un síndrome d'abstinència a la marihuana. A més, va coincidir diverses coses perquè estaven fent tractament. El seu camell el va estar,
1: la persona que li, sí,
0: el va estar perseguint fins a baix de la consulta i el començava a trucar mentre es feia la consulta i ell estava amb abstinència, a la vegada que sabia que a baix hi havia
1: el que la persona que li proporcionava.
0: I això, bueno, ho va comunicar, i la veritat és que la situació d'agressivitat, perquè a l'intentar contenir això, aquesta situació, realment ella es va... ell, el seu síndrome d'abstinència, va comunicar una situació que vaig pensar, sí, avui reps, no va passar res, eh? Però em refereixo que estem a aquest nivell, que això a nivell, diguem, el que dèiem els Mossos aquest matí, diguem, no?
1: Sí.
0: Que per les alteracions, diguem, conductuals que provoca, s'entén que és un dels nivells de criteris de perill a nivell de la societat habitual, no? Tant per el que provoca, i les notícies són diàries quasi bé, no?, en quant a tema de màfies i tal, però també per trastorns de conducta provocats per aquesta
1: substància. Ens queda, no sé si alguna... El tema, no sé si l'ha comentat en un principi, que és la part, podríem dir, positiva que té el cannabis, sobretot perquè es fa servir en medicina, per ajudar.
0: Clar.
1: Per ajudar en el tema de la quimioteràpia, per exemple, efectes, sí, per combatre efectes. Clar. Que poden tenir quimioteràpies, o d'alguna manera podria dir que ho fan servir en la medicina.
0: Amb això hem de ser molt clars, perquè això col·labora molt amb aquesta zona gris, diguem, no? Aviam, oficialment no hi ha un tractament que es pugui, a dia d'avui, que es pugui receptar, per dir-ho així, amb una recepta i que vagi a la farmàcia, i això en aquest moment no existeix. Hi han molts estudis i s'entén que potencialment és la marihuana com a tal, quan es vagin coneixent tots aquests extractes que dèiem, se'n pugui treure molts de terapèutics pel tema del dolor, tot això. Una altra cosa és que extraoficialment s'utilitzi, perquè a vegades la desesperació davant de determinades malalties, escoltem, doncs un ho prova tot, no? Però això ho hem de diferenciar. Una cosa és una cosa i l'altra és una altra. Perquè llavors hi ha aquesta confusió i sembla que en el moment en què parles...
1: Sí, perquè moltes
0: manera...
1: persones diuen, no, si això és beneficiós, vull dir, és
0: no.
1: positiu, vull dir que
0: això...
1: perquè no coneixen ben bé...
0: Que... Exacte. Que hi ha un camí per això... Segur. Mira, jo a vegades poso un exemple, i és que molts anticoagulants que nosaltres tenim i que salven moltíssimes vides cada dia són extraccions d'una cobra, d'una serp. I amb el qual s'extreu el verí i es sintetitza en un laboratori. D'acord? Val. Quin és l'efecte? Pues que la cobra mossega les seves víctimes, inocula el verí i la víctima mor dessagnada, perquè és un anticoagulant. A ningú se li ocorrirà de deixar-se mossegar per una cobra perquè per els seus efectes, no? Sinó que quan s'ha pogut i s'ha fet, no? S'ha sintetitzat aquest antídot...
1: Perquè s'ha agafat directe, vull dir, s'ha fet d'una altra manera, no pel fet d'aquest mossegui.
0: Exacte, s'ha sintetitzat a partir d'una mostra de la naturalesa, certament, una substància que es pot controlar. Però aquí va ser igual. És a dir, arribarà un moment, segur, que d'aquesta planta s'extraurà, i sí, perquè s'estan estudiant coses, substàncies, extractes que aniran molt bé per la salut, però no per això vol dir que en aquest moment s'hagi de fumar marihuana per aquest aspecte, no? Aquests punts són molt importants perquè són aquestes zones grises que, mal utilitzades, estan afavorint també el consum d'una substància que bàsicament és una droga.
1: Ens queda molt poquet temps i sempre arribem a la part final, com sempre diem, cultural, no? Quina, per exemple, parlant de en llibres, hi ha algun llibre que pugui proposar?
0: Jo aquesta vegada quasi bé volia fer un reconeixement històric, en el sentit de que inclús dintre de la professió mèdica hi ha hagut molt debat sobre això. I hem de tenir en compte que hi ha un llibre que no és molt antic, és dels anys 90-95. Fixa't que fins al 1995 no va haver-hi, el títol del llibre, el primer consens de la Societat Espanyola de Psiquiatria. O sigui, la primera vegada que els psiquiatres ens vam posar d'acord amb què el que hem dit avui, de que és una substància altament perillosa i que és la detonant de molta patologia psiquiàtrica, és fa molt poc temps i va ser un debat intens. Per tant, jo aquest llibre crec que dona un abans i un després, i per mi crec que és, en fi, és un homenatge que se li ha de fer a aquesta edició.
1: I alguna pel·lícula? No sé si aquí... A mi m'han sortit unes quantes, però preferiria alguna que... Perquè a vegades, si hi ha alguna que sigui, o un documental, que també n'hi ha.
0: Mira, jo, donada la situació, si em permets, jo m'abstindré avui. Jo,
1: vale.
0: Sí, perquè...
1: No, perquè per no exemple, voldria... hi ha una que diu Superfumados, que aquí el que precisament va és a potència...
0: El que no voldria seria banalitzar això, sí. Forma del... i en canvi sí, recolzar pues, aquest, perquè va ser molt difícil, aquest meu llibre, sí.
1: Doncs, música, com ja estàvem sentint, estàvem escoltant el Bob Marley, doncs acabem aquí, doctor...
0: Que ja és una concessió, però va, ja la fem aquesta.
1: Doncs arribem al final d'aquesta sessió d'avui i també de la temporada. Doctor Sorriba, gràcies per ajudar-nos setmana rere setmana a mirar la salut mental amb rigor, claretat i humanitat. Ha estat un privilegi comptar amb vostè a Navegant Parlament i ho continuarà fent. Suposo.
0: I tant que sí, t'agraeixo moltíssim com m'has tractat, la veritat és que és un plaer treballar amb tu, treballar amb el Monter, i moltes gràcies als oients.
1: Doncs així, amb aquesta mirada profunda, moltes gràcies, torno a dir, amb aquesta mirada profunda cap a la ment humana, tanquem la primera hora d'aquest fòrum, fem una pausa i deixem passar el butlletí informatiu de les 10 i no marxeu, que en pocs minuts tornem a ser-hi. Passen un minut de les 10 i obrim la segona hora del fòrum, una hora que dedicarem a parlar de cant coral i d'una formació molt arrelada al nostre poble, amb més de 40 anys d'història, jo diria 44, si no erro, que és la Coral Guisla. I per parlar-ne ens acompanyen quatre de les seves veus, Lupe Prades, Anna Maria Morera, Josep Puig Domènes i Imma Colomer. Primer de tot, benvingudes i benvingut. Aquí al fòrum és la primera vegada, a la ràdio no. A la ràdio ja suposo que heu vingut moltes vegades, no sé en aquest espai concretament, a l'anterior potser sí, a la més coneguda, que és on estaven ja al centre cívic. Doncs avui justament és un dia especial per la coral, no? Perquè aquest vespre s'uniran les vostres veus amb la coral i les dels vostres companys, no? Amb les de la Coral Fonten Fargues de Barcelona, en un concert molt especial titulat D'un temps, d'un país, 60 anys de música catalana. És un viatge musical per 6 dècades de cançons que formen part de la nostra memòria col·lectiva i que han acompanyat generacions, podríem dir 6 dècades, no?, d'acompanyar música. En aquest cas, sota la direcció de Marta Finestra, és la directora de la Coral Guisla.
2: No, la Marta Finestra és de la Fonten Fargues.
1: Vale, pues aquí no tenia. El Jordi Guri sí que és, és el vostre director, no? Doncs són els directors de les dues formacions que obriran un recorregut carregat d'emoció, sensibilitat i estima pel patrimoni coral català. Un concert que també simbolitza el gigant d'amistat, d'intercanvi entre les dues corals, perquè no, crec que no és la primera vegada que feu actuacions conjuntes.
3: No, o... amb ells és la primera vegada.
1: Amb ells és la primera. Sí. Amb altres corals, no.
3: No. Sí.
1: D'aquí del poble i de fora. L'actuació tindrà lloc, com hem dit, a les 8:45 del vespre a la Sala Noble de Can Rius i amb una taquilla inversa. És a dir, en si, la taquilla inversa vol dir que l'acte és gratuït, però qui vulgui pues, pot aportar el que consideri. Vull dir que és, no és, és senzillament, això ajuda precisament al, quan heu de marxar fora, vull dir, per pagar despeses, no és per a un altre motiu, serveixen per pagar transport o el que sigui, no? Per bueno, quan heu de sortir.
2: I la nostra despesa més important, que és pagar el director.
1: Ah, també, clar. També, imagineu, vull dir que, clar, vosaltres sou totalment voluntaris, tots els cantaires sou voluntaris, i des de fa molts anys podríem dir que vosaltres formeu part de la part més històrica, no? De la, de la, de la coral, tot i que sigui 44 anys, clar, hi havia persones que ja no hi són, com per exemple el senyor de Maret, vull dir que clar, el temps passa i tal, hi ha uns en un principi, però sí que podem dir que porteu ja doncs, quants anys?
2: Bueno, jo 30.
1: Imagina, són anys, eh?
3: Jo 35, diria.
4: I jo uns 29, crec.
1: Pues esteu per un ill.
5: Jo menys. No tants anys. Jo fins que no em vaig jubilar no vaig començar. Llavors serien uns 14, 15 anys.
1: D'un-hi-do, eh? Però sí que podem dir que són anys. I des de la... Vull dir que des de 35 anys, per exemple, com en el que teu cas, Anna Maria, la persona que porti menys, el que seria... No sé si hi ha renovació també, que hi hagi persones joves.
2: Bueno, hi ha gent, hi ha dues persones que són noves d'aquest any i tres de l'any passat, sí. Per sort hi ha renovació.
1: Però, per això, i són joves?
3: No.
1: Ah, que jo anava per aquí. Si no, aquesta, no. Hi ha aquesta renovació que podrien dir doncs, que siguin persones que li doni... Però costa, no
3: és
1: sé per
3: difícil,
1: què.
3: Sí, és molt difícil.
2: És difícil perquè, clar, la gent jove busca gent jove. Si s'ha de posar a cantar, triarà primer.
1: Sí, perquè el cant del coral, o cant a capella, moltes vegades hi ha gent jove. No sé si al respecte podríem dir que també vosaltres a l'hora de cantar canteu de tot, i el típic que ara no em sortirà, quan les cançons aquestes més tipus afroamericanes, no?
2: Jazz,
1: com es diu? El jazz i la més coneguda que es canta als grups...
3: El gospel,
1: ara no me sortia. El gospel sí que pot ser que aquí també agrupa a persones més joves, ja de tota la edat, no? Sí. Però que sigui, no sé, el motiu, no ho sé. Perquè pot haver-hi més...
2: No...
1: Que vosaltres també canteu, si toca gospel.
2: Però jo crec que és això, que la gent jove busca les activitats fer-les amb gent jove. Llavors, nosaltres som grans.
1: Però ha d'haver-hi una mica també de
3: sí,
1: tot.
3: Sí, estaria bé, estaria però costa. Costa molt, és veritat. I per molts temes, també, per l'horari. L'horari és tard, la gent que està a ple rendiment de treball per horari a vegades tampoc els hi va bé, perquè segem de 9:15 a 11:45. Clar, és una...
1: Sí, aquí podríem dir que el que ha dit el Josep, quan arriba la jubilació, és el moment.
3: Sí.
2: Bueno,
3: hasta abans, però bueno...
2: Nosaltres érem bastant abans, eh? Jo tenia...
1: I quan, per exemple, el Josep és... Aquí mateix esteu quatre persones, no? Tres dones, un home. La pregunta va per aquí. Quants homes participen?
2: No.
1: Quants homes participen en la coral?
2: 9 homes.
1: I quantes dones?
2: I 15 dones.
4: Unes 15, sí.
1: Gaire, una mica dobleu, eh? Sí, una mica més dobleu.
3: Sí. Com moltes activitats.
1: Sí, ja podem tenir molta experiència. En la lectura passa el mateix, eh? Vull dir que la dona, amb tots els respectes, també pels homes i tal, però qui més està en el tema cultural... És la dona.
2: Sí, com quan vas al teatre o coses així.
1: També.
2: Sempre hi ha
5: majoritat. És un fenomen de totes les corals, per això.
2: Sí, sí.
5: No és la coral de Caldes.
1: No, la coral Guisla no. Si podien parlar de la coral del centre, hi ha també homes, no? Però... Sí, hi ha més dones en el vocàlic doncs, també, o el calderí podríem dir que també
5: sí.
1: No?
5: Sí.
1: Mira, parlant de la Coral Guisla, és una entitat històrica de Caldes fundada l'any, per això dic 44 anys, l'any 1982, i que des d'aleshores s'ha consolidat com un pilar d'identitat cultural del municipi. entre, vull dir, com has dit, 30-35. Ara esteu en 35, els cantaires. Que...
2: No, no, no, no, ara som 24.
1: 24, mm. Val. Ha baixat una mica, vol dir? O...
2: Bueno, sí, baixa. Sí, al voltant de... Sempre estem al, entre 20 i 30. 20, sí. Més de 30 jo crec que no hem sigut mai.
3: En tot cas, duria fer molt temps, perquè
2: sí,
3: no...
2: Sí.
1: O sigui que de tant en tant heu de fer una mica de difusió de cara a treure doncs,
3: sí,
1: més persones que
2: sí,
1: puguin
2: perquè,
1: cantar.
2: Sí, perquè hi ha circumstàncies diverses a la vida, no? Vull dir, a part de la gent que es fa molt gran i hi ha gent que per problemes de feina i tot això doncs, ho deixa, no? I aleshores, bueno, hem d'anar...
5: Sí. Home, seria la cosa de fer una crida a tots els que ens escolten, que si els agrada cantar o tenen la possibilitat i en tenen ganes, nosaltres cada dilluns de 9:45 a 11:45 som a l'Escola de Música, que ara canviarà, però...
1: Ui, tant,
5: però
1: bueno, no sabem, nosaltres... no sabem quan serà el moment, però que sí que serà un espai
5: sí,
1: més...
5: Però nosaltres ens quedarem a la Vella.
1: Ah, us quedeu allà al Centre Cívic.
5: Al Centre Cívic. Sí, vull dir que si volen venir, seran molt ben rebuts.
1: Sí, és el fet de que aquest espai, doncs, encara... podeu fer amb més l'efecte de dir, bueno, pues l'espai aquest
2: sí,
1: podem
2: sí,
1: gaudir-lo
2: sí, sí,
1: realment
2: sí,
1: amb més llibertat, no? Mm-hmm. Perquè és si està a l'Escola de Música és com si l'horari ha de ser condicionat clar, amb sí, el que l'Escola de Música... Si ara després ja no hi és l'Escola de Música, aquest espai queda més obert, no? A l'hora
2: sí,
1: de fer les...
2: Sí, sí.
1: Que normalment, a vegades, ho feies a partir de les 11 de la nit?
2: No,
1: o...
2: no. Dos quarts de deu.
1: Però
2: dos quarts de 12.
1: Que acostuma a ser tard.
2: Sí.
1: Que potser, si l'espai està lliure, doncs en aquest cas podeu fer-lo servir amb més...
3: Tot, problema
2: sí,
3: d'horaris...
2: Sí.
3: Dels cantaires
2: i del director,
3: del director.
1: Sí, perquè el director sí que és jove.
2: Sí,
3: sí, sí, bueno, està treballant, evidentment, sí, i llavors per l'horari tampoc t'hi va bé anar molt d'hora.
2: Clar,
1: clar.
2: Perquè les escoles, ell està al Conservatori de Música i a les escoles, als conservatoris, les classes són a la tarda.
1: I us heu de tenir justament a l'horari del director, clar.
3: Clar.
1: Així parlant de la història, l'any 2023 va ser veu celebrar el 40 aniversari i ho veu celebrar amb un inventari d'actes, no sé si era una quinzena, no? Entre ells un concert especial a Can Rius, una cantada a Montserrat i també una exposició històrica. La coral manté, de fet, un teixit molt viu d'intercanvis, com ja hem dit, amb altres agrupacions, en aquest cas podríem dir avui, que serà amb la Font de Fargues, però que també heu fet aquests intercanvis, sobretot quan arriba dates especials, no sé si per Festa Major o pel que sigui, que també heu fet algun... de cantar conjuntament a les corals d'aquí, de Caldes.
2: Sí,
1: ja
2: sí,
1: sigui amb vocàlic o també a la coral del centre, que
2: sí,
1: també ja té més de 100 anys, vull dir
2: sí,
1: que això també, o tant celebracions d'una com celebracions d'altra,
2: ho heu compartit. Sí.
1: Mira, doncs jo ja començo a fer preguntes. Primer, pel que fa a la identitat i la trajectòria de la Coral Guisla, podeu respondre com vosaltres vulgueu, o fins i tot una o una altra, cap problema. Com definiríeu la Coral Guisla després d'això, de més de 40 anys de història?
2: Bé, jo la definiria com una coral... De fet, jo crec que ha anat variant, perquè inicialment la Coral Guisla va néixer a l'Escola de Música i per tant els primers cantaires eren gent molt jove, alumnes de l'Escola de Música. Això evidentment ha anat canviant i jo crec, vull dir que eren abans, els primers anys era gent que estudiava música. En els últims anys la majoria som gent que no hem estudiat música, que ens agrada cantar i que llavors, bueno, hem anat aprenent, que també hi ha gent, però jo penso que en aquest sentit ha canviat una mica.
1: Mm-hmm.
2: Jo la definiria com una coral bueno, del poble, que representa una mica, som gent molt diversa, no? Però que tenim un interès comú i un entusiasme comú, que és cantar. Ens agrada, ens ho passem bé i intentem fer-ho el millor possible.
1: I tant. A més, en el teu cas, 30 anys, vull dir que són molts anys, vull dir que o l'Anna Maria, 35 anys, està molt clar que us agrada, vull dir que us agrada la música. I què ha significat per a vosaltres formar part d'aquesta entitat tan arrelada al poble? És a dir, això és el que també es diria teixic associatiu, fer comunitat, no?
3: Sí, home, jo que vinc de fora, jo no sóc de Caldes, llavors vaig començar a cantar, poder feia encara no un any que vivia aquí. Per tant, per mi el que ha significat és una ajuda molt gran a l'hora d'integrar-me al poble, no? A tot el que és el teixit cultural del poble. Per tant, a part que el fet principal és que m'agrada cantar, que ho havia fet sempre, ja ho feia allà al poble on soc, realment és una ajuda, perquè com que hi ha gent tan diversa, realment doncs agafes ambient doncs de tots, no? Per tant, és una ajuda a l'hora d'integrar-te, i tant.
1: I quins moments o fites podríeu destacar d'aquest recorregut de tants anys, que en el teu cas, Anna Maria, són 35, en el cas teu són 30, o en el cas de gairebé 30, en el cas de la Imma,
4: quasi.
1: O en el cas del Josep, jo gairebé una vintena, entre 15 o més de 15, no? Vull dir, d'aquest temps, vull dir, què podeu destacar així com fites o alguna actuació especial, concert, etc.
3: És que amb tants anys hi ha tantes...
4: Hem fet moltes coses, sí. Potser els intercanvis que hem fet, que hem estat a Suècia, perquè tenim un company que és d'Uppsala.
1: L'Estefan.
4: Llavors hem estat dues vegades a Suècia. Després també vam estar a Manciana, a prop de Roma, vam fer un intercanvi. Després a l'Alguer, que va ser fa un parell d'any
2: passat,
4: l'any passat, no? Que vam fer a l'Alguer, i després també hem fet intercanvis per aquí, abans que jo hi fos, em sembla que s'havia fet a Catalunya, no?
2: A França,
4: vam anar a Lió, i tot això doncs fa molta comunitat, no? Perquè clar, convius molt.
2: A Menorca també vam anar.
4: A Menorca. És que n'hem fet molts.
1: Heu fet sortides importants,
4: sí,
1: No? Vull dir que no és actuacions i sortides,
4: sí.
1: Perquè clar, això són intercanvis en corals
4: dels altres, dels llocs on vas.
3: Fas molta comunitat així, Diguem que fas quan estàs a fora, que convius
1: amb vosaltres mateixos. Clar, perquè normalment teniu aquestes trobades que feu de setmanals, no?, a l'hora d'assajos, etc. Però quan és en un viatge així, que són X dies, no?, la convivència és molt més...
3: Sí, perquè amb les dues hores d'assaig hem d'aprofitar per assajar.
1: Clar. No per conèixer la persona.
2: Perquè els directors sempre ens diuen: veniu mitja hora abans i feu el comentari, perquè després quan comencem toca cantar i no parlar. No?
3: Per tant, clar, la manera de fer convivència, de fer, és quan sortim així.
1: Mira, per parlar del concert d'avui, parlem d'un temps d'un país, no? 60 anys de convivència, o sigui, de música catalana. Com neix la idea d'aquest concert dedicat als 60 anys de la música catalana?
2: Jo voldria...
1: No sé si en algun moment, perquè crec que heu portat la música, no?, en un pendrive, ja aquí el nostre tècnic en qualsevol moment, però quan vosaltres digueu, ell estarà... sí, per exemple, alguna que es pugui posar. Però ara digues.
2: No, jo volia destacar que aquest concert hem fet molts intercanvis amb corals, però que aquest és especial perquè no és un intercanvi que normalment són quan ve una coral o anem nosaltres allà, nosaltres cantem les nostres cançons, ells les seves, i com a molt fem un cant comú. I aquesta vegada és diferent, i això no ho havíem fet mai, perquè el nostre director, el Jordi Guri, i la Marta Finestres, que dirigeixen les dues corals, es van posar d'acord per fer aquest concert. I aleshores, tant la coral de Font d'en Fargues com nosaltres, hem estat durant tot el curs assajant les mateixes cançons. I per tant el concert serà les dues corals cantant conjuntament el mateix repertori. Mm-hmm. Llavors això és la primera vegada que
1: sí.
2: ho fem.
1: Sí, perquè normalment quan feu aquests intercanvis cadascú té el seu repertori, sí, i que no canvia.
2: I com a molt hi ha un cant comú,
3: sí.
2: no? Una cançó que es canta comú. Però aquesta vegada la particularitat és aquesta, i la veritat és que ha estat una experiència...
1: I les cantareu conjuntament?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Conjuntament, és a dir, totes alhora.
3: Totes.
1: Vull dir, no és el fet de que primer faci una coral, després... No, això...
2: Som... més de 50 persones.
1: Està molt bé, cantant, no? Perquè això és el que té d'especial, podria dir, aquest concert.
3: Sí, sí.
1: És la...
2: Bueno, i la gràcia també és que això, que nosaltres ho hem estat, cada coral ho ha estat essent amb el seu compte, i després, ara, abans dels concerts, que en vam fer una a Barcelona l'altra setmana, hem fet una sèrie d'assajos comuns, alguns a Barcelona i alguns aquí a Caldes, perquè, clar, per ajuntar les veus de les dues corals, no? Mhm.
5: Uh-huh. Podríem escoltar la d'en Peu de Guerra, no?
2: Sí,
5: que va ser una de les que va tenir molt d'èxit.
1: En Peu de Guerra és aquella d'amor i de guerra? No,
5: és moderna, és moderna.
3: Sí.
1: Podem posar aquesta ara? Sí, doncs, mira, ja està sonant.

0: molt, és, em posa la pell de gallina, que es diu, no?
1: Però perquè
0: que és tanta i sona d'una manera
2: volum,
0: que
2: sí.
0: Vosaltres mateixos segur que us emocioneu quan l'escolteu.
1: A més tenim, esclar, acompanyament tota l'estona de piano i una mica de percussió, una caixa i una mica de plat, no? I llavors, esclar, això acompanya molt.
0: Sí, i a més, el que heu dit, 50 veus tots
1: sí,
0: allà, vull dir que
1: sí.
0: quan de temps o quan heu assajat per justament poder aconseguir i enregistrar-lo, enregistrar la música?
2: Tot el curs. Clar,
0: o sigui, porteu-te...
2: Això és, des del setembre.
0: És la fita d'aquest any, no?
1: Sí,
0: vull dir
1: sí.
0: Que el fet de dir aquest concert
2: sí.
0: És el fet de preparar-lo i en algun... Primer, la preparació de vosaltres
2: independent,
0: aquí i independent d'ells allà
1: sí,
2: sí.
0: Aquesta coral crec que és del barri del Guinardó o d'Horta,
2: bueno, sí, és un barri d'Horta
0: sí.
2: A Font d'en Fargues sí.
0: Sí, perquè estaven així a prop i havia, sí. Jo mirava, no?
2: Sí.
0: M'agrada una mica
2: és un barri molt maco de casa, és un,
1: sí.
2: Un barri de fet era d'estiuets de Barcelona de principis del segle XX, finals del XIX, i llavors és un barri molt bonic
1: molt
2: perquè
1: maco,
2: hi ha moltes
1: maco.
2: Cases modernistes.
0: Ui,
2: i...
0: N'hi ha molts per allà,
2: sí, sí,
0: tota
2: sí.
0: Aquesta zona d'Horta,
2: sí.
0: Horta Guinaldó,
2: sí.
0: Però Horta,
2: sí.
0: Hi ha molts edificis
2: molt
0: que trobes per aquesta zona. Doncs és això que deien, que el fet de primer preparar-la cadascú de manera independent
2: sí.
0: I després, algun dia...
2: Sí.
0: Trobar,
1: exacte,
0: trobades, no?
2: Quatre assajos.
1: Sí.
2: Quatre.
1: Sí. Bueno, vam fer un cap de setmana,
2: sí.
1: I tot
2: que
1: era
2: de
1: dissabte i diumenge,
2: sí.
1: I després hi vam anar un altre dia, oi, a Barcelona,
2: sí. I ells van venir.
1: I ells van venir.
0: I ahir van tornar.
1: I ahir van tornar ells,
0: cinc.
1: Sí. Cinc trobades hem fet, sí.
0: Molt bé, vull dir que al llarg de tot... Però quan parlem de curs és de setembre...
2: Fins ara,
0: que estem
1: sí.
0: Al juny, i és el... podríem dir el tancament final, no? La traca,
1: sí.
0: La traca final,
1: sí.
0: No sentia la paraula.
1: El tancament de curs.
0: Sí, el tancament de curs amb aquesta, i a més, aquí. No sé si també hi ha la previsió, en aquest cas és aquí, a la sala de Can Rius, a la sala noble de Can Rius, si hi ha també la previsió de fer una altra allà.
2: Ja l'hem fet. La vam fer el dia...
3: 14 era?
1: Sí, el 14.
3: Era el diumenge 14.
1: Era la festa major
2: de la Font d'en Fargues.
0: De la Fargues.
1: I la van fer allà, ja.
0: D'aquest mes de juny, també?
1: Sí, sí.
0: Ah,
1: sí, sí.
0: Sí. Que està a prop d'un
1: sí.
0: I altre.
4: Li vam dedicar un número especial. Pots posar la festa major, que seria la dedicació que es va fer a la festa major d'allà.
2: Sí.
0: A la festa major del barri. En aquest barri d'on ells estan.
1: I és la cançó de la Trinca, la festa major de la Trinca.
0: Ah, la Trinca era d'allà?
1: No.
0: La festa...
2: La cançó
0: de Trinca.
1: La cançó de la
0: Trinca. Molt bé. Què us ha portat a treballar aquest repertori, no? Tan emocional i tan vinculat, perquè emocional és que escoltant-vos a vosaltres, per això jo trobo que és molt emotiu, i tan vinculat a la memòria justament col·lectiva.
2: Bueno, això va ser la idea dels dos directors,
1: sí.
2: Del nostre i de la Marta Finestres.
0: Ja ells, evidentment, es coneixia.
2: Sí, ells
1: sí.
2: Diu que fa 30 anys que treballen junts.
0: Sí, són joves, imagina't.
2: Sí, bueno, es veu que eren molt, molt jovenets quan es coneixen, suposo que d'estudiar junts i tot això, i
0: clar, és que això és... aporta és el fet de que quan es coneixen, doncs entre ells diu, ostres, i si fem?
2: Sí,
0: si la idea era per aquí, no?
2: Sí,
0: si fem això, una actuació conjunta, que, però a més, totalment unida, vull dir, que no és això que digui separada, ja dic que moltes vegades es fa, la gran majoria, no? Cadascú al seu repertori
2: i
0: es canta i una cançó comuna o dues, en funció de si una primera o una final, però normalment no és l'habitual.
2: Bueno, i després, això encara ho hem de discutir, però sembla ser que ells dos tenen la proposta de continuar l'any que ve
0: amb més cançons
2: d'aquesta mateixa època, no? Ara en fem una de cada dècada. I llavors
0: són 60, és a dir, són
1: dels anys 60 fins aquí.
0: Sí, són 60 anys, no?
2: Sí,
0: 6 dècades,
1: vinant
0: cap aquí. Clar, no.
2: I llavors proposaven, que això ho anem de parlar encara, però ells proposen de fer-ne una més de cada dècada. O sigui, si ara en fem 7, doncs l'any que ve serien 14.
0: És a dir, 7 És
2: una de cada dècada.
0: Una de cada dècada, o sigui, l'any que ve 14, perquè sí, sí, són, clar. Però és a dir, és un, és posar un any més, però
1: una cançó més de cada,
2: una cançó més de cada dècada.
0: Exacte, exacte. Ah, vull dir, i d'aquestes cançons que són, perquè vosaltres canteu no només les, moltes vegades són cançons modernes, és a dir, sí, que aquí hi ha de tot.
2: Són totes.
0: Per això, dels anys 60, quina heu escollit?
2: Del Raimon.
1: Del Raimon,
2: oh, temps, sí, d'un país.
0: Que, sempre tenint en compte Catalunya.
2: Sí, sí, o, sí, tot és cançó catalana.
0: O sigui, cançó catalana.
2: Sí. La de... I aquesta que hem sentit ara és d'Oques Grasses, em sembla.
0: Sí, que és molt actual, aleshores. Sí, sí.
1: Que en fem del Blaumut, també.
2: Del Blaumut.
3: I del Xarango.
1: Dels Catarres.
2: Del Xarango, dels Catarres. Ah, sí. Sí.
0: És a dir, que són tot
2: de
0: Llach, d'aquí.
2: De Lluís Llach.
1: De Lluís Llach, també.
3: La Trinca, que hem dit.
0: Sí,
3: la
0: que has dit, la Trinca, que era, sí, el fet de cantar la Festa Major d'allà, i era cantar aquesta cançó. Mm. Però allà, una de la Trinca, no? No vol dir que
2: no,
0: hi havia...
2: Una de la Trinca. De cada...
0: Que aquí passarà el mateix, no? Vull, sí, dir que aquí és una, no sé si també trobarem de la Trinca o...
2: No, les mateixes.
1: Les mateixes.
0: Les mateixes,
2: clar.
0: Vull dir que...
2: Són les mateixes, sí.
0: És tornar a repetir i tornar a fer el... això que comporta, que ja teniu primer... una primera,
2: clar, sí, una primera experiència,
0: una primera experiència, clar. I ara lo tenia, com podrien dir, algo més fàcil.
1: Bueno, més que més fàcil és que, com que ja les has cantat en un lloc, és com que ja has fet l'estrena, no? Després potser no et sobta tant, i fer-ho el segon cop a casa, doncs bueno, dona com més confiança, no? Haver-lo fet ja.
0: I quan heu estat allà, evidentment sempre us acompanyen persones d'aquí, vull dir, com a mínim la família, és a dir, que s'omple. No sé l'espai allà com anava,
2: bueno,
0: la cosa.
2: Com que sabien sí, que faríem el concert aquí,
0: ja s'han quedat aquí.
1: Sí.
0: No, però és aquest concert, i a més que sou bastants, no, ja és garantia, garanteix que tindrà èxit i que la sala estarà plena de gom a gom, com normalment ompliu.
1: Esperem,
2: sí,
1: esperem,
2: sí,
1: que
2: normalment
1: la gent,
2: sí, sí,
1: tingui ganes.
2: Encara que la data tampoc és molt bona, perquè clar, aquesta setmana és una mica així, però bueno.
0: En què sentit? Perquè...
2: Home, com que és Sant Joan, hi ha gent que potser ha marxat, però bueno.
1: Les escoles
0: però
1: han acabat.
0: Han acabat les escoles, però sí, el Sant Joan, com ha caigut en la revetlla en un dimarts i Sant Joan dimecres,
2: sí,
0: no és això,
2: no,
0: que
2: és
0: diguis.
2: Pont, no
0: és,
2: clar,
0: un pont, no. Que si hagués estat en divendres dius tu, oh, penso, i com... sí, ja fa molta calor, i a lo millor és el que dius, no? S'anirà, bueno, més cap a la platja.
2: Hi haurà aire condicionat.
0: Sí. Allà s'estarà, la gent del poble s'anirà cap allà, perquè allà s'està millor, no? Que no pas al carrer, en aquest sentit. No, jo ho deia perquè pot ser que... però no coincideix amb una data de que estiguin fent altres activitats,
2: no,
0: o el que
2: no,
0: sigui,
2: no,
0: que els respectes,
2: no,
0: està,
2: no,
0: bé.
2: Sí.
0: L'única cosa és la gent que marxa perquè se'n va a la platja, sí, o sí, alguna cosa així, però... per lo general no és una data que no, que sí, és final de mes, però vam, no crec que afecti.
1: És fer-la un divendres,
2: sí,
1: o vespre, que no acostumem a fer uns concerts un divendres, sempre
2: això ha vingut condicionat pels músics.
1: Pels músics, sí,
2: que no podien un altre dia.
0: Però és millor que sigui avui divendres, no? Que no pas que sigui dissabte, el dissabte,
2: sí,
0: és més difícil, o
2: sí,
0: diumenge,
2: sí,
0: seria més difícil que,
2: sí, a més
0: que
2: això,
0: tingués més públic.
2: Això també permet fer-ho a 8:45 del vespre, que ja és una hora que no és que faci fresca, però com a mínim no fa aquella calor, no?
0: No fa la calor del dia. Que aquests dies costa una mica de suportar, no? Perquè ens ha vingut d'aquesta manera. Ara, pel que fa al valor del cant coral i el teixit comunitari, quin paper té el cant coral en un poble com a Caldes? Jo crec que sí que ho té, perquè de fet, vosaltres com a coral són 42 anys de... ai, 44 anys d'història, però després està, per exemple, la coral del centre, que
2: sí,
0: són més de 100 anys, no?
2: Sí.
0: O la coral, després han sortit altres corals més joves, com era el Calderí i tal, sí, ja porten menys, però ja més de 10 anys sí que tenen, no?
2: Home,
0: per això no ho sé, jo pregunto perquè hi ha persones que ara, per exemple, la Coral Guisla no hi són, però que havien tingut un paper molt important d'estar ficades, que a més vosaltres esteu a la Coral, però també formeu part d'altres entitats,
2: sí,
0: per la general, no? o si no en entitats de, sí, de, sí. De fer poble, no?
2: Sí, sí.
1: Home, jo crec que és important per qualsevol poble el fet de que hi hagi cant coral.
0: En aquest cas és el cant coral.
1: I el fet de tenir... També influeix molt el fet d'haver-hi una escola de música que tira molt, que fa molts anys que hi és, no? I això... Bueno, de fet, la Coral Guisla va néixer de l'escola de música. Llavors hi ha molta gent que han estat vinculats a l'escola... que, bueno, que pot ser que, en fi, que es posin al cant coral o que puguin muntar alguna altra cosa. No? Per tant, jo crec que és important que surt molta gent jove, sí.
2: Home,
1: músics.
2: De fet, ara hi ha la coral aquesta, l'Octet,
1: sí.
2: que aquests sí que són joves, sí. I que sí que han sortit de l'escola de música.
1: Exacte.
2: I clar, tot plegat dona, doncs, jo penso, una qualitat musical important, no? Per qualsevol poble. Mm-hmm. Jo penso que sí.
0: En algun moment havia sortit també algun grup de gospel, no?
2: Sí.
0: Que passa
2: sí.
0: que no sé per què raó no han arribat a continuïtat.
2: No.
0: Han estat un temps, però no ha tingut continuïtat. Sí que és veritat que vosaltres a l'hora de cantar canteu de tot. I si toca cantar gospel, també?
2: També, hem cantat alguna cançó de gospel. Sí.
0: Em vull dir que no és... Que és el fet de que, en el cas de la Guisla, podríem dir que... No sé si això és una suposició meva, però podeu contestar-la, no? De que el que vosaltres, amb el vostre repertori, entra sobretot la cançó catalana, no? Però... podríem dir més moderna, no us quedeu en les cançons més antigues, no?
1: Bueno, hem fet de tot.
2: Hem fet música clàssica,
1: hem fet molta,
2: també.
1: Sí, sí. N'hem fet bastant.
2: Hem fet molta música del Renaixement. També depèn també, una mica del director.
0: I del moment. O sigui, el tipus de concert que toqui, no?
2: Sí,
0: perquè si toca un concert, pues mira, d'estar en una església, clar, aquí, evidentment, la música que vosaltres, el vostre repertori, estarà més connectat, no?, a la clàssica i en aquest cas on es cantarà.
1: Sí que és veritat que depèn força dels directors, també.
4: O podríem fer un tall del Rossinyol, per exemple, una de clàssica de Tiempo A, no?
1: Mm-hmm. Que de tota la vida.
4: És de tota la vida, em sembla que és la número 1.
0: Mm-hmm. La número 1 que teniu en el...
4: Sí, sí,
0: en
4: el, ja té sí.
0: Doncs aquesta també la pot posar, la del el Rossinyol.
1: És molt maca.
0: Aquesta sí que és de cantar-la en un espai com pot ser...
2: Sí.
0: Qualsevol espai pot anar bé,
1: jo,
0: però...
1: Vull dir, qualsevol espai pots cantar el tipus de música que vulguis...

aquesta és una... És, podríem dir-la clàssica, no? Dins de lo que és la cançó tradicional catalana, totalment tradicional catalana. Però ja dic que per això que sou oberts a tot els estils de cant, en aquest cas cant coral, no? Normalment també, perquè el cant coral, la part que té és, ja dic que, clar, a ser una coral no, normalment no es necessita un instrument, no? Perquè podeu fer-lo, vull dir, capella, durant aquesta capella, no? Però vosaltres com us sentiu més a gust? Quan hi ha també pot ser el tipus de cançó, no?, que toqui, però quan hi ha un instrument, no?, pot ser el piano o no sé, o qualsevol altre tipus d'instrument que acostuma a ser-hi, no?, o el, només amb el cant.

0: quan se, jo per exemple aquí ho sento a tots cantar, com ho, a, aquests assajos, com ho, ho heu de fer perquè les veus hagin de sonar tan, tan unida? A més, hi ha la persona que és el, la que primera veu, té un nom, la primera veu, la
1: soprano.
0: La soprano, després estan les segones, les terceres, en el cas dels homes també. Sí. Com, clar, el director és superimportant.
2: És molt. És
0: per portar...
2: imprescindible.
0: Sí. Heu d'assajar molt, precisament per aconseguir el... I no només, imagina't un, tot un repertori, cada cançó, no? Quantes hores necessita per justament quan heu de fet, en aquest cas és tot un curs, no?
2: Tot un curs.
0: Però quan parlem d'un concert, doncs un concert de Nadal, o un concert de primavera, o un concert així més, que no és tant que el repertori, que potser pot haver-hi una altra... un altre, o sigui, podeu compartir amb un altre coral,
1: sí, sí,
0: però amb cadascuna amb el seu repertori. Normalment, quan cada cançó, quina...
2: Normalment els directors el programa el fan que duri tot el curs.
0: Uh-huh.
2: Llavors, si entremig es fa algun concert, doncs es pot, normalment el que es fa és agafar les primeres cançons que s'han començat a assajar, que ja es dominen, i algunes d'altres cursos.
0: Uh-huh.
2: Vull dir que, de fet, el repertori normalment els directors el programen per tot el curs, tot uh-huh. 8 mesos més o menys,
0: és a dir, tot el repertori.
2: Sí.
0: Però i 11 de setembre, aquí, per lo general, acostumeu a fer, però no sé si alguna coral ho fa, no?
2: Per Nadal vam fer un concert, no?
1: El fem pel gener.
0: Normalment
1: el fem pel
0: gener.
1: No,
0: jo dic en un dia concret, 11 de setembre, dius, no sé si aquí hi ha una cançó només, no? Que és la típica, no? Cant dels Segadors. No sé si en aquest cas ho feu vosaltres, alguna altra coral sí que ho fa, vull dir, a nivell de poble.
1: A nivell individual.
2: Sí, anem la gent que li va bé i llavors també hi ha gent de la coral del centre
1: i ens afegim. Sí.
0: Això també és una manera que feu, no? D'intercanviar, però que en un moment determinat no vol dir tota la coral, sinó una actuació, diferents cantaires.
2: Sí.
0: Vull dir, això sí que ho feu.
2: Això només
0: de
2: passa
0: cada coral.
2: A l'11 de setembre.
1: 11 de setembre
2: només,
1: passa, perquè és molt difícil que a nivell de coral pugui anar tothom, perquè ha, per exemple, a la coral nostra hi ha gent que és de fora, fan les seves activitats al seu poble, no? Llavors, com que és molt difícil, qui està aquí s'ajunta i va cantar els Segadors.
0: Sí, és la típica. Però i al millor pot haver-hi un director que no sigui ni el vostre ni el... Vull dir, vosaltres voleu participar, qui vulgui participa,
2: sí,
0: i ja està ja aquesta sí cançó i ja està.
1: Normalment els Segadors que és de cada any.
0: Ja se sap. Es coneix molt bé, no? I per Nadal, o sigui, pel gener sí que feu un concert de de Nadal o de...
3: d'hivern, li diem el concert
0: d'hivern.
2: I el fem després de Nadal, perquè abans el fèiem abans de Nadal i resulta que abans de Nadal tothom fa concerts, hi ha mil activitats i llavors s'acumula i llavors vam dir, bueno, doncs ho fem tranquil·lament després de Nadal i li diem concert d'hivern.
0: Home, que és així, el gener és hivern, no?
1: Sí.
0: I en aquest concert ho feu, acostumeu a fer-lo cada any? El concert d'hivern?
1: Sí.
0: I quin repertori acostumeu, però a nivell només de la vostra coral, de la coral guista?
1: No, o pot... compartim, intentem, alguna vegada l'hem hagut de fer sols, però intentem poder-ho fer amb, o sigui, ser un parell de corals, perquè això també t'ajuda en el repertori. Ells fan una part, nosaltres en fem una altra, i després a vegades es fa una de conjunt, a vegades no. Si es pot trobar alguna coral per poder-lo fer totes les dues corals, millor. Si no, el fem sols.
0: Uh-huh.
1: I el repertori és el que ha explicat abans.
0: És a dir, el repertori és tot l'any
1: que tinguis.
0: Tot el curs.
1: Sí.
0: I a partir d'aquí, en lloc d'agafar com

0: Ara, no sé les cançons que, això us ho direu, no? Totes les cançons que hi ha en el repertori d'avui, conjunt, no? Però si en aquest concert, per exemple, d'hivern, o podríem dir que podria haver també un altre de primavera, no ho sé.
1: Sí,
0: però,
1: algun sí, any també n'hem fet.
2: Sí.
0: Sí. Sí. Doncs en aquest concert, a lo millor, doncs, en lloc de posar, jo t'he dit 30 cançons, diu, bueno, pues es queden en 15, no sé, en un concert així més d'aquest tipus, no? En el d'hivern, per exemple, o el de primavera.
1: Sí, perquè, per exemple, aquest any d'hivern en vam cantar algunes...
0: Que ja havíem fet...
1: Que ja havíem fet el curs anterior i algunes que ja havíem començat d'aquestes d'avui.
0: Sí. Això és, també és una altra manera, doncs, aprofitar de les que ja teniu per la mà, no? Sí, podríem dir, no? I agafar de noves, que és el que toca en l'any. No?
1: Sí, sí, sí, sí.
2: És que tot un repertori nou...
0: És difícil,
2: perquè és clar, tampoc anem tan ràpids a prendre-les totes.
3: Es necessiten moltes hores.
0: Sí.
3: Perquè...
0: És el que jo preguntava, quantes hores necessiteu?
3: Moltes, perquè el director va a un trosset i ara les contrals, ara les soprans, després t'ajunta, després els homes, després tots junts i tornem. I és un tema d'anar treballant, d'anar repetint i així anem fent.
1: Cada assaig dura 2 hores, que tampoc són 2 hores, perquè sempre és una miqueta menys, perquè clar, primer fem escalfaments i tot això, i aleshores que acostumem a assajar 5 cançons, 4-5 cançons,
0: això cada dia.
1: Dilluns.
0: Són 2 dies,
1: cada dilluns.
0: Normalment feu 2, jo pensava que era 2 dies a la setmana.
1: Un dia a la setmana 2 hores. Llavors clar, si penses, són, sí, jo penso que
0: al mes serien 8 hores.
1: Sí, 4 o 5 cançons que repeteixen,
2: sí,
1: no? Però més de...
2: I hi ha trossets d'una cançó, un trosset d'una altra,
1: perquè si no també es faria molt pesat.
2: Sí,
0: clar.
2: Sí.
0: Mm-hmm. I els, i avui, per exemple, al concert d'avui, el repertori conjunt, quantes cançons seran?
1: 7.
0: 7 cançons, sí, una per cada
1: dècada.
0: Sí, però serien 6, però cada, però
3: alguna idea o bé.
2: Podria alguna de repetir.
0: Afegir una més.
1: Sí.
0: Afegir una més, no? I però totes aquestes cançons que estan en el repertori són totes d'aquest curs, noves?
1: Totes.
0: Vull dir que avui ja heu fet una vegada i avui és la segona, no?
1: Sí.
0: Però de fet és el fet de que heu estat totes les hores que heu dedicat amb aquestes
3: set, repertori.
0: Sí, amb aquest repertori.
1: Déu-n'hi-do, no ho hem calculat, però Déu-n'hi-do.
3: Són hores.
1: Sí. No? Són moltes hores per 7 cançons, però clar, és que és molta gent.
0: Clar, penseu que cada mes són 8 hores. Sí. Vull dir, si lo multipliqueu per
1: 8 mesos,
0: per 8, sí,
1: clar, sí, sí, sí, són 64 hores.
2: Són peces, són llargues.
0: Sí.
2: Són peces, algunes són molt llargues, vull dir que volen el seu temps.
1: Sí, i a més el que no hem dit és que els arranjaments, perquè clar, aquestes cançons dels catarres no són cançons corals, s'han de fer una adaptació per coral, i aleshores la majoria són adaptacions d'un músic que ara no recordo com se diu, però llavors els dos directors nostres han fet la seva adaptació, o sigui, han adaptat l'adaptació per les nostres corals.
0: Mm-hmm.
1: Vull dir que hi ha una feina prèvia important per ells també, no?
0: Mm-hmm.
4: La cançó tal com sona la cançó tal com sona en els grups originals no és, no. Perquè després d'aquesta cançó s'ha convertit en cant coral.
0: Clar.
4: I llavors el cant coral té 4 veus, no? I llavors vol dir que cada veu dona un matís i una riquesa a la cançó que no té el sentir-la dels originals, no?
0: Mm-hmm.
1: No, i a més la gràcia és que aquests dos directors han tingut molt en compte les corals que les han de cantar.
0: Clar.
1: I llavors, perquè de vegades venia el Jordi i deia, bueno, avui hem fet un canvi, a veure com sona. I llavors deia, bueno, doncs sí, millor, no? O no, això no funciona. Per exemple, un dia va venir amb un acompanyament de piano diferent.
0: Ah, sí.
1: I anàvem perdudíssims,
0: sí.
1: No? I va dir, mira, saps què? Torno al que havia fet jo, no?
2: Que estàvem acostumats, que era el que havíem començat a assajar.
0: Sí, sí, sí. És el fet de... Una pregunta és que 44 anys tot i que vosaltres no heu viscut tots els 44 anys, però d'unidó 35 anys són bastants, no? Com ha evolucionat la coral des d'un principi? I sobretot, ara em dèieu que esteu 24, però cantaires, però hi ha hagut altres moments que hi havia més
2: i hasta un moment que hem sigut més
0: també. Sí, per això, vull dir, com ha evolucionat al principi de tot, no sé si amb 44 anys al principi, pot ser alguna persona que ja no està, que potser era, sí que estaria en aquest moment de quan va començar la coral, o sigui, aquesta, sí, en aquell moment.
1: Jo penso que la persona més antiga que hi ha és la Núria.
2: La Núria que devia
1: Núria
2: començar.
1: Baraldés, que va començar quan era joveneta i era, sí, alumna de l'escola.
0: I ella sí que va començar des del principi de tot.
2: Jo crec que sí.
0: Doncs no sé, el fet de, ja dic que ha variat, no? Pot haver més, pot menys, vull dir que, però no sé de quants cantaires estem parlant en el moment que es va fundar la Gisla.
1: Jo penso que uns 30, més no, eh?
2: No ho crec, més, no sé.
0: O sigui, en el moment de tirar-se endavant hi havia, sí, més cara.
4: Hi ha hagut moments, per exemple, com, sí, vam fer els 30 i els 40 anys, que llavors es va fer, doncs, molta més gent, perquè es va convidar cantants antics.
0: Sí,
4: podries posar el tall del meu avi, aquesta va ser una de les que vam fer conjuntament, la coral existent i els antics.
0: Mm-hmm. Aquesta era dels 30 o dels 40?
4: No, aquesta és el meu avi.
0: No, però la quan es va cantar...
4: Jo diria que era els 40.
0: Val.

0: Molt bé, també. Vull dir que és el fet que feu, que la direcció sempre us fa de tal manera que ho feu molt bé, no? A l'hora de que li toca cantar cadascú.
1: Clar, quan s'han fet aquestes celebracions que s'han convidat ex-cantaires...
2: I ex-directors,
1: que n'han vingut molts d'ex-cantaires, esclar, fas un volum de veus que això és impagable, perquè sí. es nota molt.
0: Clar, aquí sí. Estic segura que en aquesta havia més de 50 persones, no sé, fa l'efecte de que hi havia més de 50 persones,
1: sí,
0: eh? Perquè dona la sensació de que sigui
2: ens
0: molt.
2: Ens sembla que és el 30 aniversari, aquesta, no el 40. No estem segurs,
1: no,
2: però
1: bueno...
2: Sí, clar, més de 50 persones, jo crec que sí.
0: Això es nota, és la gràcia avui, precisament, en aquest concert, és que estareu
1: que també,
0: no? Perquè ahir sí que valdrà la pena, no? Vull dir, d'escoltar aquestes músiques, i en aquest cas, tenint en compte que sí que serà més modernes, no?
1: Sí, que la gent coneixerà, que això també de cara al públic també agrada quan són peces que es
0: són
1: coneixen,
0: peces conegudes,
1: que les han sentit, sí.
0: Sí. Peces conegudes, alegres, imagina la Trinca, no? Sí. Quina de la Trinca?
1: La Festa Major.
0: La Festa Major. Ah, Alegria.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs clar, aquesta la tenim per aquí, en el pendrive, a veure sí. què tal sona. És veritat, havia sonat ja, vull dir que sí. Abans quan l'heu comentat no l'havia percebut de que era aquesta.
1: Sí, sí, sí, clar, hi ha tot un acompanyament rítmic que no té res a veure amb la cançó de la Trinca. Bueno, sí que es nota que és la cançó de la Trinca, però és que hi ha tot un acompanyament
0: de
1: les altres veus que no té res a veure.
0: No, aquí és cant coral, la gràcia està, hi ha moltes veus, més de 50 veus, d'un do, no? Però ahí està la gràcia també de veure aquesta gran diferència, no? De cançons molt conegudes, però amb el que és el cant coral,
1: cant coral,
0: no?
1: Sí.
0: Que en aquest sentit. Jo preguntava abans la evolució, com ha evolucionat, no? Vull dir, ha tingut moments amb més, amb menys, per exemple, la pandèmia, de quina manera, clar, la pandèmia aquí va ser un hàndicap, podríem dir, no? Perquè durant més d'un any, però clar, imagineu cantant, no sé si ho veu fer, amb mascareta,
1: sí,
0: ho veu fer.
1: Sí, tant, i tant.
2: Mira, aquí hi ha una foto que és molt curiosa. Estem tots cantant amb mascareta.
0: Ah, sí, aquí esteu tots amb la mascareta. Vull dir que
1: sí, es va fer.
0: No era el mateix, però no va impedir fer el concert, no?
2: Home, sí que ens va afectar molt, perquè vam estar molt temps que ho intentàvem fer
3: per videoconferència,
2: però clar.
1: Per mantenir la gent, el director ens feia, eren xerrades, va fer?
2: Sí,
1: xerrades per videoconferència.
2: Però també cantàvem,
0: sí. Cadascú a casa seva.
1: Sí. Sí.
0: Era la manera en què es feia tot.
2: Clar, sí. Però bueno, era molt difícil.
1: Sí, i després el que es va poder, es feien assajos per cordes separats. Per amb les cadires. Vull dir, es va mantenir, es va procurar mantenir
0: teníeix la distància, no? Que d'aquesta manera no havia el
1: amb
0: perill
1: mascareta, amb distància, mascareta. Sí. Que vam anar a assajar a Can Rius, us recordeu? Sí. En comptes de l'escola de música fèiem l'assaig a Can
2: perquè
1: Rius,
2: hi havia més espai,
1: hi havia més espai,
2: es podia ventilar més.
1: Sí.
3: Mascareta especial,
1: i mascareta especial
2: de color blau,
1: sí.
0: Especial, però en el sentit de que el teixit feia que es podessi escoltar millor la veu.
1: Sí, més que tot jo la diferència que trobava és que a l'hora de respirar l'altra te l'empassaves i aquesta et deixava respirar, era més gran i podies respirar.
0: Clar.
1: Més bé
0: i a la veu sortia també millor,
2: sí.
0: Ajudava.
1: Sí, jo suposo que, home, hi havia la diferència, però bueno, es van fer, jo vaig veure concerts de corals de nom cantant amb mascareta, vull dir que se'n van fer de concerts.
2: Sí, sí. De fet, això va ser un gran repte, no? Mantenir la coral, sí, perquè moltes corals van desaparèixer.
1: Sí.
2: Uh-huh. Corals de Barcelona, jo, una amiga uh-huh. meva cantava amb una coral de Barcelona i arran del Covid
1: i ara...
2: va desaparèixer la coral.
1: Clar.
2: Per nosaltres va ser un repte mantenir-la durant sí. aquell any i escaig. Que...
1: Sí.
0: Mira, estem a la recta final del temps. El futur, com veia el futur de la formació? Clar, aquí és on entraria. Veniu.
1: Sí,
0: sí, veniu. Sí, sí. Que estem tal dia ens reunint, fent el Can Coral, o sigui, feu una... Proveu, no? No? Proveu sí, a cantar, no sé.
4: Home, hi ha un projecte que ens té entusiasmats i és el fet de cantar amb corals de parla catalana. La primera de les expedicions va ser a l'Alguer, vam anar a cantar allà i ells estem esperant que vinguin també. La segona serà aquesta festa major, que vindrà una coral de València, i després projecte seria anar a les illes, a alguna de les illes, Andorra, i doncs a la Catalunya Nord, no? Seria un projecte d'aquest tipus que pot entusiasmar, no?
0: En quina part de la Catalunya Nord?
4: S'ha de buscar, això.
2: Havíem parlat de Perpinyà, però bueno, s'ha de buscar una coral que...
4: O sigui, normalment el procés és que la Núria Baraldés, que és la secretària, és la que fa les primeres gestions. I llavors, quan es troba una coral, es mira si hi ha la possibilitat de fer un intercanvi, i llavors tot l'altre, que és buscar el lloc on anar a dormir, el lloc on cantar, convidar-los i que la coral estigui disposada després a venir aquí.
0: Sí. Mm-hmm. Molt bé, això seria, diguem, a les activitats de cara...
1: Un projecte de futur.
0: Projectes, però a curt termini, podríem dir,
1: bueno,
0: no?
1: De moment...
2: Bueno, a curt termini també tenim el projecte de tornar a Suècia.
1: Ah, sí, també.
0: Sí. Ah.
2: Perquè els suecs ja han dit que volen venir...
0: No, i a més, allí teniu molt... O sigui, d'anar vosaltres cap allà, perquè hi ha molt bona acollida. Ja
1: sí.
0: Heu estat i hi ha molt bona acollida.
1: Sí, sí. Sí. Sí. Com això de tenir un suec a la coral, esclar.
0: Sí,
1: ajuda
0: sí, sí.
1: molt.
0: I també, i quan vosaltres aneu cap allà, o a l'inrevés, intercanvieu també, és a dir, les famílies són acollides i vosaltres també sou acollits, o...
1: Al principi sí.
2: La primera vegada sí, però després ja... és que és molt complicat la logística de fer sí. quadrar el nombre de cantaires no són els mateixos, llavors hi ha gent que disposa de casa, hi ha gent que no.
0: El millor seria doncs, buscar el lloc a l'espai.
2: Sí. La segona vegada que hi vam anar, ja vam anar d'hotel.
1: Sí.
0: Doncs bé, no sé, és que no m'he quedat temps perquè jo tenia aquí una com per acabar, no? Després de tants anys de música i de vivències compartides, què us ha portat la Coral Guisla? Jo he posat una música per acabar, però jo preferiria el nostre tècnic preferiria, tot i que jo he posat una música per acabar, però preferiria que acabar amb una música de vosaltres. Així per acabar, quina us agradaria així escoltar, Josep?
1: Josep, què us ha escoltat?
4: La festa major, no? Per connectar amb el d'aquesta, la festa major dic, per connectar amb el de amb el concert de
0: amb el concert d'aquesta nit.
4: Aquesta tarda i amb aquesta alegria, no?
0: Doncs, ja dic que jo volia preguntar-vos, no sé, el que us ha portat tot aquest temps i el Can Coral, però em sembla que no queda temps perquè cadascú, a veure, si una persona pot dir alguna cosa, és a dir, què us ha portat a les vostres vides i com a persones, no? El fet de testar la coral.
1: Bueno, jo ja he explicat abans
0: sí.
1: una mica
0: sí, ja.
1: en el meu cas.
5: Home, doncs també coneixença i també molta sensibilitat, capacitat d'escolta, perquè és una feina d'equip. No és una feina tu vas a cantar sol, sinó que has d'escoltar, has d'estar sempre al cas. Tot aquest és un treball que jo... I també de memòria, molt. Perquè tenim tots una edat i també ens va bé doncs, pel tema de la memòria. Tot aquest tema jo penso que és una cosa important.
0: Molt bé. Doncs hem de deixar ja Lupe, Anna Maria, Josep, Imma, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres la història, la passió i la força de la Coral Guisla. Us desitgem un concert de ple d'emoció i de públic aquest vespre a la Sala Noble de Can Riu, i gràcies sobretot per mantenir viu el cant coral i per fer créixer la cultura al nostre poble.
2: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres per la possibilitat d'explicar-ho.
0: I així tanquem aquest fòrum i aquesta temporada amb una cançó que és aquesta que han col·locat, la Festa Major, no? I amb les vostres veus, doncs tanquem, marxem avui amb vosaltres, no? Amb una conversa plena de música, memòria i comunitat. I així arribem al final. Gràcies per ser-hi cada matí, per escoltar, per participar i per fer d'aquest espai una plaça pública viva i necessària. Tornarem al setembre amb més veus, més històries i més ràdio. Que tingueu molt bon dia, molt bon cap de setmana i molt bon estiu.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum a més dijous a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença el Fòrum amb Conxi Sánchez.
2: El progrés de la humanitat es mesura per la seguretat dels més febles, no per la velocitat dels mercats. Una frase d'Eduardo Galeano. Avui és 25 de juny, una data que ens obliga a mirar allò que la societat sovint, o podríem dir que a vegades prefereix ignorar. Conviuen el Dia de la Gent del Mar i el Dia Mundial Antitaurí, dues realitats que, malgrat semblar llunyanes, comparteixen un mateix fil, la vulnerabilitat. Perquè, com recorda Galeano, el progrés no es mesura en gràfiques que pugen, que no es mesura en gràfiques que pugen ni en mercats que corren, sinó en la capacitat d'un país de protegir els que no tenen veu. I qui hi ha més feble que un animal lligat a un destí de tortura a la plaça per al gaudi d'uns quants? Què hi ha més vulnerable que un mariner abandonat a alta mar per la cobdícia d'una navillera? Defensar la vida significa defensar-la en totes les seves formes, sense excepcions. I avui, des de la ràdio, trenquem el silenci per demanar empatia pels que hi treballen a l'oceà i pels que hi pateixen a la sorra. Perquè una societat que gira la cara davant del patiment és una societat que es perd a si mateixa. I és curiós com fins i tot en dies com avui la realitat ens recorda que la fragilitat no és patrimoni de ningú, que tots en algun moment som aquell mariner que espera ajuda o aquell animal que no pot fugir, que tots necessitem alguna vegada que algú ens miri i ens digui: et veig, t'importes. Potser per això ens commouen tant les històries que parlen de cuidar, d'acompanyar, de fer comunitat. Potser per això ens aferrem a les paraules que expliquen el món amb tendresa o a les que ens recorden d'on venim i qui som. Potser per això, fins i tot enmig del soroll, busquem espais on la vida es pugui mirar amb calma i amb respecte. Avui parlarem de vulnerabilitat i de fortaleses, de tot allò que cal protegir i de tot allò que cal construir plegats, de la necessitat sempre urgent de posar la vida al centre. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Amb aquesta mirada ampla obrim el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí durant dues hores, gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posats en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquest recorregut radiofònic d'avui. A la primera hora, tot just després del sumari, ens visitarà Laia Martínez Fugardo, autora del conte Quants petons et faig avui, publicat per l'Excellence Editorial. Una història que neix d'un treball de fi de grau i d'un repte preciós, acostar el món de les matemàtiques als més petits des de la emoció, la quotidianitat i l'efecte. Així, doncs, durant uns 45 minuts dialogarem amb ella sobre la Bet, la protagonista del conte, sobre com va desaparèixer els números i sobre com entén ella el futur de l'educació a les nostres aules. Una conversa que promet tendresa, pedagogia i mirada crítica. La segona hora d'avui estarà dedicada a Endavant les Atxes, el que vol dir que a partir de les 10 hores tindrem les atxes ben enceses amb Susana Corxo de l'Oficina de Català de Caldes, un espai que ens convida a mirar la llengua des de tots els angles: la docència, l'ús quotidià, les polítiques públiques, les curiositats i les expressions que ens identifiquen com a comunitat. Avui la Susana ens posarà al dia de les inscripcions i d'altres temes d'aquí a Caldes o de més enllà de Caldes. Després O si podríem dir que de seguida entrarem en una conversa on la llengua, comunitat, integració cultural van agafades de la mà. La Susana vindrà acompanyada per un grup del seu alumnat o persones que l'acompanyen durant aquest curs i en tots plegats intercanviarem paraules, vivències, reflexions. I per acabar també, dins d'endavant les atxes, hi haurà temps per a la música. Així doncs, iniciem aquest recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. I de fet ja passa gairebé uns 25 minuts, prop de mitja hora de les 9 del matí. Jo havia dit uns 45 minuts que dedicarem a la Laia, serà una mica menys. Però primer de tot, Laia, benvinguda, benvinguda aquí al Fòrum i a Ràdio Caldes. Jo t'he dit 45 minuts per parlar, però vull dir, el temps passa tan ràpid que entre començament i després que jo m'enrotllo molt, doncs així estem. Benvinguda, Laia.
3: Hola, benvinguda.
2: Ben trobada. Doncs tenim el plaer d'iniciar aquesta primera hora amb tu, Laia, que ets una persona molt jove, nascuda el 2004, és a dir, que només tens 22 anys i no sé si els has fet encara.
3: Encara no.
2: Imagina't, imagina't si és tan jove, o sigui que d'aquí res a poc tindràs 22, però de moment són 21. Doncs tu combines la passió dels llibres amb la teva formació en el grau d'educació primària, crec que és així, eh?
3: Sí.
2: O sigui que ho estàs, que podríem dir que ja ho acabes ja.
3: Sí, vaig acabar, de fet, ja farà 3 setmanes.
2: 3 setmanes? Ja. I amb molt bones notes, segur.
3: Sí.
2: I ara, a més, doncs podríem dir que recentment t'has estrenat també en el món de la literatura infantil amb el teu conte Quants petons et faig avui. Una obra dolça que neix de la teva vocació pedagògica per connectar amb els més petits a través de les emocions, però també en aquest cas va una manera de fer entendre els números, d'entrar als nens, als més petits, en les matemàtiques. Bé, crec que és així. Doncs, mira, ja passem directament al que toca, no? Doncs, i començo fet de preguntetes. Més que preguntes, serà conversa. Primer de tot, el llibre neix del teu treball de fi de grau, no? Com es transforma un treball acadèmic i teòric en un conte infantil il·lustrat tan dolç?
3: Doncs bé, jo vaig veure que fent les pràctiques i sobretot doncs, quan jo també estava estudiant la secundària, que vaig veure que les matemàtiques sempre costaven molt tant per als profes com pels nens. Als nens no els agradava sempre les mates i tots posaven cara de terror. I quan jo les estudiava també hi havia mestres que a vegades doncs, no sabien com explicar-les i vaig veure que un treball de fi de grau d'educació primària, que és on es treballa la base de les matemàtiques, creia que era el millor doncs, fer alguna cosa pràctic que tinguessin els mestres per donar-los als nens i fer veure que les matemàtiques doncs, estan a tot arreu i són significatives i no tenen per què ser avorrides o com tots veuen que molesten. I doncs bé, doncs vaig pensar que era una bona idea fer alguna cosa més aviat pràctic, que sempre es queda tot amb la teoria en un treball de fi de grau, i doncs vaig dir, doncs mira, per què no fer un recurs que no vaig trobar enlloc.
2: Molt bé, vull dir que la veritat és una idea fabulosa i a més la manera també de fer-la, d'entrar-la als més petits, perquè com tu ben dius, no sovint les matemàtiques entren bé, però per què no entren bé? A vegades és per la persona que intenta ensenyar aquestes matemàtiques, que no ho sap bé, no? I el fet de que hi hagi una història així, de veritat, que val moltíssim. Podríem parlar una mica de la teva infantesa. A la teva biografia dius que de petita buscaves ossos de dinosaures o de dinosaures fent forats a la terra, sempre has tingut aquesta imaginació desbordada? Parla'm això dels dinosaures, aquesta idea que tu tenies d'aquestes històries que t'agradaven tant.
3: Doncs bueno, jo a primària sobretot vaig tenir una mestra que em va ensenyar les matemàtiques d'una manera molt diferent. Sempre s'ensenyen de manera teòrica o feixuga, repetició d'exercicis, i jo vaig tenir una mestra que de fet va canviar tot això i era tot de manera molt manipulativa, experiencial, doncs bé, doncs amb els ous de dinosaure o amb qualsevol altra cosa, sempre amb algú doncs, que ho poguessin veure per veure aquella operació que feies o per veure doncs, què és realment el procés que seguies, perquè a vegades les matemàtiques solen ser abstractes i no les entenem, però si les veus és quan comences a entendre-ho i ho fas com de manera jugant. I és això, que ens ho feia jugant i amb la imaginació davant i al final t'obria un altre món. Que molts nens doncs, encara no han vist.
4: I és així, com tu també, a través d'aquestes històries dels dinosaures, no? Doncs, però sempre has tingut aquesta imaginació, podríem dir també desbordant per part teva, sense que la mestra te digués, perquè això ajudava, no?
3: Sí.
4: Ajudava el fet de que ella et parlés de la manera d'entendre les matemàtiques a través de dinosaures o històries, etc. Però jo crec que també tu, ja, per si, ja la tenies. No?
3: Sí, des de molt petita ja doncs, m'agradaven molt els números i tot el que era, doncs la imaginació sempre era barrejar la imaginació que tenia amb números o comptar o agafar i fer sumes però sense saber jo que estava fent sumes i al final sí, sempre he tingut com aquest punt d'imaginació.
4: Parlem ara del llibre. Presenta't tu aquesta, la història de l'Avet, no? Què li passa un matí quan es desperta? Sí, sense fer molt spoiler, perquè intentarem no fer-lo, però vull dir, què és el que li passa, així de manera molt resumida, que és la sinopsi del que trobem en el llibre?
3: Sí. Doncs la Beth és una nena de 8 anys i a aquesta nena li agraden moltíssim les matemàtiques i sempre que va a escola doncs ella vol ser una gran matemàtica. Ella nota que al final les mates són per ella. I hi ha un dia que es desperta...
4: Sí, molta gràcia, perquè tu estem parlant de la Bet, però aquí molt a prop tenim una altra Bet. I clar, i potser ella està tota encuriosida per saber què li passa a aquesta altra Bet. Jo fins i tot avui la faria entrar aquí a la Bet i li preguntaria, Bet, què per són per tu els números? Però bé, millor no sé si ara precisament està fent números. Això potser el seu pare es ho pugui dir. No, precisament no està fent número. Però bé, però ella està encuriosida, per saber què li passa a aquesta altra Bet.
3: Doncs bé, i aquesta Bet, que li agraden tant les matemàtiques, sempre ho compta tot. Va a l'escola i compta els passos que fa fins a arribar a l'escola. I fins i tot doncs, els petons que li fa la mare. Doncs això ve al títol. I un dia es desperta i aquests números han desaparegut. Veu que no pot comptar els petons que fa la mare, veu que no pot comptar res perquè els números no existeixen. Total, que va a l'escola i tots els nens estan fent una festa perquè no hi ha matemàtiques. Bé, si molts nens anessin a escola i no hi haguessin matemàtiques, també farien la festa. I llavors veu la Bet que sense números no estarà tot tan divertit com pensen i mentre va passant la història veuen això, els altres infants veuen que tenia raó la Bet i en aquell moment es posen a buscar els números perquè els hi fan falta, perquè per la vida el dia a dia calen els números. Llavors aquí hi ha tot aquest recorregut de la història on busquen aquests números i ara no us diré si els troben o no on estaven.
4: No, això de fet tu ja ho vas fer justament quan has fet la presentació d'aquest conte, no? Que el vas fer a la biblioteca farà unes tres setmanes o així, que per cert va anar força bé, no?
3: Sí, molt bé, molt bé. Van venir bastants nens a la biblioteca, que em va sorprendre, perquè últimament els nens i la biblioteca a vegades no són gaire amics.
4: Oh, sí que són bastant, sobretot els petits, no saps tu els amics que són, eh?
3: Quan són més petits, però ara ja que comencen a créixer ja se'n volen anar. És com a veure si els pots atrapar, i vam fer un taller de números on veies això, jugar amb els números i jugar amb les matemàtiques.
4: Sí, perquè aquest conte està, podríem dir, que està adreçat a nens i nenes a partir de 5 anys, no?
3: Sí.
4: Sobretot quan ja comencen a saber llegir. Perquè influeix, o sigui, les lletres, aquí a més en el conte, són lletres grosses, no? Però que també és cert que comencen a saber llegir, però encara els números no estan tan clars, no? I tu, a més, has tingut aquesta idea de fer aquest conte molt ben. A més, també està molt ben il·lustrat. La persona que ha fet les il·lustracions és
3: L'Alícia.
4: Us coneixeu vosaltres endavant o és a través de l'editorial?
3: L'editorial em va passar diverses il·lustradores i vaig poder tenir la sort de poder escollir la que volgués i vaig estar mirant les seves il·lustracions i, de fet, l'Alícia tenia moltes bones il·lustracions i em van enganxar molt. Vaig dir, ostres, crec que em podria doncs, expressar molt bé el missatge que volia transmetre i vaig veure que em podia fer molt bé els dibuixos i doncs, ha quedat molt maco, la veritat. No, tot no. El missatge que volia expressar l'ha ajustat molt bé.
4: Queda totalment, vull dir, enganxat tot en o sigui, amb el teu text com precisament tenint en compte les il·lustracions. El monstre de les mates, molts infants i adults tenen certa por o rebuig a, com hem dit, a les matemàtiques. Eh? Però ja t'he dit també que això va molt lligat amb la persona que te les ensenya. No? Per què vas decidir que fossin el motor de la història les mates? Els números, en aquest cas.
3: Doncs, com he dit, amb el TFG vaig veure, i amb tota la uni i tota l'experiència que he tingut, que les matemàtiques no agraden a molt poca gent. Hi ha poques persones. I com que a mi a primària me les van fer agradar, vaig pensar que una història on el motor fos les matemàtiques era molt bona idea perquè els infants també vegin que els números no són dolents i que poden ser un protagonisme també d'una història. I a vegades la lectura i una història pot enganxar molt els infants i si hi ha números potser també això els enganxa i veuen que també tenen molta importància a la seva vida.
4: Perquè fa a l'aprenentatge vivencial, al conte es veu que els números serveixen per a coses reals de la vida, com saber quants petons fem, no? Que millor que fer saber això, no? Tenint en compte els petons. Com es pot ensenyar a estimar els números des de la emoció? Perquè aquí està molt clar que és a través de l'estima. Petons vol dir estimar, no?
3: Sí, sí, sí. Al final, quan donem petons és un moment molt bonic i vaig pensar que si ho feia des de l'emoció, des de l'estima, potser també es veuria més clar que calen aquests números i vaig pensar, és que els petons estan a tot arreu i els nens al final, molts nens en fan molts de petons i llavors compta els petons que li fas a la mare o qualsevol altra historieta que surt aquí, doncs creia que era molt maco si ho relacionava doncs, diguem, amb l'emoció, perquè els nens tenen les emocions a flor de pell sempre, i llavors vaig dir, ostres, és com la millor forma.
4: No, no pensis que també hi ha molts infants que el tema dels petons no li va. Vull dir que és una cosa que no es pot evitar. Pot ser que potser amb els pares, a les persones més properes, sí, però no sé si amb això tu t'has adonat o t'ha arribat, no?, que hi ha infants que pel mos que tu vulguis apropar-te, sí que pots apropar-te, no?, però no amb un petó.
3: No, no, sí, vaig veure-ho, de fet, a la biblioteca vaig preguntar quants petons feu als vostres pares? Ah, per exemple, heu fet avui, perquè es va fer a la tarda, i quasi tots em van dir molts, però de fet hi havia dos que em van dir, és que jo cap, jo els petons res, jo no els hi vull donar ni una abraçada. Jo, bueno, però, per exemple, quants passos has fet fins a anar a l'escola? Llavors, com que hi ha altres maneres d'apropar-se, vaig pensar, sort que he fet també les altres formes, perquè doncs, si un no l'apropes amb el petó, potser amb els globs de llet que fa el matí, sí, o amb els passos que va a l'escola. Llavors,
4: sí. El treball artístic, com tu bé m'has dit, les il·lustracions són de l'Alícia, com vau treballar conjuntes? Perquè a vegades passa això, que podeu treballar però igual no us veieu. No sé si ha passat, si ha estat aquí el cas. Tu us heu conegut, conegudes de manera presencial?
3: No, no.
4: És que això, molt sovint, quan parlo de contes amb altres persones que han fet contes, etc., i m'expliques això, diu, no, ens vam posar d'acord, jo li vaig enviar el test, ella de seguida va posar, o la persona va fer, vaig tenir, me va passar uns exemples, i va dir, ostres, totalment d'acord. No sé si aquí ha estat també a la manera, no?, de que vosaltres heu connectat, però no sé si per telèfon, per internet, per jo que sé, per la xarxa.
3: Sí, sí, tot va ser per internet, de fet, però va ser molt fàcil perquè ella va posar també molt fàcil. Cada dia doncs, ens anàvem doncs, escrivint, jo li vaig passar tot el text i un cop passat tot el text ella em va preguntar si ja m'havia pensat o imaginat el personatge, llavors jo també li vaig donar algunes idees de com m'havia imaginat alguna pàgina o algun tros de text i llavors ella va dir, mira, jo et faig uns esbossos i llavors doncs anem retocant. I de fet és que els esbossos ja demostraven tot el que volia dir. Llavors sí que vam fer alguns retocs, però la conversa i tot el que seria doncs, connectar amb ella va ser molt fàcil i molt bé, però tot per internet, sí.
4: Parlem dels personatges. El personatge principal és la Beth, no? Doncs, com vas decidir fer aquest personatge? aquesta vet i a partir d'aquí tot el que li passa, perquè li passen coses, tot i que no podem esbrinar ben bé tot el contingut, perquè la gràcia està, sabem que per un motiu determinat ella, que està tan acostumada amb els números marxen. Però bé, com vas crear aquest personatge?
3: Jo aquest personatge el vaig tenir molt... O sigui, al primer moment ja em va sortir aquest personatge, el nom no, però sí que el personatge...
4: Ella, la nena, no?
3: La nena,
4: en aquest cas,
3: sí.
4: Ho tenies molt clar que era una nena.
3: Sí, perquè volia que fos com jo era de petita.
4: està molt clar, està sí. Molt clar.
3: Per això volia ser una nena. I a més, moltes vegades associem matemàtiques amb nois o grans matemàtics, i llavors també volia doncs, trencar aquesta perspectiva de dir, ostres, també les noies poden ser grans matemàtiques i que ho vegin des de petits, que una nena de 8 anys pot agradar-li molt les matemàtiques, i sobre una nena, doncs, em vaig pensar, dic, ostres, és que això no s'ha vist tant, doncs vaig a fer-ho també com una nena, com em sentia jo, i que així també hi hagi més infants que puguin veure aquesta perspectiva també d'ells. I a partir d'allà vaig dir, doncs, com em sentia jo de petita, i per això vaig dir també aquesta roba que porta la Bet, i tot una mica, com als 8 anys és quan jo vaig... entendre que m'agradaven les matemàtiques i també doncs, per això 8 anys i el personatge és això, o sigui, el que sentia jo una mica i ho he expressat directament en el conte.
4: Després, clar, no deixa de ser un conte i tot i que apareixen altres personatges, etc, la mare, evidentment, però aquí està molt clar que tots queden com els seus amics, els seus companys de l'escola, la mestra, vull dir, i la mare, vull dir, bueno, en aquest cas és la mare, no?, que hi ha aquesta connexió, no?, però que hi ha... També es veu clarament que d'alguna manera va per tu. Vull dir, clar, la protagonista era la petita Laia.
3: Sí, bueno, sí, sí.
4: Has canviat el nom, però era la Laia...
3: Sí. He posat el nom de la meva mare.
4: Sí. Imagina't. Sí, sí. Però el nom de la teva mare, Bet?
3: Es diu Elisabet i vaig posar Bet.
4: Clar, Bet.
3: Sí, sí.
4: Doncs està molt clar, però que te quedes així, però tenint en compte a la Laia. Parlem d'aquesta professió que serà la teva, penso que també estarà lligada a la literària, però bé, parlem de l'educació. Educar és acompanyar. Estàs a punt d'acabar, de fet ja ho has acabat, sí. Has acabat el grau d'educació primària, perquè ho tens molt clar, que tu el que te va és la educació primària, infantil i primària, més que la secundària.
3: Sí. Això, o sigui, he fet educació primària, encara no infantil, podria fer ara un any més i treure'm infantil.
4: O sigui, com una especialització
3: sí.
4: Més.
3: Sí, sí, però de fet, de moment he fet primària perquè em vaig decantar més per primària perquè m'agrada més aquesta part d'ensenyar. Cert que infantil ensenya moltes coses i és la base de tot, però volia ensenyar més la part aquesta d'assignatures i sobretot les mates. A mi és que les matemàtiques, al final, tinc una connexió diferent, poder. I sí, sí, sempre he vist molt clar que volia ser mestra i volia ensenyar als nens, però sobretot des d'aquesta part, doncs, una mica més diferent i posant-hi la meva petjada perquè, no sé, un robot de s'ha d'ensenyar això, ho dic tot i ho faig, sinó una mica més doncs, portant la meva essència a cada classe que pogués fer. I per això vaig decidir també ser mestra. De fet, també m'agraden molt les matemàtiques i vaig tenir aquí una mica de... I si estudio més de la part de ciències o de matemàtiques, però vaig veure que jo el que volia amb les matemàtiques era ensenyar-les. I secundària, a vegades, els nens són un repte molt gros. I vaig pensar que primària també és un repte, però... m'avinc més amb els petits que amb els grans.
4: Pensa que eres molt jove, 21 anys, vull dir que tot i que facis 22 és igual. A partir d'aquí, tu pots continuar els teus estudis, vull dir, sí. Pots, diguem, abans especialitzar-te en algun altre tema, fer màster, fer tot sí, el sí. Que sigui, i de moment, però el que sí que ho tens molt clar és començar a treballar amb els petits, bé, és a dir, fins a, crec que és a partir de 3, o sigui, aquí sí que necessitaries una especialització,
3: sí,
4: no?
3: És de 6
4: de 3 a
3: 12.
4: A 5, de 6 a 12,
3: sí.
4: Vull dir que seria un repte que està molt bé. A partir d'ahí pots canviar i després, conforme tu vagis veient, dius, pues mira, ara aniré un pas més, més endavant si el que et va és l'ensenyament, perquè clar, que ho tens molt clar.
3: Ho tinc bastant clar perquè també he fet extraescolars, que no és el mateix de portar una tutoria, però he fet extraescolars i m'he mogut també bastant amb els nens i veig que al final sí que és una cosa que m'agrada, i treballar d'una cosa que t'agrada és que és un regal. Però també la part aquesta de fer formacions i ensenyar als mestres en si també és una part que m'agradaria molt, com investigar, a veure si també això m'hauria i m'agradaria fer-ho.
4: Llavors seria com més fer màsters, etc., de cara a entrar ja directament a la universitat com a professora a l'hora de formar, no?
3: Sí, sí, o també formadora de les formacions que també fan, perquè veig que formació de matemàtiques cal reforçar-la una mica, i sobretot hi ha formacions, però hi ha mestres que han de tenir interès a fer aquestes formacions. Llavors, potser també des d'aquest punt m'agradaria.
4: És a dir, que el que seria... A partir d'aquí ja dic, tu de moment, no sé si tens previst també presentar-te a oposicions de cara a tenir ja doncs, el que serà la feina ben fixa, vull dir, el que seria l'ensenyament públic, o entrar directament en una escola privada, no sé com això com ho tens.
3: M'he mirat les oposicions, que de fet creuen i preveuen que hi haurà unes l'any que ve, el 2027, però encara no hi ha la convocatòria, per tant no hi ha res segur. Llavors sí que me les estic mirant una mica, perquè a mi, no per treballar en una escola pública o privada o concertada, sinó per obrir-me a totes les escoles i doncs, no tenir un límit. Llavors hi ha escoles, per exemple, he pogut fer pràctiques a una escola hospital, de l'hospital, i són escoles públiques. Llavors aquesta part també em va agradar molt i no vull tancar a no poder anar a aquestes escoles o una escola rural, que són
4: quan
3: molt diferents.
4: Quan dius escola d'hospital, són, diguem, a través dels infants que hi ha per malaltia, pel que sigui, estan a l'hospital, però que reben també les seves classes, l'educació, és a dir, l'ensenyament.
3: Sí, sí. Són aules hospitalàries que són els infants que estan doncs, a una llarga estada o que per mala sort han d'estar bastant temps a l'hospital i hi ha mestres...
4: Però poden seguir, tot i que estiguin a l'hospital, poden seguir precisament les classes. És una manera també de que portin una vida normal.
3: Sí, i allà l'emoció està, bueno, molt...
4: Oh, i tant.
3: I l'escola es veu allà com un moment de normalitat per aquests infants, i ells són, allà no són pacients sinó són alumnes, i es veu molt aquest canvi de que els nens, tot i que estiguin molt malament i que es trobin molt malament, volen venir a l'escola, i allà veus realment que l'escola té un poder i una forma de canviar els nens molt gran. Llavors em va agradar molt aquesta, també, aquesta emoció que tots sentien.
4: L'has viscut?
3: Sí. Sí, sí,
4: com
3: vaig
4: pràctica...
3: poder... Vaig anar a fer pràctiques, va ser un mes, que és molt curt, però en un mes...
4: Ui, però ja...
3: Veus moltes coses i vaig poder... Bueno, vaig estar a Sant Joan de Déu i vaig poder veure moltes unitats, vaig estar a moltes unitats, a psiquiatria, a la unitat d'oncologia... O sigui, vaig estar a moltes i vaig poder veure la realitat de molts nens i bueno, era una realitat molt diferent.
4: Ui, sí, tant, sí. Pensa que l'Hospital de Sant Joan de Déu és el que més està... Això podria... íntegrament dedicat als infants, no?
3: Sí.
4: I aleshores allà és on tu pots donar un coneixement. Home, doncs si tu te decantes per aquesta part, de veritat que a més, amb tot el... Sí. I a la teva banda de fer comptes, etcètera, sí, sí. Serà magnífic, o sigui, serà genial justament per tu i per a ells, sobretot per a ells,
3: de
4: perquè
3: fet...
4: tenir una professora així
3: de
4: val
3: fet
4: la
3: vaig
4: pena.
3: Entendre molt allà que per connectar amb un nen a partir de la lectura, la literatura és una cosa que els apropa molt. Allà, sobretot, no feien tant fitxes o una classe teòrica, sinó que a partir, sobretot, de les lectures és on connectava més amb el nen. I llavors allà és on vaig dir, ostres, potser també connectar les mates amb un nen costa menys. I llavors vaig... Per això vaig decantar-me també a la lectura, va ser un punt que em va...
4: I hi ha la possibilitat de, no sé si hi ha unes oposicions o a través de tu comences a ficar-te, no?, de poder entrar allà?
3: Has de fer les oposicions perquè és escola pública. Llavors vaig dir, mira, puc mirar-me les oposicions i així no em tanco a res, perquè poder llavors vaig a una altra escola, a un altre tipus, i també m'agrada molt. Però mira, faig les oposicions i puc també passar allà, si volgués.
4: Home,
3: sí,
4: i tant, sí. La idea és molt bona. El poder de les històries. Creu que els contes haurien de fer-se servir més a les escoles per ensenyar justament assignatures, podríem dir que considerades com dures, no? Com és en el cas sí. de les matemàtiques o de la ciència en si.
3: Sí, jo crec que al final un conte apropa a tothom, fins i tot als grans. O sigui, a mi em llegeixen un conte i dic, uau, i et quedes allà que vols saber més del conte, i a més si és una història que enganxa, i això els nens igual. I a vegades presentem les assignatures més feixugues, com les ciències, les matemàtiques, com vinga,
4: física,
3: ara ve...
4: La física o la química, sí, ara... clar, que pels petits sí. al millor no entren tant. La física sí que la pots fer entrar d'alguna manera, però no tant com en aquest cas sí, sí. que les matemàtiques.
3: Ja les presenten de, vinga, el tostón, sí. ja ve. Com no ho presenten de, vinga, anem a, com a jugar. No, no, el tostón ja ve. I jo crec que a partir de sempre començar una classe, a partir d'una lectura que apropi als infants, els fa estar ells més tranquils i que volen saber, a veure què ens explica avui. I al final obre la mirada dels nens, jo crec, molt.
4: Uh-huh. Aquest és el teu primer conte. No sé si tu ja tens altres... ja dic que les històries formen molt, molt... O sigui, molta part de tu va a través de les històries. De la mateixa manera que has creat aquesta història, ja tens algun altre en ment?
3: No, de moment no, perquè estava molt centrada en acabar la carrera i el TFG i ara tenia aquest conte i feu de la biblioteca, bueno, moltes coses i volia acabar i ara arriba l'estiu i dir, vinga, ara ja em centro i a veure què vull fer més endavant i de moment ha sigut aquest primer conte perquè de veritat que no m'imaginava escrivint un conte, o sigui, mai m'he imaginat escrivint un conte sempre, doncs he sigut més de números que de lletres i d'escriure, però no descarto fer una altra o fer alguna altra història, però de moment sí que és veritat que només tinc pensat aquest.
4: Com hem dit abans, la presentació ja la vas fer a la Biblioteca de Caldes. Tens previstes altres presentacions? Perquè, clar, el llibre és un conte, però val la pena que vagi corrent, no? Sí. Vull dir que tot el conte, llibres, etc., han de tenir un... han de seguir, diguem, durant un temps, no? I portar-los de la mateixa manera que has estat aquí a Caldes, no sé, a la Biblioteca de Caldes. Clar, el lloc més ideal sempre és biblioteca, sobretot tenint en compte que hi ha l'apartat infantil, sí. però de la mateixa manera que hi ha la Biblioteca de Caldes, hi ha moltes biblioteques, i tu ja coneixes segur que moltes d'aquí al Bundà. Ja estàs fent aquest recorregut també de fer les presentacions a altres pobles que no siguin Caldes, perquè no l'he dit, però és que també tu ets calderina de tota la vida.
3: Sí, sí, sí. Jo soc d'aquí Caldes, i llavors ho volia fer primer aquí Caldes, de, doncs veure... és el meu poble, llavors era on sentia que estava més segura. Llavors, de moment no tinc cap altra presentació, però perquè han acabat les escoles i vull esperar el setembre a, quan comencin les escoles, també començar doncs, a fer altres presentacions a la biblioteca, perquè ara molts infants marxen de vacances o no estan tant per les biblioteques, sinó que estan més per anar a la piscina.
4: Sí, bueno,
3: o casals.
4: No pensis, perquè és que la biblioteca és un espai, sí, sí. El que passa que clar, a l'estiu també hi ha marxen. Un horari, però entre que marxa, però també pensa que amb la calor...
3: S'està bé.
4: S'està sí, molt sí, sí. bé. I tot i així, molts pares ho tenen molt, i molts infants també, nens i nenes, el fet de tenir el compte és superimportant.
3: Sí, sí.
4: Si a més hi ha una persona ja que li pugui explicar,
3: millor.
4: Jo t'he dit que aquí tenim la Biblioteca de Caldes i té l'apartat infantil, però si tu te'n vas a la de Palau, a l'Alsina... 3 quilòmetres i tens una altra biblioteca en el que també té tota la banda d'infantil, vull dir que, i si te'n vas a la de Sant Feliu de Codines,
3: sí, sí.
4: vull dir que també, vull dir que totes aquestes biblioteques, i que estan molt a prop,
3: sí.
4: no sé si tu això ja ho tens en compte, potser no ara, perquè com ben dius ara a l'estiu, doncs canvia tota una mica la programació en general, però de cara al setembre, i sobretot que estàs com una mica alliberada del sí. que seria d'anar cada dia. Pot ser sí, sí. que potser diguis tu, bueno, a partir del setembre igualment plantejo fer continuar els estudis d'una altra manera. No sé com ho tens això previst.
3: Sí, jo tinc previst sí, fer altres presentacions, sobretot a la Biblioteca de Palau, la de Sant Feliu, la de Sant Manat, també he parlat amb ells. Llavors, algunes altres biblioteques per aquí al voltant sí que ho tenia bastant previst i també m'han dit algunes escoles que vagi a fer alguns tallers.
4: És que és molt important tant això de les escoles, perquè és això que t'explicava això de que els contes han d'estar a les escoles,
3: sí,
4: no?
3: Sí, sí.
4: O que tu comentaves abans.
3: I em van dir dues escoles d'anar a les tardes a fer tallers, llavors també tinc previst això a partir del setembre, i també alhora vull fer un màster de psicopedagogia.
4: Clar, home, però, ajuda moltíssim també.
3: Sí, i per entendre més els infants, al final, si vols treballar de mestre, per entendre un infant calen moltes coses, llavors potser aquest màster m'ajuda també a entendre i poder doncs, fer millor la meva professió. Llavors, però aquest màster t'ajuda a combinar tot, perquè només són dos dies, llavors puc combinar molt bé...
4: En quina universitat?
3: Al Blanquerna, on he fet també la carrera.
4: La carrera. Sí, sí. Clar, doncs, i a més, és una universitat que quan tu surts ja d'allà pràcticament, surts amb feina, no?
3: Sí, sí, sí.
4: T'ajuda bastant al respecte.
3: Sí, i tenen també... Bueno, les pràctiques normalment busquen llocs on puguis també quedar-te, i també alhora tenen una borsa molt gran ells que... ja doncs et diuen, vinga, hi ha aquest lloc i t'ajuden molt a trobar directament quan surts la feina, si vols. Clar.
4: Home, ho tens, jo penso que ho tindràs bé i trobaràs feina de seguida, i sobretot en aquesta que és la que, si t'he de dir alguna cosa o dir que vagis cap allí, cap a Sant Joan de Déu,
3: sí.
4: No? per el que seria professora en hospital, vull dir que això super,
3: molt...
4: els nanos guanyarien molt en tu i tu també, perquè aquesta és un feedback total, no?
3: Sí.
4: D'aprenentatge.
3: Sí, sí,
4: tant,
3: molt.
4: El que tu expliques i els que et donen també. I justament aquests nens donen moltíssim.
3: Sí, i són molt agraïts.
4: Sí.
3: O sigui, tots els nens són molt agraïts, però aquests els hi veus molt directament l'agraïment cap a tu.
4: El llibre, perquè ja estem a prop de les 10, el podem trobar aquí a banda de que estigui a la biblioteca, sí que és veritat que a les llibreries de Caldes hi és.
3: Sí, a les llibreries de Caldes, a l'Abacus també hi és, a l'Amazon...
4: O sigui... Sí, si vols en alguna plataforma també.
3: També.
4: Tot i que des d'aquí, millor si podeu. Sí. Sabem que estan a les llibreries... Sí,
3: i
4: més
3: i la biblioteca.
4: Aquí a Caldes i a la biblioteca, però sobretot sabem que està a les llibreries i més en alguna llibreria, tot, les dues llibreries
3: millor
4: estan
3: local.
4: Especialitzades en infantil,
3: sí.
4: Vull dir, tant Joc de Paraules com Calbó Boluda, vull dir, estan, ho trobaran segur.
3: Sí,
4: doncs
3: sí.
4: Laia, arribem al final, no sé, mira, jo m'he preparat una cançó quasi per acabar, no? Amb aquesta part, que Guerra de Petons, vull dir, una Guerra de Petons interpretada per en Bouca, perquè penso que millor, no? Que les guerres fossin així, de
3: sí.
4: Petons o d'abraçades, però no d'un altre tipus de
3: totalment.
4: Violències, no?
3: Sí,
4: que fossin
3: sí.
4: D'aquesta manera. Doncs ha estat un autèntic plaer, no? Tenir-te avui aquí als estudis, al fòrum. Jo et convido que a partir del setembre, perquè vull dir, demà, divendres i tanquem la temporada però a partir del setembre el fòrum estarà aquí de nou i et convido a tornar de nou i parlar de contes, vull dir que anirem parlant, vale?
3: Moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes.

0: Passen un minut de les 10 i encetem la segona de l'hora del fòrum amb el nostre espai de dijous, perquè avui canviem una mica els horaris. Hem començat primer amb el que normalment tindria la segona hora, però en aquest cas ha anat molt bé parlar amb la Laia Martínez Fugardo. I ara, doncs, avui la segona hora està dedicada íntegrament a Endavant les Atxes, amb Susana Corcho i a tota la companyia que ve aquí.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia, bon dia.
1: Endavant les Atxes.
0: Doncs avui és... tanquem justament tanquem. Aquesta temporada. Perquè al setembre les Atxes vindran molt més enceses, vull dir, i ben preparades. Sí. Però avui és que, a més, a banda de tocar els temes que acostumem a tocar, no? Però... a mi em fa molta il·lusió a tota la companyia que t'acompanya. Vull dir, he repetit la paraula. Sí. En totes les persones que t'acompanya. Començar a mirar a la Eva, que la tenim aquí al costat, que justament havies estat aquí, Eva, per parlar... A la primera hora ha estat la Laia i ha presentat el seu conte, no? Quants petons te puc fer avui? Una cosa així, no? Era una manera d'ensenyar les matemàtiques i tu no fa gaire vas presentar el teu conte, no? Que era el drac que no va...
2: Sant Jordi no va trobar.
0: Sant Jordi no va trobar, no? I el fet de... Tu, de fet, formes part també del grup de conversa, no? Portes el grup de conversa aquí en l'oficina del català.
2: Sí. Avui venim amb la Susana, ens ha convidat al seu espai Endavant les Atxes, molt generosament, això per parlar una mica del grup de conversa en català, en diem la tertúlia en català a la biblioteca.
0: Exacte, sí. I t'acompanyen persones, doncs, que estan amb tu, tres dones, que us presenteu, no tenia jo el nom aquí, mira...
2: Tres tertulianes.
0: Del total de quant?
2: De 9 persones que venen de manera més o menys regular, a vegades no hi som tots, però sí, hi ha 9 persones ara mateix apuntades, diguem, al grup.
0: Vale, pues comencem. Per parlar, o sigui, per presentar-vos a la meva esquerra, jo tindria les tres dones a la meva esquerra. La
3: primera, jo em dic Neus.
0: Neus, què més?
3: De Vera Serrano.
0: Neus de Vera.
4: Maria Corbacho Rico.
0: Maria Corbacho. I?
5: Ana Maria Mesa Gómez.
0: Vos molt benvingudes. De gràcies. Veritat, que un plaer que estigueu totes aquí, eh? Gràcies. Vull dir que la Susana avui ha tingut aquesta idea. Què podem fer per tancar aquesta primera part, no?, d'Endavant les Atxes, d'aquest... que diríem des del mes de febrer que hem pogut fer totes aquestes setmanes i que ha anat superbé per un aprenentatge total,
1: I tant,
0: per part meva, sí. També que és el fet d'estar aquí. No sé per on comencem primer. Comencem una mica fent allò que fem sempre, de tot i que sigui més amb menys temps, de les paraules nostrades i les frases fetes.
1: Exacte.
0: Perquè la música acabarem cap al final, quan ja marxarem amb la música.
1: Amb la música que ens acompanya, sí. Sempre. Bé, només des de l'Oficina de Català el que volem és explicar-vos que ara arriba ja l'estiu, fa calor, fa mandra, però tot i així hi ha qui encara té ganes d'aprendre català. És per això, doncs, que es faran uns cursos de català, però no només els nivells bàsics, el que és el bàsic 1,

0: bàsic 2 per aconseguir el nivell A1 o A2 de català. Aleshores, les inscripcions són tot just la setmana que ve. Informo doncs, que del 30 de juny a l'1 de juliol seran les inscripcions, perquè tot seguit, és a dir, a partir del 2 de juliol es farà els cursos. Són cursos intensius que es faran durant el mes de juliol, però aquí a Caldes doncs, no ens aturem i no farem cursos, perquè en aquest cas doncs, se'ns han assignat altres tasques, però sí que hi haurà cursos de nivell bàsic a Granollers i a Mollet. Per tant, només cal entrar a la plataforma dels cursos de català per adults i a partir d'aquí d'informar-vos. Això vol dir que ara podem cadascú anar practicant la llengua com vulguem, i de cara al setembre doncs en tornem a fer cursos, a parlar, a practicar, a estimar la llengua com ho estem fent.
1: És a dir, aquests cursos seran via internet. No seran...
0: Els de juliol n'hi haurà de presencial. Sí,
1: aquí a Caldes també?
0: No, a Caldes no.
1: A Granollers i Mollet. I aquí te pots apuntar una mica, sobretot de perfeccionar persones que normalment ja ho parles, el català, podríem dir amb fluïdesa, etc. Però encara falten alguna perfecció, no? Perfeccionar-la.
0: És això, que ara, per tant, es faran bàsics i de cara al setembre doncs, farem ja els cursos de sempre, de tots els nivells, des del que és un A1 fins al que és un C2 de català.
1: Home, aquest curs intensiu que es pugui fer a l'estiu ajudarà molt precisament per anar més endavant o per fer un pas més endavant a l'hora d'inscriure's als de partir
0: de
1: setembre, no?
0: Sí, la idea és aquesta, que hi ha gent que acaba d'arribar, hi ha gent que està motivada per aprendre la llengua, doncs és per donar una empenta, per animar a aquest perfil de gent doncs, que de cara al setembre puguin tenir uns mínims de català per poder fer cursos doncs, molt més alts i anar avançant.
1: Mm-hmm. Vale. I això seria
0: l'única que volia parlar des de Caldes, i ja després sí que fem referència al tema de la llengua, perquè així ara ja m'agradaria comentar la llengua, però que així ja m'acompanyen elles, ja podem parlar una mica més de llengua, doncs ja que hi som totes, que avui és totes les dones som aquí al davant. Va, com sempre, tenim paraules nostrades, és a dir, aquestes paraules que de vegades les anem arraconant, que no hi pensem, però que són catalanes i que cal doncs, fer-les servir. Com és la paraula, que a mi m'agrada molt, és estar assedegat o assedegada. Sabem què vol dir estar assedegat o assedegada?
1: Quan... A mi me deixes avui una mica aturada, sí. I aquesta assedegada, jo no aquesta no per mi l'està en desús. Tota, és per veure.
0: Sí. Quan tenim aquesta necessitat, allò que tens molta set, ara aquests dies de calor...
1: Aquests dies de calor, molt adequada aquests dies. La
0: exacte, és allò que dius... Ai,
1: estic assedegada,
0: ai, sí,
1: necessito
0: estic...
1: veure.
0: Exacte, aquesta sensació de tenir ganes de veure aigua, perquè bàsicament és aigua. Quan estàs assedegat el que vols és aigua. Per tant, aquesta paraula que m'agrada molt, assedegat, assedegada.
2: Uh-huh. És la primera vegada que l'escolto.
3: Sí, jo també.
1: Queda, aquí l'apuntem.
0: Va, doncs apuntem-la i fem-la servir, perquè és molt maca.
4: Tindrem ocasió de fer-la servir.
1: A partir d'ara, amb aquestes temperatures, no sé si puja... És que pot ser que pugin bastant més, no ho sabem, però portem dos dies, sobretot aquests, el de la prèvia, el 23 i el 24 de Sant Joan, que són dos dies forts de calor.
0: I tant.
1: Amb un incendi que s'ha produït a prop i que s'ha d'anar molt, amb molta cura amb aquest tema.
0: Va, alguna altra més. Tenim la paraula polseguera. Sí, polseguera.
1: Sí.
0: Aquesta l'hem sentida.
1: Sí.
2: Polseguera.
1: Sí, bueno, jo crec que és... Sí.
0: Quan hi ha allò de vegades...
1: No fent tanta polseguera.
0: Sí, de vegades allò quan escombrem i està tot tan sec, s'aixeca...
1: La pols.
0: Quina polseguera,
1: Sí. Però això també, amb les metafòricament parlant, també
4: exacte.
1: És una paraula que es fa servir molt.
4: Hi ha temes, no? Hi ha situacions que aixequen molta polseguera, vol dir que tothom l'està parlant...
1: Els polítics, no?
0: Exacte, doncs diem, ui, quina polseguera, és a dir, que estan parlant de temes que s'estan escampant i que tothom en parla. Més, tenim la paraula andròmina. Andròmina?
1: Sí, una cosa antiga, unes andròmines, és algo que ja tenim per allà per casa, una andròmina.
0: Qui de vosaltres?
1: Com es diu? Hi ha una altra paraula que la substituiria, no? L'andròmina.
0: No té un moble vell d'aquests que està allò... que el tenim de...
1: Però saps a vegades bastant... que tu vols fer l'amic invisible i tal, i en lloc de l'amic poses un pongo, es diu?
4: Mira, sí.
1: Poses l'andròmina, una... a vegades diem andròmines per no dir-te el pongo.
4: Sí, sí, sí. L'andròmina també té un cert volum, no? Normalment, sí, les andròmines no són petites, fan nosa.
1: Fan nosa. I te fan nosa, per sí, això sí, les regales. Sí. Sí. Te les treus de sobre.
2: Sí, sí.
1: És molt maca aquesta paraula.
0: Comentem alguna paraula més i després ja passem a frases fetes i les compartim. Tenim la paraula embranzida, agafar embranzida. Bé, a aquestes noies que tenim avui aquí han agafat embranzida, és a dir, han agafat força, empenta.
1: Molt bé.
0: Han agafat embranzida, doncs en aquest cas per practicar la llengua, però agafar embranzida és això, és agafar, no?, velocitat, agafar ganes, sí, per tirar endavant.
3: Molt bé.
0: Ja sigui un projecte.
3: Això, Susana, és un examen, eh?
1: No, és un aprenentatge. És aprenentatge, tu, Lluïca, així de clar.
3: No. És una broma, no. Però tinc les tres aquí mirant, és que els ulls cada vegada més grans.
4: Les paraules que comenta la Susana és com per compartir, com per tornar-les a posar a la memòria de tothom, no? Clar, no porta paraules fàcils, no?
1: No, perquè som nens de sus, Eva, vull dir, són paraules que normalment estan en... i val la pena, per això dic nostrades, no? Rescatar-les, fer-les servir. I més, tu coneixes molt bé la llengua, precisament, per tu no és cap problema cap significat d'aquestes paraules.
0: Va. Anem a parlar, anem a mirar alguna frase feta, anem a comentar-la. La frase, per exemple, explicar sopars de duros. Explicar sopar de duros.
4: Nosaltres hem comentat durant el curs moltes frases fetes, no? Després en podem recuperar alguna, però aquesta precisament no ens ha sortit i hauria estat una de les últimes que hem posat en joc. Totes tenien relació amb la cuina, perquè és l'últim tema de què hem parlat, no? Durant la tertúlia d'aquest curs hem dedicat les tres últimes sessions, si no recordo malament, o quatre, a l'alimentació i la cuina, i sempre acabàvem amb una frase feta que tenia a veure, no?, d'alguna manera amb... I aquesta no l'hem feta, però hauria pogut ser d'aquest bloc, explicar sopars de duro. Algú té... Se li ocorre alguna cosa de què pot voler dir? No és tan fàcil, no és tan evident el significat, potser, no?
2: Tenim una que és el més calent és a l'aigüera.
4: Ep, mira, aquesta era d'aquest bloc de les...
0: Exacte, aquesta és maca.
4: Les frases
0: sí.
4: Que tenen algun element que té a veure amb la cuina, no?
2: Esclar.
4: O amb el cuinar. El més calent és a l'aigüera. Us ha passat mai això?
0: Sí. Bé, explicar sopars de duros és allò... més, per exemple, ara que hem passat la revetlla, que ens hem ajuntat amb gent, explicar sopar de duros és fer fantasmades, és allò, dir quatre mentides, presumir d'allò que no tens,
4: Sí, per exemple, ara explica un sopar de duro. Aquesta revetlla ha estat fantàstica, primera línia de mar, vinga, petards, cava, caríssim, caviar, i la Susana em diu... No m'expliquis sopars de duro.
1: No, anem a per una cosa més normaleta, no?
4: Sí. Aquesta és una de les que hauríem pogut tenir en aquest bloc de frases fetes relacionades a la cuina, com la que deia la Maria fa un moment. No?
0: Maria, aquesta, va. Què significa, va, aquesta és...
2: que lo més carenya no hi és a la nevera.
4: Exacte.
2: És a la nevera.
0: Clar. Sí.
4: El dinar no està fet.
0: Exacte. A mi m'ha passat a vegades, que arribo a casa al migdia i dic, el més calent és a l'aigüera, perquè no tinc res preparat per dinar, Vull dir que està molt bé aquesta.
4: Sí. Alguna més que recordeu del curs?
2: I referent al... N'hi ha una altra que es diu fer volar coloms.
1: I aquesta sí que és més coneguda.
4: Sí?
2: Fer volar coloms. Jo m'agrada aquesta molt.
4: Perquè també és maco fer volar coloms.
2: Sí, no? Però hi ha gent que vola de massa.
4: També. també.
3: Que no és una fantasmada, no? Però és...
2: Sí, quasi que sí.
4: Pot ser-ho, no? Pot ser, segons com. Sí. O sigui, a vegades, no? Està bé, la imaginació, valorar-ho també, però si hi ha un excés d'això...
0: Exacte.
2: Aquesta no té que veure amb la cuina, però eres un buscar raons, això?
4: Això és un altre, o sigui, Sí. És un altre aspecte que hem treballat durant el curs, durant les sessions, sí. No? Que són les paraules compostes, perquè en català n'hi ha de molt típiques i és un recurs de la llengua que és molt productiu en català, no? I bueno, n'hi ha unes quantes, no?, que hem comentat.
0: Què sé, en busca raons? Va, expliquem-ho per qui no ho sàpiga.
2: Que sempre estàs buscant, bueno, un tiquismiquis un poc...
3: Sí, sí.
2: Una mica,
3: sí.
2: Sempre
3: és... por, un pet i una pregunta, no?
0: No? És aquesta gent de...
3: I per què això? Que busca baralla, no? Sí. També que busca baralla, sí.
0: És aquesta gent del esca, que diem a vegades. Esca, no, esca això, esca... Sempre tens un esca.
4: No és positiu, se'n busca raons.
0: No. Va, alguna més, va, parlem-ne.
2: I la cagadutes?
0: Ai, cagadutes.
3: És que els buscar raons són uns cagadutes, perquè estan preguntant a tot arreu. No?
2: Sí, sí.
3: Es pot mirar així, no?
0: Sí, i tant.
5: I hi ha una altra que es diu embolicar la troca.
2: També és per
5: sempre.
3: Això és el que el buscar raons.
4: El buscarraons embolica la troca, normalment. Exacte. Sí, sí. Un buscarraons embolica la troca. Sí, quan vam comentar la frase feta embolicar la troca, també vam comentar que, clar, aquest embolicar per una persona que aprèn el català és molt... aprofites molt l'estona fent aquesta frase, perquè embolicar és un verb, doncs, que fa, és una acció molt concreta, no?, de embolicar un regal o embolicar un objecte, no? Però a més, un embolic, no?, també és una situació confusa, no? Per això embolicar la troca es presta, no? O sigui, és aquest significat, no?, d'embolicar una situació, però a més, quan algú té un afer amb un altre, s'hi embolica. D'acord? Vull dir que a partir només d'una paraula dona molt de sí, no? I després vam comentar, me'n recordo, el significat de la paraula troca, perquè dius l'embolicar la troca, que si la troca és com aquella madeixa de llana, no? Que si s'embolica estem perduts, no? Recordo que hi havia moltes coses per comentar. A partir de...
3: Dona molt de sí,
4: la paraula.
3: Sí.
4: Hi ha alguna altra frase feta que vulgueu compartir?
2: Aquí n'hi ha una que diu ploramiques. Eres un ploramiques.
4: Clar, seria una altra paraula composta.
3: Sí.
0: Què entenem, doncs, per ploramiques?
2: Que és molt es queixa molt de tot.
4: Exacte.
1: És una paraula que es fa servir bastant, i sobretot als nens a les escoles. És un ploramica, que l'escolten bastant.
0: Sí, exacte, sent ploramiques.
1: Però sobretot pels nens, bueno, els nens, podríem dir de primària, més que les persones ja adultes potser que ja no la fem servir tant, no sé, em fa l'efecte.
2: I també n'hi ha,
1: Sí. No, i segur que hi ha que es queixa.
2: De tot,
5: sempre.
1: Mare meva. Sí. Però potser que ja, no sé si hi ha un altre significat, o podria haver una altra frase feta que tingui el mateix significat, però ja de cara més per l'adult. Tenint en compte d'això de la que contínuament aquesta persona s'està queixant, no?
5: Sí, però és
1: que... Però, clar, no acostumen ja de ploranica, no? Jo, per mi, aquesta ploranica em sona més, i sobretot haver-la dit de petita.
5: Petita.
1: Però que segur que hi ha alguna frase que també la direm, perquè és que persones que contínuament diuen, ostres, és que aquest no para, no? No para de queixar-se.
5: Són
1: no
5: tocapunyetes.
1: Sé si hi ha... mira.
0: Un pelapunyetes.
1: Sí, senyora. Podria ser aquesta, no? Aquesta traducció també de... O, bueno, aquest apartat.
4: Aquest tipus de paraules compostes en diem perquè tenen la paraula en té dues a dins, quan em van parlar en una sessió, ho van fer com a partir d'un joc, no sé si recordeu, sí, que teníem, sí, paraules per una banda com, sí, dues columnes i sí, sabien com de relacionar, que clar, si no coneixes la paraula composta, és a dir, ho pots relacionar d'una altra manera i potser també té un sentit, no? Perquè realment és una manera com de produir paraules noves, no? I ara aquest toca punyetes m'ha agradat molt perquè no és el Pere Punyetes, però entenem perfectament què vol dir un toca punyetes, no?
1: Sí.
4: És molt, molt rendit.
1: Sí, perquè si li posem Pere l'estem donant un nom, no? És, sí, millor toca punyetes.
4: No, sí. Normalment a les sessions mirem de prioritzar molt la conversa, no? Sí. Vull dir, si voleu, sí, explicar-ho una mica a vosaltres com és una sessió, perquè ara sembla que només fem frases, sí, fetes, sí, i paraules compostes, però en realitat diem tertúlia perquè parlem, no? Sí.
1: Bueno, jo quan parleu d'aquesta conversa, a vegades, com es fa també allà a la biblioteca, digo, mira, és com si fos també un club de lectura, sí, de, sí, perquè no sé si també toqueu llibres, etcètera, però com, sí, voleu, sí, dius, ella, que ho expliqui, sí, ella.
3: Sí, bueno, es parla de llibres també, però també es parla de, bueno, com ha anat al cap de setmana, perquè la gent vaya, pues, fluint i vaja parlant tranquil·lament, no? I com se...
1: Trencar el gel. Que
3: sí, sí, sí. No? La veritat és que és una manera, parlant en català, de socialitzar a la gent d'aquí, uh-huh, no? Que també, que esto hay que dir, no? Perquè sí, ha, sí, ha que dir lo que costa molt socialitzar-se, sí, no?
2: Sí.
3: I bueno, és... És molt fluid, la Eva és molt dolça, molt dolça, sí, ajuda.
4: Es convidaré a esmorzar després, si em diuen aquestes coses.
3: No, ella ajuda, és relajada, relaxada.
2: A nosaltres no va bé.
3: I nos va molt bé, molt, molt, molt bé. I la veritat que és, jo estic molt contenta, perquè soc nova aquí al poble, fa un any, ara fa un any que estic aquí, la veritat que no conec a ningú, no conecia a ningú, i sort alguna paraula en castellà, eh?
4: No passa res. No passa,
3: però si no, n'aniria a la tertúlia.
1: La rectifiques immediatament.
4: No passa res.
3: I la veritat que jo estic molt, molt, molt contenta. Molt contenta. I,
4: que bé, gràcies.
3: Sí, i a part... treure la por que tens de parlar.
2: Sí, exacte, això és molt important.
3: Que és molt important.
2: I així, sí, entre vosaltres agafeu, no?, aquesta, sí, confiança, sí, i aquesta... Sí. Que m'equivoco, és el que has dit tu, és que per això hi som.
3: Clar,
2: si no,
3: clar, clar. Sí, sí, sí, sí, sí. Totalment. Perquè a vegades sí que... saps el que diu la paraula, saps parlar en català, el que passa que la por... és
2: te
3: molt dolenta
2: frena.
3: I frena, sí. I aquí no,
4: la idea és fer un espai de confiança per aprendre, sí, sí, però podent compartir i podent-nos equivocar, evidentment, i jo la primera, perquè hi ha moltes coses que no les sé i que les aprenc preparant un tema o perquè em fan una pregunta i dic, ostres, doncs això no ho sabia, yeah. Per tant, aprenem tots, sí, i equivocar-nos és la manera d'aprendre i no passa res.
3: No passa res.
1: Sí. Es rectifica.
4: Es rectifica, sí.
1: Imagina't,
4: ja,
1: aquí. Sí. Quan començo a parlar, moltes vegades se me traba la llengua, torno a marxar enrere. Tornar a començar, és igual.
2: No? Maria, com ho veus tu?
5: A mi el problema és que jo... que tinc 81 anys.
2: 81? Doncs sí. Molt ben portats, Maria, per
5: favor. I tinc encara una meta, que em costa molt parlar català i m'agrada molt, perquè jo sempre dic que la paraula més bonica que he escoltat mai és t'estimo, iaia.
1: Oh, sí. Que maco!
5: I per exemple, jo em costa molt d'arrencar, perquè tinc por de fer-ho mal.
1: Sí.
5: I no m'agrada fer-ho mal, que sempre dic que... Quan vam dir, per què no parles català? Dic, ai, perquè és que jo l'assassino. A vegades, sí, però no, crec que no l'assassino.
1: No, no,
5: el que tinc és que perdre la por.
2: Clar.
5: Perquè m'agrada tant que no volia morir-me sense parlar-lo bé.
1: Ai, molt
5: bé. I a mi no em queda molt de temps per aprendre.
1: Ui, tant,
5: per favor. Però cada vegada... sembla que... Ai, que bé.
0: Clar,
5: que
0: sí, sí, sí.
5: Me queden moltes coses per fer.
0: No, no, però és que a més, en la pronúncia i en tot, suposo que és, a mesura que vas parlant ja et vas acostumant, i jo crec que el primer pas és nosaltres sentir-nos parlar, en aquest cas doncs, el català, que no és la nostra llengua materna, potser, però un cop ja ens hem escoltat, no us passa que dieu, que bé que ho faig? Sí. Doncs, ei, ja pronuncio. Sí, ai, és un mica a mica, jo sí. Trobo que sí.
2: Sí, quan t'agrada tant una llengua, t'agrada aprendre-la, i com la Eva és molt fàcil, perquè ens dona molta confiança, ens sentim molt a gust.
5: I ens sentim molt a gust tots els que estem.
2: Tots,
3: companys. Entre nosaltres, sí.
0: Feu molt bon equip, eh? Jo pel que a vegades aneu explicant en el grup, feu molt bona, no? Una bona pinya.
4: Ah, perquè això és molt bonic també, trobo, no? Que hi ha un grup de WhatsApp de la gent de la tertúlia on hi ha gent fins i tot d'edicions anteriors i que permet continuar parlant, no? I compartir coses. Sí. Aquesta setmana, per exemple, hi va haver gent que va ser a la Flama del Canigó, a l'arribada de la Flama, i ens va passar fotos als que no van poder hi anar. Sí. La Maria va estar... Nieves, per exemple, va passar fotos.
2: I en Veia també.
4: I l'Anna. I la Maria va estar també a les catifes.
5: Sí, m'agrada. Jo el que tinc de fer-ho al matí, perquè tinc mitja jornada. Quan arribo al migdia...
2: Les piles baixen.
5: Sí. Tinc de carregar i després és un altre rat de fer coses, perquè sempre fent coses, sempre fer coses. No m'agrada mai estar sentada així mirant la tele. Clar. Oh, clar. Quin avorriment.
2: I quan te fas gran...
5: Però el meu cor no me dona.
0: Clar.
5: Faig una mitja diada i després a la tarda pues, coso... O
2: cuines,
5: cuino. Sí, més el meu marit que jo cuina el més ara, però m'agrada fer coses. Estic parlant alemany, que tinc una neta alemana, no parlant, no estudiant.
0: Estudiant alemany.
1: Quin reptes, de veritat.
2: Mare de
1: quina enveja.
5: Sí. No parlaré mai. El català sí que no parlaré.
0: Clar,
5: però l'alemany és molt simple. Però em sonen moltes paraules i quan vaig a les meves famílies d'Alemanya pues, vaig llegint i li dic a la meva jove això vol dir això, diu, sí, Maria, oh, això està dient això, sí.
0: Ho entens, sí. Ai, bé.
5: I això m'agrada molt.
4: Això és
5: perquè
4: molt
5: sóc molt curiosa, no xafradera.
4: És que
5: molt curiosa.
1: No és el mateix.
4: La Maria no és, és un exemple per nosaltres, perquè és una persona que no perd l'humor i no perd la curiositat.
5: No. I... és que el diga que perdi la curiositat i haver mort.
4: Però és una actitud que trobo que és envejable i que és un bon referent. I a més, és, cal donar valor a l'aprenentatge. És a dir, no tots podem saber molt bé totes les coses. No. Llavors, també té un valor voler-ho aprendre, equivocar-se, però no desanimar-se, continuar aprenent. I això també és una mica la idea de la tertúlia, és a dir, no és imprescindible parlar bé per parlar. El que sí que és imprescindible o és molt bo és tenir ganes de compartir el que saps o què ets.
3: No? Sí.
4: Una mica és l'actitud, no? La Nieves, per exemple, és una persona molt curiosa també, que li agrada moltíssim aprendre.
2: Sí, perquè jo he treballat fins fa un any i mai podia fer res de preocupar-me per mi, de fer coses. I ara, l'any passat, en març, ja vas jubilar-me, tinc 71 anys, i ara m'agrada aprendre coses.
5: Te gano en 10.
2: Sí. Però he estat molt atrapada amb el treball.
0: Clar, és això.
2: I ara estic una mica més suelta i puc fer coses.
4: A més, té molta curiositat també, la Nieves, per aspectes de gramàtica, no? Preguntaves també per l'accentuació, vull dir que nosaltres quedem per parlar, però també a vegades es dona l'ocasió de fer pinzellades doncs, de gramàtica, d'això, d'accentuació...
2: Sí, de català, que em costa molt.
4: I la Nieves té molta curiositat en aquest sentit. Vull dir que cadascú aporta un aspecte o un altre.
3: Sí.
2: Ens ajudem en totes.
3: Sí.
4: També hem fet algunes activitats fora de la biblioteca.
3: Sí.
4: Si voleu explicar-ne alguna?
3: Sí, bueno, sobretot la recomanació de lectura està molt bé, perquè Eva nos recomana llibres.
4: I vosaltres també en proposeu.
3: I nosaltres també, és veritat. Sí, és veritat. Nosaltres també.
4: I se'ls deixen, a vegades.
3: Sí. També. Luego, bueno, l'exposició del terme, del termalisme en Caldes
1: està molt bé. Aquesta última que és
2: ha sigut molt maca.
1: No, però pots anar encara, vull dir, fins al setembre està aquesta exposició i val la pena anar i sobretot passar per tota i llegir-la i escoltar, perquè també està
2: aquest noi que ho va fer, ho feia molt bé, ho explicava molt bé.
4: Sí, la Conxi parla de Càlida, crec.
2: Sí. Ah, jo pensava que era de Termàlia.
4: Sí, nosaltres vam fer la visita comentada amb l'Oriol de Termàlia, al termalisme romà, que mostrava...
1: No, és que la Càlida és la que hi ha ara, que estarà fins al setembre, i aquí, a més, les protagonistes són totes dones.
2: Ah, sí?
1: Sí, dones que han patit el càncer. Han patit el càncer i bé, a través de l'aigua termal doncs han millorat moltíssim, no? És el poder que pot tenir l'aigua termal doncs, per ajudar, però jo en aquest cas prefereixo que a través de la Eva, si us pot encara no sé si heu acabat el curs.
4: Ens queda una sessió, però podem quedar per anar a l'exposició Càlida, també.
1: Sí, perquè, no sé, val la pena i escoltar, perquè sempre hi ha vídeos i tal, i les dones parlen. El millor seria que fos guiada, però això és difícil. Sempre hi ha una persona ja que treballa, que sempre es pot fer una mica de guia, no? Però que val la pena estar allà i escoltar les diverses... el que explica cadascuna de part d'ella.
3: Les vivències, no? Mm-hmm. De cadascun.
1: Exacte.
4: Ja, doncs ens l'apuntem com a suggeriment.
3: Sí,
4: no?
3: Sí.
2: Estaria bé. Sí.
3: Estaria molt bé. No, i, bueno, i no sé, xerrades, a passejar al voltant de l'aigua termal, bueno, tot és una mica... ja que estem a Caldes, en aquest poble tan maco, amb tanta història, pues, coneixem una mica la història d'aquí, no?
1: I tant,
2: sí.
3: El perquè de les coses, no? També, que això és molt maco.
4: De fet, aquest curs hem tingut una xerrada d'història de Caldes. Va venir la Lupe Prades, que havia estat professora d'història a l'Institut de Caldes.
1: I té algun llibre juntament amb una altra dona, Marta Barcelona.
3: Es va fer cur aquest dia,
4: Sí. Perquè, sí, ens hauríem quedat una hora més escoltant la Lupe.
3: Sí.
6: És que jo penso que per una hora, les tertúlies que feu és una hora a la setmana, els dimecres de quarts de set a quarts de vuit.
4: Sí.
6: I és que feu moltíssimes coses.
2: Se fa curt.
3: Sí, molt curt. I a vegades, Eva... lo llarga una miqueta.
4: Sí, jo, si no es creixen, vaig fent.
3: Sí, ella no mira el rellotge,
5: no,
3: eh?
5: No. Jo sí que lo miro. Sí, perquè és el un dia que venen els meus
6: nets
5: a sopar.
4: No pot passar que el més calent sigui l'aigüera.
5: Entonces tinc de dir... s'ha acabat el bròquil.
3: Molt bé. S'ha acabat el bròquil.
5: Sí. És que a mi m'agrada molt. M'agrada molt anar-hi. Molt. Té una mica de paregut al meu poble, que també té aigua.
1: Termal. En quin poble és?
5: És per al sistema nerviós.
1: No, però el teu poble?
5: A l'Ange. De Badajoz.
3: De l'Extremadura.
5: Sí. A 20 quilòmetres de Mèrida, que és una ciutat maquíssima.
1: Sí, i té molta història. I
5: jo sempre que anava, el meu pare ens portava i m'encentava allà al Teatre Romà i vaig dir, m'agradaria anar a Roma, perquè Roma té de ser Mèrida a lo bèstia.
1: Roma i
5: així va ser, eh?
1: Hi ha algun país o a Grècia mateix, vull dir, Atenes i tal, vull dir, perquè jo diria que Mèrida està més connectada amb Roma, als romans. Sí.
5: Va haver un senyor d'aquests que no sé com es diu, que va anar ha nascut allà, a Mèrida, que ara no no me'n recordo qui era, perquè la meva memòria està un...
1: Jo ara, per molt que fos una mica, intento passar la història, ara no s'hauria dit.
5: Sí.
4: La qüestió és que la Maria ha anat com el joc de l'oca, de la font d'aigua termal a una altra font d'aigua termal, sí. Fet el salt.
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, és que val la pena, és aquests gigants que n'hi ha, no? I a través de l'aigua termal també.
5: I té aquest poble, és que com diu ella, és maquíssim. Eh? I jo el sento meu.
6: Home, esclar, a veure...
5: I estic vivint aquí des de l'any 90... Estic vivint des del 97.
1: Però sí, gairebé 30 anys. Sí.
5: Des del 77 que vaig venir els fins de setmana. Els meus fills vivien al Sabadell i els amics els tenien aquí. I entonces estamos muy...
6: Clar, esteu molt lligats, és que sí. És bo.
5: I m'agrada molt tot el que es fa aquí. I a mi m'agrada fer coses aquí també. M'agrada molt, perquè quan era de la junta del Cercle dels Amics de Townstein vam fer coses fins a arribar a fer un cocido de la Maria per a 100 persones.
1: Imagina't.
5: Sí, m'agrada molt sempre col·laborar.
1: Home, hi ha entitats encara també molt relacionades com és l'Associació Cultural de la Dona, que també allà pots anar i
5: pues mira,
1: i t'ho passaràs bé.
5: Això com queda? T'hem d'anar.
1: Bé, doncs ja t'explicaré.
6: La Conxi...
1: Ja t'explicaré després, quan acabem. Però sí, hi ha aquesta entitat que es reuneix els dimecres, però dona temps per anar perfectament al grup de conversa, perquè els dimecres és de 4 a 6 de la tarda. Després allà doncs pot anar amb tranquil·litat al grup de conversa. Oi, sí? Que és el dimecres?
4: És el dimecres a 6:45, sí.
1: No. I què és? I pots anar allà, conversar amb elles, explicar coses que val la pena i que les dones doncs, també ho agraeixen.
5: Jo que tinc 81 anys, té moltes coses a explicar.
1: Imagina't, però hi ha dones que...
6: Dirigiràs tu el cotarro allà.
1: Mira, hi ha dones que ja estan passen dels 90, per això, wow. Que és molt jove tu encara, eh?
5: Sí? Ui...
1: Sí. A partir d'aquestes, moltes estarien, sí, a partir d'aquesta edat o alguna no arriba, però sí que la gran majoria passa dels 80, però està molt bé i faràs allà un paper molt xulo.
5: M'agrada.
4: Pues anar algun dia en aquesta associació per parlar... Debe ser una font d'experiència.
1: Mira, hi ha un apartat que ara no recordo com es diu, però és justament per parlar, no?
4: Sí.
1: De cadascú. Fem com una mica de paraules... Històries viscudes. Aleshores, imagina si hi ha
5: històries...
1: Totes les històries que totes podeu explicar. Mira, dona també idees de cara a la propera temporada. Parlar d'històries viscudes.
5: El dia que van inaugurar aquesta plaça, que vaig vindre, i amb l'alcalde tenim relació des de quan jo era de la Junta d'Amics de Townstein, i li vaig dir: fas molta cosa per tota la gent. Digo, però per a la gent de la meva edat no fas res. I em diu, sí, que sí. Digo, mira, tenies de fer el dia de la festa una carrera de tot.
1: Que bueno! Perquè
4: això és ràdio, aclarirem que la Maria està assenyalant el seu caminador.
1: Sí, el caminador. Ostres, sí. Oh, que bo.
5: Dice,
1: Maria, que bona que ets, eh?
5: Mira, dice, vols dir... Dic, sí, és que tu vendries, dic, esclar, si no, tu no diries.
6: I per guanyar, si m'hi poso, ja...
1: I si era primera.
5: No. Bueno, ja ve que no puc. Però voluntat, molta.
1: I tant. No, però és que sap greu haver de posar un... Perquè potser algunes persones ho poden agafar d'una altra... Es poden ofendre. Perquè no és aquesta la idea de fer un concurs de caminador.
5: Nena, pues, també
1: però algunes persones se lo podrien agafar igual malament,
5: Sí?
1: És que ja és dia de tot, no?
5: Pues, pues ellas se lo pierden.
1: Sí, exacte.
4: L'actitud de la Maria és sempre constructiva
1: és positiva,
4: i en positiu.
1: És positiva. Tant de bo, tant de bo. I Maria, tothom fos igual.
5: I pensa que estic molt malament. Estic amb un...
3: Això no es diu, Maria. No, que no,
5: sí,
3: no,
5: sí,
3: no
5: sí,
3: podem sí, vendre. Calla, no. Calla. No diguis.
5: Però sí que vaig a un parxa del dolor.
1: Però el que importa és l'actitud.
4: És l'actitud.
1: I l'actitud sí, és aquesta teva sí, que, sí. Que, vamos, a mi que, això de fer aquest concurs...
5: És que disfruto molt amb tot. Amb tot el que puc fer, disfruto molt.
4: Clar. Aquesta és també l'actitud que porta cada dimecres a la
1: tertúlia.
4: No només la Maria, l'Anna, la Nieves i tots, una mica si un dia ve amb l'ànim més baix, jo crec que també
1: ajudes,
4: a través de la conversa, de l'aprenentatge, no? Es fa sí. Com un transvasament, no? Qui té menys ànims n'agafa dels altres. I no voldria que ens passés l'estona sense poder saludar no, els companys de la tertúlia. No,
1: podeu fer-lo, si encara, dir... tot i que el temps passa ràpid, però encara sí. Ens queden.
4: Doncs abans que ens acabi el temps, saludem
3: Gladys, Antonio, Juan,
2: Joan,
1: Pilar.
2: No
1: sóc,
2: Pilar.
1: No sóc tot dones, hi ha també...
4: Hi ha nois i tant.
1: Bé, sí.
4: Hem dit l'Antonio, hem dit el Juan, ens falta el Joan.
3: El Joan,
2: sí.
4: Hem dit la Pilar.
2: La Anna Maria.
3: La Gladys.
2: Anna Maria, també, l'altra noia.
4: Exacte. No ens deixem.
5: Jo, per recordar, això vas una miqueta raderida.
4: Bé, però jo crec que els hem dit tots. Una salutació a tots.
1: Sí. Si escolteu la ràdio, a tots. Antonio, anem a repetir-los. Antonio, Joan, Pilar,
3: Gladys,
2: Anna Maria,
3: Juan,
1: Anna Maria, Juan.
2: Sí. Una altra noia que venia que està a Salamanca
3: i la Maribel
4: sí. Va venir fins fa uns mesos però ha tornat a viure a Salamanca, també una salutació des d'aquí
2: però encara ens manda whatsapp
1: sí. Això dona peu a dir mira, fer una visita a Salamanca
5: sí. I fent cultura buscaré la rana.
3: La sí. Rana, sí.
4: Ah, sí.
5: La rana.
3: I què és la rana?
5: La façana de la universitat.
1: Ah,
5: hi ha una rana.
1: Salamanca.
5: Allà sí, amb les conxes sí. I tens de trobar.
4: Sí.
5: Jo la vaig
3: trobar. Hi ha una rana
5: trobar. Sí, vegades, sí.
4: La granota de la universitat.
5: L'anirem
4: a buscar. I anirem a veure la Maribel.
1: Sembla mentida, però a vegades hi ha molts jocs que no estan tan junts i molt sovint es marxem molt... Passem o anem a avió i el que sigui, passem a l'Atlàntic, el que sigui, i hi ha tantes ciutats que no coneixem, fins i tot pobles que no coneixem i que els tenim molt a prop.
6: Sí.
1: I passa.
6: Jo veig que aquí el grup de conversa doncs, no, us aporta aquests coneixements de llengua i alhora posar-la en pràctica. Coneixements, vull dir, a nivell cultural també, que esteu... També aquesta part emocional que trobo que és molt maca, que jo li dono molt de pes perquè el fet d'anar en grup, que és el que deies tu, fa un any que he arribat i ara hi sóc aquí, no? Sóc al grup, doncs penso que aquesta acollida és molt maca. Per tant, dic, vaig mirant, vaig comptant, dic, és que ho teniu tot, no?
5: Sí.
6: Vull dir, és una hora a la setmana però està molt ben aprofitada i jo penso que des d'aquí està bé encoratjar la gent perquè de cara al setembre, vull dir ara perquè fareu un descans, però de cara al setembre...
2: Que s'animi la gent a vindre.
5: Jo quan has dit el dimecres, pensava, no, el dimecres no. El dimecres jo el tinc sagrat.
2: Sí, el dimecres.
5: El dimecres el tinc ocupat.
1: Sí. Clar, la conversa, la tertúlia.
5: Sí.
2: Si no pots venir per alguna raó...
1: Però a l'Associació Cultural de la Dona, dic però jo que dona temps anar un lloc i l'altre.
5: No, em dona temps. Estic amb cables jo, amb magnetoteràpia, un aquí, otra allà. No sé si em donarà temps.
1: Bueno, el temps es treu, i més a una persona com tu, tan vital... Segur que el treus perfectament. Vull dir que val la pena. Aquesta vitalitat m'encanta.
3: I a part la tertúlia es ve en ànims. Sabes? No
2: vens amb peresa.
3: No vens amb peresa, no. Tothom ve amb una sonrisa.
5: Sí.
3: Bueno, mira, Neus, sempre està per una nena. Parece una nena petita, ¿ves?
5: Estamos esperándolo, sí, cada semana.
4: Perquè la prioritat és trobar-nos per compartir en català.
3: Per compartir.
4: En català. És a dir, no és cap examen.
1: Compartir la vida, compartir la comunitat, sí, compartir tot, però tu com ben dius en català,
5: la receta és de cuina, no?
4: I després potser hi ha un dia que comencem explicant una anècdota del cap de setmana divertida o una preocupació també. I al cap d'una estona estem explicant alguna cosa dels verbs incoatius. Sí. És a dir, és que la vida és tot barrejat, no? Sí. Aquells que es porten l'increment eix, o estem parlant del pronom i, o estem fent una mica de manera lúdica com alguna activitat i enmig d'això tornem a l'anècdota. És a dir, és com la vida mateixa, sí, és tot barrejat. Sí, sí,
7: exacte.
8: Està molt bé.
7: I estic recordant un dia que el dia Sant Jordi va ser, no, o abans, sí, que tu, Eva, vas llegir... Bueno, no, vas llegir, no. Nos vas donar a cadascú per llegir un poema de la Mercè Rodoreda. Val? Sí. Lo que va donar de sí...
4: Oh, que bo.
7: I lo que te va fer pensar una paraula que era la felicitat. Què és la felicitat? I cadascú pues, va dir una cosa...
5: Aquell dia no vaig anar-hi jo. No. Oh,
4: és que va ser per Sant Jordi el dia abans.
6: Ho tens molt clar, Maria, ja ho tens molt clar, això.
4: El dia abans de Sant Jordi vam llegir De viatges i flors de Mercè Rodoreda. Vam llegir La flor felicitat. Vam llegir Rodoreda perquè, aprofitant també que al CCCB a Barcelona hi havia una exposició sobre Rodoreda.
1: Sí, que va acabar el 25 de maig.
4: Sí, era també per si algú tenia ganes de saber més de l'autora, no? Doncs, i si heu llegit Viatges i flors, els textos són molt breus, són una pàgina, no? I el text no era gens fàcil, recordeu, eh?
7: No.
4: Perquè vam haver d'aclarir moltes coses de vocabulari, no, és que no era fàcil.
1: No, ella no és fàcil.
4: No és fàcil llegir Rodoreda, però ens vam quedar una mica amb el missatge i a partir d'aquí, que és que va.
7: Sí.
4: Explica-ho, Anna, explica.
7: Sí, bueno, perquè va... Qui és la felicitat? I cadascú va dir per ell, per ella, que era la felicitat, però saps què passa a casa i està al cap?
4: Sí.
7: Que, saps? Donant...
5: Volta, sí.
7: O sea, va donar a mi, bueno, me va omplir molt, bueno, me va omplir molt, però bueno, jo tinc la meva pensament del que és la felicitat, però vas conèixer a la gent quan deia el que era per ell o per ella la felicitat. I és com una manera de dialogar, de no debatir, no. Bueno, sí, debatir sí, no rebatir, debatir, no? No sé, a mi me va omplir molt.
4: Va continuar el WhatsApp, la conversa, sí, i el dimecres següent, de fet, també.
8: Sí. Sí. Ostres, imagineu si dona per molt la paraula felicitat, eh?
7: Exactament.
8: Sembla tan fàcil, sí, però no,
7: no
8: ho és.
7: No és fàcil.
5: No és fàcil.
8: Perquè realment, dius tu, sóc feliç. Aquesta paraula, el que comporta, la part, sobretot, perquè és molt ampla, social, estima, és molta cosa. Bueno. Moments, no?
5: Moments.
7: Sí, és veritat. Moments.
5: Són moments.
7: Sí, sí.
8: Perquè dius tu, feliç,
5: a ratos.
8: És difícil.
5: Totes les hores és difícil.
7: Sí, però clar, depèn de cadascú.
8: També, de l'actitud. Mira, l'actitud de la Maria fa que ella... Oi que sí, Maria? Que trobis que la felicitat... Mira, ella aquell dia no va estar.
7: No,
8: imagineu el significat que podria haver donat de la paraula.
5: No, i haver après de los demás. Que cada un té la seva forma de sentir-la.
7: Sí,
5: Això vas perdre.
7: Bueno...
8: Bueno, escoltar-la, però aquí l'Eva segur que la posarà un altre dia.
4: Sí, els temes que ens interessen. De fet, és un espai lliure, és a dir, si podem parlar del que vulguem.
7: Sí,
4: no?
5: De receptes de cuina.
4: Per exemple, explica-ho.
5: Que són molt bones.
9: Sí, vam fer una llista, no? Cadascú va posar una recepta de cuina i va estar molt bé, també.
4: Sí,
9: sí, sí.
4: Oh, no s'ha acabat això de les recetes,
8: Encara no s'ha acabat, Neus, explica alguna recepta, perquè estic segura que si has tret aquesta...
9: Ara em mates. Bueno, jo vaig dir una curteta, que era la de... amb les empanadilles, amb les oblees, a posar-les al forn amb sucre, i una mica d'oli sobre i quedava com unes, com si fossin
4: oblees.
9: I ja està, que ja era molt difícil.
6: Dolça.
9: Sí.
4: I llavors va sortir un verb molt, molt bonic, perquè quan les treus i estan calentes s'han de ruixar amb anís. I va sortir aquest verb ruixar,
9: sí,
4: no?
9: Amb anís, sí. I bueno, i totes van fer, ella va fer una recepta maquíssima.
3: És meva i no puc dir-la a la ràdio, no, però, tot farà, però digues, només que diguis el títol, el nom d'aquesta recepta. No, no diràs la recepta, només el...
4: Que ja és una broma, però jo ho dic.
3: No, però tu digues el que és. Si és, no sé si és de car o
4: no,
3: si és
4: no,
3: de
4: peix. Sopa de peix de l'Anna.
3: Ja està.
9: Però això ho hem dit tot.
4: Ja, ja està, no es pot dir res més, eh?
3: O sigui, és molt, molt, molt, molt bona.
4: I és un regal de l'Anna als companys de tertúlia. No pot sortir de la tertúlia.
3: No, no. Però el van tastar? Els companys?
5: No.
3: Ho vas dir, explicar? La vaig explicar
4: sí.
3: Només allà.
5: Si no sabia,
3: allà.
4: He sigut bona i la vaig explicar i té la recepta la Eva, que ja portarà... És que això de les receptes encara no s'ha acabat. Eh? No
9: s'ha està fent com un, llibre.
4: No? Ah, molt bé.
9: En full totes, cadascuna.
3: La recepta de cadascuna.
9: Sí,
3: de
9: cadascuna. Molt bé, sí, molt bé, sí. molt bé. Vull dir que...
4: I una altra cosa que vull dir que a vegades se va bé per dirigir... La tertúlia, però com
3: amb una proposta,
4: però la pobra se va a la proposta a la proposta a casa, perquè que si una cosa que una altra sí. Cosa, al final bueno, jo he vingut a parlar del meu llibre, però no
3: però
4: parla
3: no.
4: Del seu llibre, però perquè
3: no passa res, no passa res.
4: Quan portes un grup, tu ho saps, Conxi, has d'anar-hi amb una proposta, no?
3: Sí, tu te faràs, qualsevol cosa faig un... Mira, jo avui no m'he fet cap guió de res, només tenia en compte una mica lo de les paraules nostrades i tal, però no m'he fet cap guió, primer, perquè no estava segura de qui és de les persones que venien, no? I segon, perquè, a veure, quan ve un grup, quan hi ha colla, aquí es tracta de que cadascú vagi explicant, vagin sortint paraules, vagin sortint temes, i ja està, no cal més.
9: Es fa sol.
3: I va molt bé, va molt bé aquest tema, eh? Va molt bé aquest tema, és com qualsevol tertúlia.
4: Sí, però això, que hi ha una proposta base, perquè, evidentment...
3: Perquè tu has de preparar.
4: Sí, i has de tenir un mínim de coses per aportar, no? De dir, mira, avui acabarem, que cadascú s'endurà algun aprenentatge, no? Però si hi ha un... És a dir, si la conversa va cap a una altra banda, no hi ha cap problema. Sí. Vull dir, hi som per compartir, no? I per practicar parlar en català.
9: Clar.
4: És igual si un dia toquem un vocabulari o un altre. O... És igual, absolutament.
3: Sí. L'altre dia, l'últim dia, crec, és una paraula... No és que sigui lletja, però és una paraula que fa dolor, no? Que és la paraula l'amor, no?
4: Sí,
3: l'amor.
4: Sí.
3: Jo volia preguntar, clar, que en castellano es diu fallecido.
9: Sí, quan una persona mor.
3: I amor, no? I pues, aquesta paraula pues, va
4: donar de
3: sí.
4: Bé, és que va donar de sí perquè vam acabar parlant, i això no... O sigui, si m'haguessis dit parlareu d'això mai a la tertúlia,
9: però
4: va sortir la consulta i vam acabar parlant dels registres lingüístics, perquè, és clar, és a dir, quan en castellà diuen ha fallecido, en català diem ha mort, i si tu dius en castellà ha muerto, és com més, més comú, i no t'imagines en una situació formal dient ha muerto, perquè ho canviaries per ha fallecido. Però això en català no passa. De manera que vam acabar parlant dels registres de formalitat, no? Des de els més col·loquials i alguns fins i tot vulgars van sortir, com, no? Que vam dir estirar la porta.
3: No parlarem.
4: Fins als més...
3: però és que és així.
4: Formals, que seria doncs traspassar, per exemple, que només ho diem amb i llavors si vaig tornar a casa pensant, hem estat parlant de registres lingüístics, que és un contingut que potser es toca al batxillerat, però és que no es fa gaire ni a... no? Però va ser, no sé, va sortir així.
9: Sí.
3: No, però molt bé. Molt enriquecedor també.
9: Molt.
4: És que la llengua, és a dir, hem de poder parlar de tot.
3: Sí, no?
4: Hem de poder parlar de tot i amb tots els registres.
3: No, i les tertúlies van molt bé. Jo ara em doneu peu a que de tant en tant
8: La idea d'aquí del fòrum és fer com a mínim una tertúlia a la setmana, i si poden ser dues, i he fet poques, però queda oberta aquesta tertúlia que vosaltres feu a la setmana es pugui fer aquí també, vull dir que seria, podem començar per qualsevol tema, es pot posar sobre la taula, mira, comencem d'això i a partir d'ahir vete a saber
6: el
8: que pot
6: el terrorisme, com a introducció, i després es canvia i anem a patar la mort, ja ho he dit.
8: Doncs mira, ja estem a pocs minuts del final del programa. No sé si Susana acabem, bueno, no sé si vosaltres voleu dir alguna cosa més, no. Però jo aquí ja me quedo amb la part final, que és la música, no? En aquest cas una música que està molt connectada, molt lligada al dia de Sant Joan, al dia d'ahir, als solsticis d'estiu, no? En aquest cas és la foguera. Exacte. I a més un grup tan conegut i que tant ens agrada com el xarango.
6: Això. A veure, abans de plegar, doncs donar les gràcies en aquest cas doncs a Ràdio Caldes per tot el temps que porto per aquí amb Endavant les Atxes.
8: No, és... gràcies a tu, perquè l'Endavant les Atxes continuarà.
6: Aquí,
8: és un aprenentatge total, ja ho dic.
6: Bé, és una manera doncs, de tenir la llengua sempre visible de cara al poble, que el poble sàpiga que és la nostra llengua i que l'hem de parlar i utilitzar.
8: I fer-la, diguem, que arribi a tothom.
6: Exacte.
8: No?
6: I que sigui propera, i que si ens equivoquem és el que interessa, equivocar-nos per poder aprendre i poder practicar, i d'això es tracta. Sí que ara farem doncs, una aturada aquest juny per després ja de cara al setembre tornar-hi, i per tant doncs, he triat xarango perquè ja ho sé que és un grup que ara ja ho ha deixat, ha plegat, però tot i així és que bé, és un grup per mi que és un referent molt important. En aquest cas, xarango, que va començar el 2006 i després, doncs, ara fa ben poc ha plegat, però he volgut posar la cançó de la foguera. Per què? Bé, evidentment perquè tots hem viscut ara la revetlla de Sant Joan i perquè la lletra és molt maca. Diu que vam encendre una foguera on cremar tota la pena per deixar enrere el temps per renéixer de la cendra. Bé, l'he trobat molt positiva perquè és això, vull dir, confio que aquesta revetlla, si no l'heu cremat aquestes penes, doncs que comenceu mentalment a cremar-les per agafar força i embranzida, com hem dit abans, embranzida, per tirar endavant doncs la nostra llengua.
8: Susana, queda molt poc temps i jo vull donar-te les gràcies també per la teva constància i per la passió amb què has portat aquest espai cada dijous. Gràcies també a totes vosaltres que heu estat aquí, que ens heu passat una molt bona estona avui.
7: Sí, a vosaltres.
8: Esteu convidades a venir sempre que vulgueu.
7: Molt agraïdes.
8: Doncs amb aquesta foguera que ens acompanya tanquem el fòrum d'avui. Gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que cada matí construïm plegats. Tornem demà a partir de les 9 del matí aquí al 107.8 FM i, en fi, a estar sempre amb vosaltres. Que tingueu molt bon dijous.
10: When I met you in the summer. Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
11: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono
12: ni una cosa ni l'altra.
11: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
13: Ves al bar.
11: Ves a demanar que et fatin fora i a la ràdio.
14: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
15: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
16: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
17: Nom.
18: Conxita Granger Veleta.
17: Dia d'entrada al camp de concentració.
18: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
17: Matrícula.
18: 62.480.
12: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
13: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
19: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
13: La ràdio que parla de tu.
20: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis

0: endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
1: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí ja està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
2: Estàs escoltant
3: El Desván de Andrea
2: amb l'Andrea Dobrescu.
3: La millor música dels 90
2: fins avui.
4: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
1: Molt bé, doncs comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
5: 3-0, no m'ho diu el Roc. Sí, aquí no es valua la gent que es juga porros enormes.
6: Perdó. No, jo vaig...
5: Això sí, ho tinc a la 4.
6: Sí, molt a la 4.
1: Sí.
6: Però...
5: Aquí no es penalitza.
1: No, exacte, no s'avalua, no.
5: No es penalitza, això.
1: No.
7: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? Que dintre de la olla de caldes està suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
8: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics i, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
9: Comencem!
10: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai amb que es trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
11: Caldes impulsa 3 promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensi Vega i la taneria del Passeig del Remei. Tots 3 respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
12: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
13: Aquí I Lluís Brugalla.
12: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
14: Is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
15: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per la zona de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
16: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
0: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim, mercès a l'aigua calenta, però...
1: No tenim aigua calenta.

0: No fotis! La font del lleó no raja?
1: Sí que raja, sí. Però amb la calor que fot, si toques l'aigua calenta de la font, sembla que surti freda.
0: En efecte, de fet, ja s'ha vist més d'un turista refrescant-se a la font del lleó. Saps allò típic de que un pixapins vol tocar l'aigua i s'escalda? Doncs al contrari, tu, ara la trobem freda.
1: Clar, és normal que els guiris triïn refrescar-se a la font calenta, perquè les fonts que hi ha repartides pels parcs de Caldes hi veuen els gossos, i la veritat és que fa una miqueta d'angúnia, d'angúnieta, mania.
0: Sí, sempre els dic als nens, no bebeu d'aquí, no. Que veuen els gossos!
1: I si pixen.
0: Sí, exacte, com us podeu imaginar, aquesta notícia és falsa.
1: Sí.
0: Avui és l'últim petal del vento de la temporada, i hem volgut fer un experiment.
1: Durant la propera hora omplirem el programa amb notícies improbables. Per tant, benvinguts al Petal del Ventre Improbable, l'últim de la temporada.
0: Qui no suporta les notícies falses perquè ja en té prou amb les verdaderes, les que grava cada dia del món per als butlletins informatius de Ràdio Caldes, és el nostre tècnic, el Monter. Bona tarda.
2: Hola, què tal?
0: Aquí hem de tirar l'olla més gran de Catalunya aquesta setmana?
1: El Donald Trump, perquè nosaltres som uns aficionats al costat del rei de les notícies falses.
0: Efectivament, això és Petal del Ventre. Com diria en Soler, som la part inevitable, confessable, controlable, defensable, renovable, aconsellable, imprescindible, irrenunciable, innegociable, de... Poques soltes.
3: Tenim termes romanes, fetes fa 2.000 anys. Tenim la pell molt fina, deu ser de

0: Tros minúscul del Vallès.
1: Doncs ja ho hem dit, últim petó del ventre de la temporada havia d'arribar. Havia d'arribar,
2: sí,
1: aquest dia.
2: Hora.
1: Havia d'arribar. Tornarem, se suposa, tot sembla indicar, de moment, se dice, se comenta, al setembre. Però d'això ja en parlarem, ja en parlarem. De moment, centrem-nos en avui.
2: Avui, que és el nostre programa número 29... Per tant, hem fallat molt.
1: 29? Sí, sí, ho has calculat,
2: sí,
1: això, eh?
2: Sí, sí.
1: Sí, perquè quantes setmanes té l'any? Bueno, la temporada de Ràdio Caldes...
2: La temporada... Uns 30 i alguna cosa ben bons, eh?
1: Home, però no hem fallat tant, eh? Vam començar tard, aquesta temporada vam començar tard. Vam començar a finals de setembre, diria. Però després... Altres anys han sigut pitjors, perquè te'n recordes que... Quan era Nadal no feien programa perquè hi havia la música.
2: Sí,
1: la música al carrer es tirava des de la ràdio, sí, la ràdio, sí, antiga, sí. I llavors nosaltres, clar, no podíem fer programa. I els divendres a la tarda
2: perquè
1: ja hi havia música.
2: Començàvem un divendres sempre.
1: Clar, clar, clar. Llavors ja... últimament ja sé, aquell divendres després s'esperava una mica, però hi havia anys que no, des del divendres que s'obrien els llums de Nadal, música ja tots els divendres del desembre fins a Reis.
2: Per tant, devem estar sobre la mitjana, no? 29 programes.
1: Jo penso que sí,
2: en una temporada.
1: Sí, perquè llavors els divendres de cada dia, diguéssim, no hem fallat gaire.
2: No.
1: Un dia. No. Qui no ha fallat cap programa ha sigut tu, eh? Si sempre el Sam ha fallat...
2: No, molt... aquesta temporada no. Altres jo... temporades sí, eh? Per això.
1: Sí, bueno, clar, això depèn. Alguna vegada me recordo que, sí, que havies treballat a l'hora del programa.
2: Sí, sí.
1: Heu fet algun programa... Sí que vau fer un programa tu i el Sam junts, oi?
2: Sí.
1: Un i prou.
2: Un i prou, ens sembla, aquesta temporada.
1: Dos?
2: O dos?
1: Dos.
2: Pot ser.
1: Hòstia, jo un sí,
2: ara
1: perquè
2: no
1: va ser fa poc, diguéssim, però el primer no me'n recordo. En fi, doncs això, fins aquí el resum de l'any del petó del ventre.
2: Sí.
1: A partir d'aquí, ja us hem explicat al principi del programa que faríem un petó del ventre diferent, estrany. No direm mentides durant tot el programa. Per exemple, ara no estem dient mentides, que avui és l'últim programa de la temporada, creieu-nos.
2: Encara no hem començat a dir mentides.
1: Exacte. Però llavors la idea que vam tenir aquí al Jordi va ser... Coi, com que... Expliquem-ho tot. Com que avui aquest programa...
2: Pots dir.
1: Està gravat. Estem gravant-lo el dijous. Si us hi fixeu una mica, si pareu l'orella, notareu molt de fons que se sona la música de l'assaig de l'Escaldàrium.
2: Que deu estar molestant el ple municipal, perquè avui hi ha ple.
1: És veritat. I clar, notareu que no parlem.
2: Ja s'ha acabat el ple, però l'han fet, oi? Hi havia ple avui.
1: I no en parlarem. Perquè vam pensar, fem el programa el dijous. Dimecres ha sigut festa.
2: Sí.
1: Dimarts, que és un dia tonto perquè és dia de revetlla, ja...
2: Bueno, més festa.
1: No passa res, mitja festa, ja. No hi haurà notícies.
2: No.
1: Cony, inventem-nos-les. Doncs hem decidit que ens inventarem les notícies i que avui serà un petó al ventre de notícies inventades.
2: I tant que sí.
1: Però abans de les notícies inventades, Jordi Graví,
2: què?
1: La revetlla de Sant Joan, què?
2: Doncs mira, em vaig quedar a casa i vaig tragar-me un partit de futbol del Mundial perquè encara no n'havia vist cap.
1: Oh!
2: I em vaig tragar un 0-0.
1: Vaja.
2: No me'n recordo qui jugava.
1: És veritat.
2: Anglaterra o... un 0-0.
1: Sí, Anglaterra jugava entre uns africans. No,
2: sí, em sembla que sí. Em sembla que era Ghana. Anglaterra, Ghana.
1: I no va guanyar ni Anglaterra ni Ghana.
2: Una desgràcia. Un partit que em miro del Mundial i queden 0-0.
1: No, home, però de vegades els partits que acaben 0-0 són partits que tàcticament disfrutes. És a dir, mira que bé que estem jugant.
2: Mira, només vaig disfrutar quan el Bellingham es va acostar al Nico Williams perquè jugava amb Ghana i diu, tu què fas aquí?
1: L'Iñaki
2: Williams. Williams i diu, tu què fas aquí?
1: Clar, no ho entenia.
2: No ho entenia.
1: És que és raro, eh? Sí, sí, és una davantera estranya, la de Ghana, perquè juga aquell al Semenei o aquell del City, que és una bèstia, i llavors l'Iñaki Williams, que és així tot prim i desnerit. En fi, doncs jo vaig tenir sort, tot i que no vaig veure cap gol, s'ha de dir, tampoc. L'única cosa que he vist del Mundial va ser la segona part d'un partit d'Anglaterra, també. De l'altre partit d'Anglaterra, que va guanyar Croàcia. Però tots els gols els van fer la primera part.
2: Estàs igual que jo.
1: Sí, llavors anaven 3-2, llavors vaig veure el 4-2, aquest sí que el vaig veure.
2: Has vist
1: que ja era un gol, que els altres estaven atacant a tope i al minut temps de descompte van fer el gol. Que va ser, ara no me'n recordo qui el va fer, el Rashford el va fer.
2: El Rashford?
1: El Rashford, sí. L'únic gol que he vist del Mundial en directe l'ha fet un del Barça.
2: Doncs mira, jo pensava veure aquest partit perquè jugava el Gordon.
1: Clar.
2: Vols dir que hem fet un gran fitxatge?
1: Va fer un Mundial de penes,
2: veu. Sí. Quina desgràcia.
1: Sí.
2: El van haver de canviar.
1: Però es veu que el Barça no ha perdut cap partit aquest Mundial, eh?
2: Ah, no?
1: Cap jugador del Barça ha perdut un partit.
2: Mira.
1: I mira que n'hi ha, és casualitat.
2: Doncs
1: també.
2: Està bé.
1: Això l'altre dia vaig llegir al diari que deien que cap jugador del Barça ha perdut un sol partit en aquest Mundial.
2: Molt bé, doncs mira.
1: I bueno, n'hi ha molts amb Espanya. que sí. No ha perdut cap partit.
2: Pues que perdin, aquests que perdin.
1: Sí. Anglaterra, Uruguai no n'ha guanyat cap, però tampoc n'ha perdut cap.
2: Perfecte.
1: França, no? Que hi juga el Condé. Holanda tampoc n'ha perdut cap. Bueno, vull dir que sí, vas repassant i és veritat.
2: Ah, doncs mira, molt bé. I Messi, com que ja és del Barça, també.
1: Sí, també.
2: Julián és del Barça, o què?
1: Jo ja el consideraria del Barça.
2: Ah, molt bé.
1: Home, ell és del Barça perquè ell vol jugar al Barça, és el seu somni.
2: L'altre
1: dia... Una cosa
2: que
1: no ha dit mai cap futbolista.
2: L'altre dia em sembla que va marcar un gol al Messi per culpa de que la jugada anterior el Julián havia fallat davant del porter i el rebot li van acabar jugant al Messi.
1: Correcte, efectivament. Sí. En fi, que el Messi va fallar un penal, eh? Feia temps que no fallava un penal al Messi.
2: Bueno, amb el Barça n'havia fallat
1: un penal. Bueno, clar, ara fa temps, perquè després em va prendre. Llavors fallava faltes, em va prendre.
2: Ja està. I la teva revetlla què?
1: La meva revetlla... Mira, jo puc explicar que jo vaig anar a la revetlla popular.
2: L'oficial.
1: Que es va fer l'oficial, muntada per l'Ajuntament, a la plaça 11 de setembre, amb una foguera que feia feredat de veure-la, de lo gran que era. Haig de dir, un fallo que va tenir l'Ajuntament. I és que recordareu que abans d'ahir, abans d'ahir pels de dijous, abans d'ahir, no sé com es deu dir, pels que escolteu el programa divendres, que és tothom, de fet, feia molta calor. I van encendre la revetlla i la foguera a les 7 de la tarda.
2: Perquè és l'hora que acabava d'arribar
1: la flama al Canigó.
2: Clar.
1: Correcte. Però clar, ja feia calor de normal. I entraves allà en aquella plaça amb aquell tros de foguera i fotia una calor.
2: Bueno, és el que té, les fogueres.
1: Sí, amb aquella noia que diria que és ex-col·laboradora de Ràdio Caldes fent espectacles infantils, la...
2: Ah, la Tantinyà, sí, que havia de fer el conte contes.
1: Sí, va fer un espectacle infantil, molt bé.
2: I després vam dir que hi havia un duet cantant.
1: Sí, cantant cançons catalanes tradicionals.
2: Això, sí.
1: Sí, molt bé. Una calor que feia.
2: També,
1: sí. Segurament devia estar bé, però clar, feia tanta calor la foguera, la calor que ja feia de normal, i la foguera que era... Per tant, l'any que ve, si de cas la flama del Canigó que arribi una mica més tard, no passa res.
2: Quan
1: ja
2: fosquegi.
1: Quan fosquegi, quan ja refresqui una mica, i llavors millor, perquè clar, és que no hi ha un aguantable allò.
2: Que posin aire condicionat a la plaça 11 de setembre.
1: Exacte. Pues llavors va haver-hi això, va haver-hi el duet, va haver-hi karaoke.
2: Karaoke.
1: Jo... Vaig tenir a bé de fer alguna intervenció en el karaoke.
2: Uns pinitos?
1: Unes quantes, s'ha de dir.
2: Com unes quantes?
1: Sí, vaig cantar-ne unes quantes, sí.
2: Anècdota del Xavi.
1: Sí. Vaig cantar unes quantes, gràcies. Pensava que posés una cançó de les que vaig cantar i dic, com ho sap aquest? Vaig cantar unes quantes cançons.
2: Molt bé.
1: A mesura que...
2: Pots dir títols?
1: Sí, home, i tant.
2: Home, cantar... Minero? Que viva a Espanya?
1: No. Home, vaig cantar una cançó bastant atípica per un karaoke i després vaig descobrir per què, perquè costa molt de cantar. Tothom diu, el Bad Bunny no sap cantar.
2: No sap cantar.
1: Fes-ho.
2: És que va molt ràpid també, oi?
1: Clar.
2: La lletra?
1: Vale. Hòstia, no em vaig casar ni una. Vaig cantar una cançó del Bad Bunny. Sol. Vaig dir-li al Devesa que m'ajudés. Sort no em vaig tenir, perquè si no hauria sigut molt lamentable. I llavors el següent ja va pujar més gent amb mi. I a l'última ja érem una colla de gent. Que sí, vull dir que bé.
2: Molt bé, tu.
1: Et rebrà felicitacions, amb la cançó del Bad Bunny.
2: Hi havia premis?
1: No. Ah. Vaja. Jo no em vaig guanyar cap.
2: Com que qui ho muntava, com que qui ho muntava són els que van muntar el karaoke de la Xiri de la Font i allà era com una competició i donaven premis, no sabia si qui era.
1: No, vaja, no ho sé, no en tinc ni idea. No, jo, en qualsevol cas, a mi no m'ho van dir, perquè...
2: Dona el premi, no li diguis que ha guanyat.
1: Total, ho ha fet fatal. Bueno, total, que vaig rebre felicitacions a nivell on estava la casita.
2: Ah.
1: Clar, perquè ja sabeu que els concerts del Bad Bunny hi ha la casita.
2: Era l'Ajuntament, la casita.
1: La casita de l'Ajuntament. Ah.
2: La casita, consistorio.
1: Exacte. Doncs pues bueno, ja està. I llavors va haver-hi ball amb el
2: DJ
1: Jaume Vila. Perfecte. Cançons d'avui i d'ahir. El típic. Bueno. Les cançons que et puguin venir al cap són les que van sonar.
2: No ha canviat el seu repertori de quan tocava la festa major fa 20 anys.
1: Clar, ha anat afegint temes. Però els temes que ha afegit són els que ja et pots imaginar que ha afegit.
2: Els més famosos.
1: Superestrella, saps? Aquestes cançons així.
2: Bé,
1: pel públic que hi havia.
2: Molt bé.
1: Gent saltant i cridant.
2: Hi havia molt públic?
1: Hi havia genteta, sí. Sí. Va, bueno, es van esgotar les entrades, no sé quantes n'hi havia, les entrades, els tíquets.
2: Els tíquets del sopar, sí. 175 persones.
1: Vull dir que bé. Aviam, no era una munió, però bé, suficient. Perfecte.
2: No, molt bé.
1: S'ha de dir que hi havia de sopar amanida i botifarra. L'amanida...
2: Floret.
1: No!
2: No?
1: No, però... una mica més de qualitat del producte, no hagués passat res, tampoc.
2: Bueno,
1: saps?
2: Bueno.
1: Dinar popular no vol dir anem a donar-te el més barat.
2: Bueno,
1: no cal.
2: Bueno, però pel preu tampoc no...
1: Bueno, home, però ja podies estirar, home, no era barat, eh?
2: 14 euros.
1: 14 euros, una mica de botifarra i una llesca de pa i quatre fulles d'enciam.
2: Bueno, però hi havia la coca i...
1: Sí, tens raó, que hi havia la coca... Sí.
2: 14 euros és una pizza.
1: 14 euros és una pizza, sí, tens raó, tens raó. I els nens només en van pagar 7, vull dir que... Va, acceptem-ho. Però saps què? No dones amanida. No val la pena, no cal.
2: No val la pena, doncs. Fuera.
1: Va, que ens estem quedant sense temps i hem de començar a parlar de notícies improbables, sí, és per no dir falses. Digues.
2: Que tu podries haver cantat cançons de Patada al Ventre, perquè avui,
1: sí?
2: Que és l'últim programa, podem fer una miqueta de propaganda,
1: és
2: perquè
1: veritat,
2: aquest estiu, sense programa, que escoltin les cançons.
1: És veritat, ja que deixem l'audiència sense programa, podrien escoltar les cançons que hem anat fent durant aquesta temporada, el Patada al Ventre, a les cançons relacionades totes elles amb Caldes de Montbui, amb música de la intel·ligència artificial i lletres del Jordi Graví, com per exemple aquesta. Puja la calor, la secció del Montserrat,
2: ben apurat. I on les trobem? On les trobem, això?
1: Les trobem al YouTube del Patada al Ventre, les podeu trobar allà amb el seu vídeo i tot, i al Bandcamp, que és una cosa, una web que pots escoltar música, que el títol és Patada al Ventre, tot junt, punt bandcamp.com. La gent

0: Doncs això ja ho sabeu, eh? Si voleu no perdre'ns de vista, tenir-nos en el record, podeu escoltar les cançons del Petar al Ventre, com aquesta, per exemple.
1: Comprové, la gotera es fa la guitza, la gotera del pavelló, qui la veu i qui la vista.
0: Per cert, abans de començar amb aquest especial del Petar al Ventre amb notícies falses, i ara que hem parlat de les cançons del Petar al Ventre, podríem tenir alguna per avui o què?
2: Doncs sí, una cançó per dir que acabem la temporada.
0: Interessant.
2: Així que la posem i tot seguit comencem amb el Petar al Ventre de notícies improbables, que ja en tenim ganes,
0: sí,
2: no? Doncs vinga, la cançó de final de la temporada del Petar al Ventre.

0: bravo. M'encanta.
1: Ha costat molt aquesta cançó perquè no entonava res, no deia cap paraula exacta en català i, bueno, he hagut de fer moltes trampes. Escriure-les tan malament com he sabut per veure si ho deia bé.
0: Tal com sonaven, eh?
1: Sí.
0: Hòstia, que fort.
1: I n'hi ha moltes que ni s'entenen. No. És que ha canviat algú. Ha canviat algú del
0: sonar. L'algoritmo, allò que fan.
1: Sí, ha canviat algú.
0: Ha dit agents de mobilitat.
1: Agents de mobilitat, bueno, després, coses,
0: bé. Bé, m'agrada com a himne de final de la temporada. A partir d'ara... Cada vegada que acabem temporada posarem la cançó aquesta.
1: Molt bé.
0: Posa-la, posa-la, m'ho entén un rato. I és que tot s'hi val per parlar de Caldes, encara que algun cop l'hem espifiat. Doncs sí, comprada.
1: Doncs vinga, ja la tenim.
0: Bé, la posarem amb totes les cançons de la temporada del Petal al Ventre al Bandcamp, petalalventre.bandcamp.com. Poseu al navegador o busqueu al Google, també us sortirà, o al YouTube de Patada al Ventre.
1: Que,
0: no sé si al YouTube de Patada al Ventre encara hi ha aquells programes que fèiem durant la pandèmia allà guardats.
1: Els vam desvisualitzar. Estan, els podem recuperar, si volem.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah. Bueno, ja està bé.
1: Però estan, ja, com que és a l'època de la pandèmia i fallava molt la connexió, sí. Cadascú a casa seva, i a vegades quedàvem congelats. Estan guardats allà, però estan sense...
0: Un dia
1: es puguin veure. Un dia
0: sí. El recuperarem. Molt bé, doncs va, anem a repassar les notícies més improbables de Caldes. Tot seguit.
1: Va.

0: I doncs vinga, va, comencem amb una d'aquestes notícies improbables que dèiem, una que va passar diumenge passat.
1: Sí, va ser terrible, totalment horrorós.
0: Sí, pues sí, la veritat, la veritat. Un dels episodis més lamentables de la història de Caldes.
1: Home, tampoc et passis.
0: Com que no? Va ser gravíssim.
1: Bueno, la veritat és que passejar pel Firabotiga en plena onada de calor va ser durillo, però tampoc diria que va ser gravíssim.
0: Però quin Firabotiga? Avui repassem notícies improbables, notícies falses com si haguessin passat i això del Firabotiga va passar de veritat, home.
1: Ah.
0: Vam fer el Firabotiga amb una calorada de por.
1: Sí.
0: Això va passar.
1: Sí.
0: No és el cas. Anem de parlar de coses que no han passat. Com, per exemple, la notícia falsa d'aquest diumenge a Caldes. El referèndum d'independència de Can Valls.
1: Ah, això, bé, tampoc n'hi ha per tant, eh?
0: Com que no? Però com que no? Com podem acceptar que una urbanització de Caldes vulgui convertir-se en un municipi autònom, home?
1: Mira, ja s'ho faran, que facin el que vulguin.
0: Però com?
1: Can Valls no és Caldes. Ho sap tothom, tots són quillos.
0: És que em treus de polleguera. Però què dius? Escolta, aquest diumenge els veïns de Can Valls van intentar fer un referèndum d'independència. D'independitzar-se de Caldes es tractava, per descomptat, d'un acte il·legal sense legitimitat. Terrorisme en estat pur, eh?
1: Ah, i per això es van personar les organitzacions agents de la policia local amb intenció de requisar les urnes?
0: Efectivament. Ah. Les havien estat buscant durant setmanes sense èxit. Es veu que els veïns de Can Valls, intel·ligents ells, les tenien amagades, junt amb les paperetes, a la biblioteca municipal, un lloc on a cap agent de policia se li hagués acudit entrar.
1: Molt bon amagadall.
0: Total, que la policia local tenia l'ordre d'actuar i deien que nos dejen actuar, que nos dejen actuar. Te'n recordes del que nos dejen actuar?
1: Que nos dejen actuar, vale.
0: Sí, per impedir el referèndum, però a l'hora de la veritat, no van atonyinar els votants veïns de l'urbanització perquè, clar, tant uns com els altres són, ja m'enteneu,
1: castellans,
0: sí.
1: I què va acabar passant? Va,
0: doncs
1: què va passant?
0: Que, en saber-ho, el Pineda hi va voler enviar els agents de mobilitat, però estaven massa ocupats entrant al sistema informàtic, matrícules de cotxes d'amics i coneguts perquè aparquessin gratis a la zona blava. Així que el referèndum es va celebrar amb total normalitat durant tota la jornada. Estic indignat. Això sí, fotia molta calor.
1: És que li fotien fora el diumenge, el
0: tant,
1: calor.
0: Sí, tanta calor feia que es va acabar la jornada de votacions i tocava fer recompte i els veïns de Can Valls els va fer mandra perquè... Després de tot el dia allà en el local de Can Valls, que no deia haver-hi aire condicionat, allà amb una calor que devia fotre, una bubó,
1: allà
0: tancats...
1: I l'asfalt també...
0: Escalfa. Més a més els han fotut plaques solars a sobre el sostre, que encara deu captar més el sol.
1: Bueno,
0: un desastre. Tot el que, uns quants dies després, encara no saben si va guanyar l'opció d'independitzar-se de Caldes o no, tu.
1: És que són fets i deixats estar els de Can Valls. Escolta una cosa, i l'Ajuntament de Caldes no va fer res al respecte?
0: Bueno, l'alcalde Isidre Pineda va descartar la idea d'aplicar el 155 a Can Valls. Es va limitar a dir que, com a càstig, els instal·laria una tongada més de plaques solars de la Cel.
1: Ostres, va fort l'alcalde.
0: Sí, els veïns han acabat demanant clemència. Clar, perquè un càstig així, oi? Continuen sent calderins el temps que calgui, però, si us plau, més plaques solars de la Cel, no, per favor!
1: Això és el que volen, eh? Que no els hi posin més plaques
0: clar,
1: solars.
0: És que jo...
1: Doncs jo estic frisós a veure com acaba el referèndum, doncs.
0: Clar, no sé, l'han de comptar.
1: Perquè si marxen de Caldes, tindran una rotonda per ells a la 159 ben maca, que la conqueriran ells i podran posar
0: el que vulguin amb aquella rotonda.
1: A sobre, si els de Palau van posar un tren, ells podran posar el que vulguin.
0: Exacte. Van posar un tren que es diu el Calderí.
1: Sí.
0: Els de Can Valls podrien posar l'escola al Calderí, per exemple.
1: Sí,
0: ara que canviarà de nom. Ja té nom l'escola Calderí? Es diu el Broll ja o no?
1: No, ja...
0: Tothom li diu igual el Pic del Vent i Calderí.
1: Sí. Doncs no sé què faran aquella rotonda els de Can Valls independitzats.
0: Mira, estaran contents que tenen una rotonda.
1: La Bota del Racó encara existeix? El restaurant?
0: Sí, i tant. Oi, jo vaig anar-hi no fa gaire. Bueno, fa uns anyets. I no es menja malament, eh?
1: Ah, no sé.
0: Sí, havia tingut èpoques de tot.
1: L'any passat, quan fèiem Patada al Ventre, vam llegir ressenyes de la Bota del Racó i no...
0: No el deixaves, tens raó. Sí, tens raó. Però jo, la vegada que hi vaig anar, prou bé. La vaig encertar, saps, aquelles coses. Jo no se sap mai.
1: Doncs ara que seran independents de Caldes, hauran de fer menjar...
0: Sí, hem de triar les seves tradicions.
1: Tradicions típiques de menjar típic de Can Valls.
0: Exacte. Jo què sé, busquem...
1: Que...
0: No sé, torreznos de Can Valls.
1: No sé, pinyons dels pins
0: dels
1: que
0: pins,
1: tenen allà.
0: Sí. Esquirol a la brasa.
1: Sí, clar.
0: No sé, coses així. Bueno, doncs això, que ja sabeu, eh?
1: Que forta aquesta notícia, em sembla.
0: Sí, un dia o altre sortirà el resultat del referèndum i aleshores haurà de decidir què passa amb això.

0: Més notícies improbables et toca, Jordi, perquè en va ser testimoni. Endavant.
1: És molt dur el que va passar aquesta setmana al mercat. La primera tinent d'alcalde va anar a una parada a comprar un pollastre last. Ah. Però abans es va aturar a la paradeta de les olives.
0: No ho trobo gens dur de moment, eh? Jo ho hauria fet igual.
1: La qüestió és que va demanar olives amb mojo picón.
0: Sí, amb la salsa aquesta canària. I què?
1: Que a la parada li van dir: escolta, nena, no ets d'Esquerra Republicana de Catalunya. Tu les has de fotre, te les has de fotre amb romesco i no amb mojo picón. Oh, barjaula.
0: Això li van dir. Mm. I què va fer la primera tinent d'alcalde?
1: Va deixar aquella canalla que té pixelada al terra, perquè no són normals els fills que té, són tots pixelats, i va agafar el cullerot de les olives i li va colpejar la testa un parell de vegades.
0: Ah, els nens pixelats?
1: No, no, a la paradista.
0: Ah, sort que aquells cullerots són de plàstic i no fan mal.
1: No, però la idea no era fer-li mal, era que quedés coberta del suc de les olives, que és pitjor.
0: Ah, clar.
1: Pringada dels cabells i regalimant-li el suc per la cara, va començar a venir mosques, mosquits, abelles i tot tipus de borinots, com el Xavi Dalmau, que sempre fot el borinot pel carrer fent el xafarder.
0: Una mica sí.
1: I li van disfigurar el cap i la cara.
0: Això és molt gore, eh? I tot per unes olives amb mojo picón, eh?
1: Mm-hmm. De tants insectes que hi tenia, si te la miraves de lluny, semblava un veí d'aquells que vam tunir cap al Bugarai. Una cara negra,
0: ai,
1: així, com el sutge.
0: Ai, per favor, sí. I no hi va anar la policia? No hi va intervenir la policia aquí?
1: Sí, però com que feien el camí a l'inversa, abans d'arribar a la parada d'olives, es van parar a la paradeta del pollastre last.
0: Ah, què fer?
1: A tu què et sembla? Doncs a comprar un pollastre last i quatre patatetes. Ah. Però hi havia cua i van haver de posar-se darrere la nit de paretes, que era l'última.
0: Però si l'interparelletes també fa pollastres.
1: Sí, sí, però no li queden tan bons. Això és que el Josep no els fot amb carinyo i la cuina vol amor.
0: Sí, sí, sí. I sempre hi ha cua allà, la paradeta de pollastres.
1: Sempre.
0: No, els has
1: sempre.
0: Provat, tu?
1: No.
0: Jo tampoc. Diuen que són molt bons.
1: Diuen.
0: Jo no els he provat mai. Bueno, una cosa, tornem-hi. Sí. I la pobra paradista de les olives, què?
1: Ah, sí, no ens desviem del tema. Cada cop estava pitjor, la pobra. Ja no tenia pell a la cara, només insectes. No s'hi veia i anava movent les mans per espantar les mosques, els mosquits i el Xavi. I clar, anava tombant tot els pots d'olives a la paradeta, cosa que va aprofitar la primera tinent d'alcalde per replegar unes quantes olives amb mojo picón, sense que ningú se n'adonés, arremangant-se les faldilles. Saps allò que fan? Que et queden a la falda, però...
0: Sí, que fas com cistelleta amb la faldilla.
1: Però amb l'agravant que se li veien les calcetes.
0: Ja. És molt forta aquesta notícia, eh? I sabem com va acabar la cosa?
1: Doncs sí, que va arribar el Jordi Martín i ho va solucionar tot.
0: Home!
1: Va posar plaques solars de la cel·la sobre la parada de pollastres a l'ast perquè així es fessin amb energia calderina.
0: I la de les olives, què?
1: Doncs també va posar-hi plaques solars a la cel i les mosques van marxar de la cara de la paradista.
0: Bueno, bé.
1: Totes es van posar sobre les plaques i van anar petant com aquelles trampes per mosquits. Allò pim-pam-pum, que van petant.
0: Sí, allò que hi ha al cana.
1: Bueno, com aquelles trampes de mosquits que no són les del cana.
0: Ah,
1: perquè la del cana s'hi passegen els mosquits com si fos una sauna turca, eh?
0: No funciona. És una
1: mai.
0: Trampa de mosquits que no funciona.
1: És l'única de tot Caldes.
0: Jo crec que els hi agrada.
1: Però
0: i els hi dona gustet.
1: I dels grossos, eh?
0: Sí.
1: Per allà,
0: però jo crec que van Si fiquen amb el cul, saps? Pa,
1: sí.
0: Amb la tita, pa!
1: Pam, rayos uva, no?
0: Sí, estava
1: posant-ne morenos, perquè no els hi passa res.
0: No els hi passa res. No,
1: trampa,
0: no, jo crec que els hi dona agustint.
1: Sí, sí.
0: Ha de pujar una mica la potència, no? Una mica,
1: sembla
0: potser.
1: Que està mal fet, aquella del
0: cap. Sí. Bueno, escolta'm una cosa, la cel, eh? Mm. Va bé per tot, la cel, eh?
1: Per tot.
0: M'ha agradat aquesta notícia.
1: Doncs les olives amb mojo picón a la primera tinent d'alcalde també li van agradar.
0: Bueno.
1: I fins aquí la notícia de la que improbablement vaig ser testimoni.
0: Sí, perquè clar, home, va ser testimoni d'aquesta notícia. S'ha de tenir guante, eh?
1: Sí, vaig veure tot.
0: Era molt gore tot, eh?
1: Tot.
0: Quina angúnia, les mosques allà menjant-li la cara a la senyora.
1: Un cop que vaig al mercat, com fa que no vas al mercat?
0: Bueno, bastant perquè no em va bé.
1: No.
0: No em va bé per horari. Però hi havia anat molt perquè jo vaig tenir una època de la meva vida en què treballava només a la tarda, llavors els dimarts al matí vulgues que no, passes pel mercat. I hi ha molta gent al mercat sempre.
1: Hi ha molta gent.
0: És molt, vull dir que és com empipador anar al mercat. És molt difícil comprar al mercat.
1: I s'aturen als llocs més...
0: Més absurds
1: i no pots passar.
0: O sigui, pujar carrer Montserrat amunt en dia de mercat és un esport de risc. És un esport de risc. Sí.
1: Encara hi ha aquella paradeta al carrer Montserrat que és com una perfumeria ambulant.
0: Sí. Vaja, no ho sé.
1: Que hi ha de tot.
0: L'última vegada que hi vaig anar hi era. I
1: era,
0: fet,
1: era com calents d'abans.
0: Que hi vaig comprar.
1: Però,
0: una vegada vaig anar a comprar en aquella paradeta, no em facis dir què, no me'n recordo.
1: Mira, sabó Eno de Pravia.
0: Suposo, una cosa d'aquesta. Sí, Colònia Floyd.
1: Floyd i coses d'abans.
0: Coses d'antes, sí. Tenien de tot d'aquella gent, eh?
1: Sí.
0: No, i tenien... I venia llavors una altra de ganivets i culleres i ja sé, vaig anar a comprar, que era, no era la perfumeria, era aquesta altra, vaig anar a comprar argolles d'aquestes de tovallons.
1: Ah, sí, per posar
0: tovallons. Cada cop té la seva casa.
1: Sí.
0: No em vaig trobar.
1: Com que no?
0: No em vaig trobar, no en tenien. Mira que tenen coses, eh?
1: Ostres. Doncs
0: pues no em vaig trobar.
1: No pot ser, però si els visualitzo amb una caixa que pots remenar i fer...
0: Pues no.
1: Tots no. Es mouen. No, no.
0: No, no n'hi no, no, havia. Bueno, potser n'hi havia, però clar, no tenia no. Prou sortit. No hi havia quatre d'allà diferents. Clar, si no són diferents, no té gràcia.
1: No, clar, perquè
0: clar,
1: si no...
0: tots són blaus...
1: A nosaltres merda. A casa tots són iguals, però posa el nom.
0: Ah, bueno, això està bé.
1: I clar, estan
0: això
1: marcats
0: està
1: amb el
0: clar,
1: nom.
0: Clar, clar, clar, això està bé. Perquè posar el nom directament al tovalló, no, no?
1: No, això fa la bata de col·le.
0: Ja, tens raó, no, sí, no, sí, no. Sí. Però te'ls deberies el...
1: Sí, bueno, sí.
0: Clar. Com es diu això, el tovalloner? Com es diu, quin nom deu tenir? No perquè sé. Argolla no deu ser, que és castellà, argolla.
1: No en tinc ni idea. Això l'any que ve, que a Patal al Ventre farem un programa més català.
0: Exacte, exacte.
1: I estarem patrocinats per Optimot. Doncs després ja farem.
0: Optimot. Vale, perfecte, doncs ja està. Ja hem parlat del mercat, que també és interessant.
1: També és interessant.
0: A Patal al Ventre no hem parlat mai gaire del mercat municipal, i és un tema...
1: No.
0: Només parlem del mercat municipal quan hi ha robatoris, fixa-t'hi.
1: I al principi de tot, quan hi havia aquella polèmica... quan el van canviar de lloc.
0: Ah, bueno, ui, però això fa molts anys.
1: Molts anys, però
0: molts
1: ja
0: anys,
1: Patal al Ventre
0: ja
1: existia, eh?
0: Ja hi érem, sí que sí, feien sí, a la sí. Plaça.
1: Sí, sí.
0: I llavors diu que no hi passaven les ambulàncies.
1: Que després hi havia aquell que sempre anava als plens, en parlava en nom sí, del mercat, sí. Que ja no me'n recordo ni el
0: sí,
1: seu
0: no
1: nom,
0: recordo,
1: però en vam parlar molt d'aquell
0: sí,
1: home.
0: Sí, ja, ja. Però és una cosa curiosa que passa amb el Mercat Municipal de Caldes, dels dimarts, que les ambulàncies no passen pel carrer Forn, però... quan hi ha mercat medieval, bueno, medieval, perdó, quan hi ha mercat de l'olla i el mercat de Nadal sí que passen les ambulàncies. És una cosa que em sorprèn molt. Es fan més petites les ambulàncies.
1: Sí.
0: Aquell cap de setmana es redueixen.
1: Es redueixen, carinyo.
0: És reduïdo.
1: És reduïdo. Castellà tampoc no portem
0: bé. No portem bé cap llengua. No passa res. Per això fem ràdio.
1: Sí, sí.
0: Si portéssim bé alguna llengua, no sé, seríem catedràtics.
1: Home, i tant, estaríem a la UOC.
0: Clar, a la universitat. Sí, sí. Com vulguis, poder, si vols posar música, que ja no sabem què dir. Estem esperant que ens miris. Sí. Ja estàvem dient tonteries, saps?

0: Més notícies improbables i atenció, que acaba un mite.
1: Sí, ja no estic tan en forma com estava abans. M'he deixat una mica, ho admeto. És que qui vol anar a la piscina a fer natació podent anar al cana? Abans ho tenia clar, però des que he obert la botiga aquella del Tontet, que li dic jo, Tontet, allò és un espectacle. Cada matí em desperto pensant quin globus gegant nou hi ho deuen haver posat allà.
0: Ah, quin peluix.
1: Quin peluix gegant.
0: Ah, exacte.
1: És que és impressionant.
0: No, o sigui, no hi ha aturador en lo gran que pot ser un peluix.
1: No.
0: O sigui, sempre hi ha un peluix més gran al Tontet
1: sí,
0: que el dia
1: sí,
0: anterior.
1: Sí, sí, sí. I globus a fora.
0: Sí. Que és una festa.
1: Els inflen que... cada dia, eh?
0: Sí. Gent comprant a dintre no n'hi ha gaire.
1: No n'hi ha vist cap.
0: Mare meva.
1: No n'hi ha vist cap.
0: Bueno, no, en qualsevol cas no em referia a tu, eh, Jordi? No, em referia al Ramon Soler.
1: Què li passa al Ramon? Tothom ha vist que fer versions paso doble de la música de l'Escaldarium per al nou acte Esplaiarium... I ara passar-se? Tothom no. Ho ha vist ja? S'ha donat compte la
0: no,
1: gent?
0: No, res d'això. Que s'ha descobert que les cançons del Caldes is Hail... Hail?
1: Hail Hitler.
0: Són nazis, no? Caldes is Hail.
1: El Ramon...
0: Sí, una versió nazi.
1: I el Ramon amb un bigotet.
0: Caldes is Hail.
1: Caldes is Hail.
0: Totalment involuntari. Sí. No, el Caldes is Hail... Totes les cançons són un plagi.
1: Però com dius? No pot ser
0: sí,
1: això.
0: Sí, doncs això que sents, Jordi. Un veí de Caldes de vacances al Robledillo de Trujillo, Extremadura, va entrar casualment en un bar i va descobrir que hi estava a punt de començar un espectacle anomenat Robledillo de Trujillo is Hell. I va sentir curiositat.
1: Ah, sóc? Coi, quina sorpresa, eh?
0: Sí, no? Sí. Resulta que l'acte era igual que el Caldes is Hell, que es fa al Centro cada any.
1: Però, clar, però, espera, jo em pregunto, i les cançons?
0: Clavades. Com dues gotes d'aigua. En preguntar, els veïns del poble li van explicar, però ell no ho va entendre perquè li van parlar amb aquell accent extrement tan tancat que no s'entén una merda. Així que va entrar a la Wikipedia a veure si li explicava millor.
1: I què va descobrir aquest que estava de vacances a la Wikipedia?
0: Pues mira, va descobrir que a Robledillo de Trujillo is Hell es porta celebrant des de fa 50 anys.
1: Vaja.
0: Es va començar a fer coincidint amb la mort de Franco per fer-li un homenatge, tot recollint les cançons tradicionals del poble creades per un tal Ramon Zoé.
1: O sigui, a sobre és un acte franquista.
0: Pues sí. Sí, sí, tal com diu la Wikipedia. I les cançons ja us ho podeu imaginar, eh? Robledillo de Trujillo, bonita villa, eh? El sol sale por el pico astorgano y se pone por el río Gibranzos. Ritual del nuevo robledillano. Robledillo de Trujillo me mata. I així amb tot.
1: Quin desastre, no? Tot és mentida.
0: Tot és mentida, Jordi.
1: I què n'ha dit d'això el Ramon Soler?
0: Doncs diu que tot plegat és pura coincidència.
1: Com? No pot ser,
0: sí,
1: que dic
0: sí,
1: això.
0: Sí, per increïble que sembli, eh? Diu que és casualitat, que ell no coneixia l'existència d'aquest tal Ramon Zoé, ni del poble de Robledillo de Trujillo, ni res d'això, i que, per una mera conjunció còsmica rara, ell va tenir la mateixa idea. Va fer les mateixes lletres que li van sortir del cap, els mateixos acords, vaja, bueno, en català. Perquè el del Ramon Zoé, les cançons del Ramon
1: clar,
0: Zoé eren en castellà, ell ho va fer en català, però tot la resta, els acords, el que deien les cançons, tot era igual, però per casualitat.
1: Doncs mira, podria ser, eh?
0: És fort, eh? Aquesta notícia improbable. Doncs t'ho juro per Snoopy que és així.
1: Déu-n'hi-do. Doncs així li hem de recomanar al Ramon Soler que faci el Caldes is Hail.
0: Exacte, que serà una mica diferent.
1: Sí.
0: Caldes is Hail.
1: Molt
0: quines
1: bé.
0: Cançons podrien haver-hi a Caldes is Hail, per exemple?
1: Auschwitz em mata, Auschwitz em pren.
0: Exacte, sí, correcte. Sí, la porta negra, com podria ser? Clar, no, clar, és que ja són les...
1: Buenos días, sí.
0: Ja era bastant negre tot, sí. No canviaria gaire. Bueno, ara ens hauríem de preparar
1: bueno,
0: això.
1: Sí.
0: Deixem el Ramon,
1: sí,
0: que s'ho prepari ell.
1: D'un dia per l'altre, no, això s'ha d'organitzar bé. S'ha de preparar bé, sí. I fer el pas de loca, no, amb alguna cançó.
0: Correcte. Sí. Vinga, va.

0: Vinga, va, la notícia improbable que toca explicar ara ha passat aquest matí mateix quan anava al bosc a fer llenya.
1: Et seràs burro si tu no vas al bosc a fer llenya.
0: Bueno, però mira, avui tot són coses improbables, no?
1: Ah, vale.
0: Vull dir que, clar, a més, me l'has explicat tu. Tira, tira! Tira-li, explica-la.
1: Vale, vale. Doncs segons informa la policia i també el Pepe Carinyoso fent el cafè a una taula de fora de la Rosa, hi ha hagut un robatori al Termàlia.
0: Vaja, i què en sabem?
1: A les 12 del migdia ha entrat un senyor al Termàlia amb una gabardina llarga fins als peus.
0: Una cosa gens sospitosa quan són les 12 del migdia a l'estiu a més de 35 graus. I què?
1: El senyor s'ha obert la gabardina, lligat al seu cos, duia una bomba amb cartutxos de dinamita. Sí, 4 piules i 3 sabetes. I per si això no fos poc, portava 4 bengales a les butxaques i un paquet de xinos. Tot estava lligat amb fils blaus, vermells, grocs i negres, connectats a un temporitzador fet amb un rellotge de cucut que feia el compte enrere.
0: Qui hi havia en aquell moment al Termàlia?
1: Doncs tots. La Raquel, la Montleón, l'Oriol, el Monchi, la Xisca, aquell altre que no sé com es diu, i el Javier Suárez, que hi ha entrat per estar fresc, com a refugi climàtic.
0: Ben fet, perquè ja té una edat.
1: Clar, i perquè diu que ara l'estiu fa massa calor per estar a la xurreria.
0: Ja m'ho penso. I què ha passat?
1: Doncs el senyor ha amenaçat a fer-ho volar tot per l'aire si no li donaven la peça de més valor que tinguessin al museu.
0: Ah, clar, un Picasso.
1: No.
0: El penjoll d'or de les últimes troballes de les termes romanes?
1: No.
0: Manoloé, no ho crec. Ningú el coneix fora de Caldes.
1: Per descomptat.
0: Doncs què?
1: No ho puc dir perquè la investigació segueix en curs. Només puc dir que en aquell moment va entrar un altre senyor en gabardina, se la va obrir i no hi duia cap bomba, només va ensenyar la metxa. I va marxar corrents i rient.
0: Quin tonto, no?
1: Sí.
0: No sé per què, però m'ho temia. Sempre que hi ha gabardines pel mig, sempre surt un exhibicionista a la història. No pot fallar.
1: No, mai.
0: Però ha robat alguna cosa al final, segur?
1: Sí. Ha robat el cor de la Raquel.
0: Què dius ara?
1: Segons l'Anna Montleón, la cosa més valuosa que tenen al Termàlia.
0: Ah.
1: Es casaran demà passat a l'Ajuntament i els casarà el Jordi Martín, que des de cada pas els regalarà unes plaques de la Seu.
0: Ah.
1: Clar que, segons l'Anna Montleón, ella s'hauria casat amb l'altra de la gabardina, que li va semblar que tenia més embor per oferir.
0: M'ho crec. Sí. Ostres, doncs quina història més rocambolesca, no?
1: Sí, un robatori Termàlia.
0: Ah, sí, un robatori d'amor.
1: D'amor.
0: Sí, molt bé.
1: Però mira, això ha passat.
0: No ha explotat cap piula ni cap...
1: Al final. Vaja. Al final, no ha detonat res.
0: Això és lo típic, que t'envalentones allà a la parada de petardos...
1: CM,
0: t'envalentones.
1: Clar.
0: I compres, et gastes 200 euros en petardos. I llavors n'hi ha qui els tiri la nit de Sant Joan, perquè estàs per altres coses.
1: I et sobren.
0: Estàs per cantar el karaoke.
1: Et sobren. I quan va acabar? A la una, no?
0: A la una, que clar, el més calent és a l'aigüera. Ja s'ha acabat la festa, però si tinc aquí una traca de 100 per tirar.
1: Què fas?
0: Un tro de 20.
1: I ara no celebra la revetlla de Sant Pere, si no aprofitaves abans, oi?
0: Però mira, Caldes no se celebra la revetlla de Sant Pere, però en canvi es poden tirar petardos de Sant Joan a Sant Pere. Una cosa més estúpida.
1: Ah, molt bé.
0: Sí, però és el típic que l'endemà, que és festa,
1: sí,
0: te'n vas amb els nens a tirar petardos. A les 6 de la tarda, amb aquella calor. Allà amb un descampat, per intentar no molestar la gent.
1: Sí.
0: Però en comptes de fer això, te'n vas al Termàlia, que és refugi climàtic, aire condicionat, ple de piules i trons de 10 repartits pel cos.
1: I
0: igual t'emportes alguna cosa de valor.
1: Clar que sí, un manologuer no, però...
0: Qui vol un manologuer?
1: Qui vol
0: un manologuer?
1: Havent anat al col·le, el manologuer, ja tenim un diploma.
0: Exacte. Això que dius que el manologuer... Sí, jo pensava que només ho pensava jo, això, eh? Clarament ningú sap qui és manologuer.
1: Jo crec que
0: sí, no?
1: Si vas a fora i preguntes aquells concursos que feien per la tele i preguntes manologuer, no saben qui és.
0: L'ensenyen a Caldes, a l'institut l'ensenyen.
1: Sí?
0: I després t'expliquen qui és manologuer. I clar, però és l'únic institut que s'explica.
1: Sí.
0: La resta es queden amb Picasso, amb Miró, amb Dalí, manologuer.
1: Sí, amb aquell a Barcelona.
0: Exacte, és més modern.
1: Més modern, que té la cúpula de les Nacions Unides o no sé què.
0: Exacte,
1: no?
0: Home, clar, és important, eh?
1: Clar.
0: El Plensa.
1: Plensa.
0: Jaume Plensa.
1: El Plensa, i tant.
0: Clar. Manologuer.
1: Manologuer, què?
0: Clar.
1: Digue'm el títol d'una obra de Manologuer.
0: Bueno, hi ha aquell senyor que pensa, no?
1: Senyor que pensa,
0: es diu. No sé com es diu, però és un senyor que pensa, no?
1: No ho sé.
0: Sí, home, és aquell que està aquí amb el puny aquí sota la... No?
1: No
0: ja ha sigut despullat, que dius, per què pensa despullat?
1: La Gioconda, també.
0: La Gioconda.
1: També és de Manologuer.
0: No, home, no, és el Donatello, no? No, del Donatello. Leonardo. Del... O sigui, sempre confongui el Tortuga Ninja, Monter, ho has d'entendre. No, hi ha una Gioconda del Manologuer, no ho sabia, mira.
1: No ho sé, no tinc idea.
0: Hi ha el retrat de la Tutot.
1: Això segur. Ah. Sí, surt el Josep Lluís per darrere.
0: Ah, està allà trient el cap, sí, sí. Sí, sí, sí, és aquell que està d'esquena.
1: Sí. Bé. Bueno, pues una notícia més.
0: Bé, vinga, va.

0: Vinga, va, més notícies improbables i aquesta important, eh?
1: Ah, sí?
0: Perquè després de molts mesos, anys diria, per fi ha obert a Caldes un establiment que no és un lloc on fer-se les ungles.
1: Doncs increïble, eh? Tal qual és així. Concretament aquesta setmana ha obert una xurreria.
0: Què dius, ara?
1: Amb la qual cosa ja us podeu imaginar que el biosca s'ha cagat amb tot. Mira que hi ha tipus de comerços, oi? Doncs va, i li obren una competència.
0: Sí, i molt xula, eh? Que el Suárez s'està pensant que quan torni a fer fred i pugui anar-hi, perquè ara va al Termàlia, igual es canvia de lloc on anar a fer el cafè cada matí, eh? I més tenint en compte que si va al Termàlia entren homes amb gabardina.
1: Sí,
0: això
1: sí,
0: també
1: sí,
0: s'ha
1: sí.
0: de tenir present.
1: Sí, sí. Qui està més contenta és la Roser Chalabarder, que quan va obrir el darrer establiment on fer-se les ungles va declarar que no sabia si anar a tallar-se les ungles o tallar-se les venes directament.
0: Sí, sí, sí. De tota manera, els propietaris de la nova xurreria han anunciat que, a més de xurros, connes i cafès pel Suárez, si, per exemple, algun client, no sé, volgués fer-se la manicura, bueno, doncs també li farien, no?
1: Doncs menys mal.
0: Clar.
1: Amb oli calent.
0: Exacte. Perquè és que, perdó, eh? Avui he passat pel carrer Forn, que hi passo poc, perquè com que jo he vist el carrer Barcelona.
1: Sí, clar.
0: Passo pel carrer Barcelona.
1: Home, sí, sí.
0: Per fer carrer.
1: Sí, sí.
0: Eh? Per fer carrer. He passat pel carrer Forn avui, per venir aquí. I hi ha una botiga d'ungles nova, que jo, bueno, no coneixia, que no té ni nom.
1: No,
0: perquè ja no hi ha possibilitat de crear més noms.
1: No. No és nova, no és nova.
0: Ah, no?
1: Està traspassat.
0: Ah, sí?
1: Estava al Pi Margall.
0: Ah.
1: I ha passat a aquí.
0: Que és
1: Ungles
0: Nails?
1: Amb Meritxell.
0: Meritxell?
1: La filla del Borràs.
0: Ah, vale, ok. Ok, d'acord. No, ho dic perquè...
1: No, però encara no deu haver tingut temps de posar el cartell, doncs, si no...
0: Jo, el cartell no hi és. Pensat, mira,
1: de fet, no sé com
0: ja no hi ha més jocs de paraules amb ungles.
1: De fet, no sé com es deia en el carrer Pi Margall.
0: No ho sé.
1: Potser és aquesta que dius...
0: Hi havia una que es deia Ungles de Caldes, que és bastant loser el nom, però jo què sé, noms amb nails, pues, no sé.
1: Hi havia un grup de música.
0: Sí, Nanjins Nails.
1: Aquests, doncs.
0: Això. Hi havia el Nails, que era un personatge de Sonic.
1: Ah, sí?
0: Clar.
1: Ah, no ho sabia, jo.
0: Veus,
1: no...
0: Ja ho saps ara.
1: No.
0: És informació que et dono,
1: sí, sí,
0: gratis.
1: Molt bé, molt bé. Molt bé.
0: Que et deia que... Ara sé què anava a dir sobre les ungles. Que potser me les havia de tallar.
1: Que si et munten una xurreria et fan les ungles,
0: que
1: te les fotin amb gust de cornes.
0: Exacte.
1: Perquè si se les mossega, doncs mira, tindrà alguna
0: cosa. Ah, no, ja sé què et volia dir, perdona, Jordi. Que allà hi havia un atelier de moda.
1: On?
0: Hi havia una modista en aquest local,
1: sí,
0: allà on anàvem nosaltres a fumar quan no es podia fumar als locals.
1: Sí.
0: Un cop va tancar el bar aquest, perquè clar,
1: que la Conxita,
0: que la gent anava a fumar, per això el van tancar, van obrir un atelier de moda, que és una cosa com de prestigi, no?
1: Sí.
0: Un atelier de moda, no? Hi ha una modista fent el seu tolet. I pensava, quina cosa més, no?
1: No és la primera, no? Perquè en el teu carrer també n'hi ha una.
0: Sí, bueno, aquesta va ser la primera i van obrir una altra i vaig dir, hòstia, a veure si Caldes es convertirà en un hub de moda. De gent que es dedica a la moda i munta una botigueta on fa les seves creacions i tal.
1: Doncs
0: pues mira, ja és una botiga d'ungles.
1: Doncs mira,
0: n'hi ha 70 a Caldes.
1: 70.000, però bé,
0: de veritat.
1: Bueno, doncs hauria de posar una botiga de mitges. Perquè si tens les ungles, totes les dones es fan carreres a les mitges.
0: Exacte,
1: les posen.
0: Correcte, ben pensat. Mira,
1: al costat,
0: sí.
1: Botiga de mitges.
0: Exacte, ben pensat. Ben tirada, aquesta està bé, eh?
1: Doncs mira, ho hauríem de fer.

0: Crec que ha arribat el moment que el nostre alcalde ens faci la seva secció també de notícies improbables al Telepinedes Vespre. En serà capaç?
1: Potser li hauríem de tirar un cable.
0: Per això estem. Avui ens parla de la festa socialista que es va fer aquí a Caldes.
1: Festa socialista? Allò de la festa de la Rosa?
0: Exacte. Far que sempre la facin a Sant Just o a Gavà o llocs d'aquests, el Pineda, bueno, de fet, es fa a la Pineda de Gavà.
1: A la Pineda de Gavà,
0: eh? Li va venir la idea de que allò es diu Pineda, saps? I va decidir que, coi, aquesta festa s'hauria de fer a Caldes. I aquí tenim el Telepinedes Vespre que ho explica des del lloc dels fets.
2: Sabeu què és això d'aquí? És la Festa de la Rosa amb tots els companys d'Esquerra. Una festa que hem volgut potenciar aquest any des de l'Ajuntament. Una tradició molt nostra.
0: Doncs va ser un èxit, va ser un èxit.
1: Un èxit perquè, clar, com que no la munten els socialistes aquí a Caldes, la munta l'Ajuntament, els d'Esquerra.
0: I va venir el Pedro Sánchez?
1: Crec que sí.
0: Perquè, clar, tal com està la cosa amb ell, igual no surt de casa.
1: Crec que sí, va anar a l'Espai Cel, després va anar a Termàlia, va robar unes joies que va guardar la seva caixa forta i coses d'aquestes. Tots els socialistes estaven
0: allà. Va anar a Gabardina?
1: Va anar a Gabardina, ensenyant la metxa.
0: Molt bé. Doncs això, que amb la que li està caient a sobre, doncs igual millor que es tapi. Si es pugui posar sota una placa solar de la Cel,
1: sí,
0: i no hagués vist tot això que té.
1: Va venir l'Iceta a ballar.
0: Home!
1: És que van venir tots els socialistes grossos, eh?
0: Sí, l'Iceta fa temps que no surt per la tele, no?
1: I l'Illa fent running.
0: Clar.
1: Va anar a comptar passes per
0: Europa.
1: Per Europa, sí. Anant fins a la Torre Roja
0: ben
1: i tornant.
0: Ben fet, ben fet, molt ben fet.
1: La Festa de la Rosa, Caldes.
0: Clar, com
1: muntat,
0: toca.
1: Muntat per l'esquerra.
0: Per l'esquerra, és raro, però sí. Va, vinga, va, tira.

0: Ai, 18.000 morts i una vintena de ferits van ser els resultats de la revetlla de Sant Joan a la plaça 11 de setembre de Caldes. Això sí que seria una gran notícia, oi?
1: Doncs ens servirà per al petar del ventre d'avui de notícies improbables, va.
0: Clar, perquè al principi del programa hem parlat de la part que era veritat,
1: sí,
0: ara ve la part improbable de la revetlla de Sant Joan.
1: Sí.
0: Doncs suposem, va, suposem que és veritat, va. La culpa va ser de la recuperació de les fogueres que s'ha fet des de la regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Caldes.
1: Aquesta vegada no la va encendre la flama del Canigó, sinó l'encenedor del Jordi Martín, aquell que porta dins el paquet de Marlboro.
0: Es veu que van ruixant benzina a la foguera a veure si cremava millor i la cosa es va descontrolar.
1: Tenim el moment recuperat d'un mòbil a un dels afectats que està a l'hospital a la planta de cremades de 139è grau. No sé quin és l'hospital de cremades més a prop, el Mollet, tenen
0: Mollet,
1: planta de cremades?
0: De cremats, sí, no?
1: Doncs mira, doncs li vam recuperar el mòbil i això és el que va passar.
0: A l'Institut Malaguer.
2: Sabeu què és això d'aquí? És la foguera de Sant Joan. Recuperem aquesta tradició tan calderina i tan nostra. Doncs veurem com encenem aquesta foguera. Serà un moment molt especial perquè recuperarem una tradició molt nostra. Mireu, mireu.
1: Divuit mil morts i una vintena ferits.
0: No, no, una desgràcia. Sí, sí, totalment, sí, sí, sí. Van anar-hi 175 persones,
1: però...
0: Va ser tal la deflagració,
1: sí,
0: va ser tal una expansiva,
1: sí, sí,
0: que, bueno, ara ja ara és un solar, allò.
1: Sí.
0: És un cràter.
1: És un cràter.
0: De fet, no estem fent aquest programa de ràdio perquè l'ona expansiva va ser de tal calibre que va afectar el Col·legi del Carme, Can Rius i la nova comissaria de policia que està inacabada, que són les tres obres magnes de legislatura del govern d'Esquerra, que no sé què presentaran com a obra de govern de cara a les properes eleccions.
1: Doncs mira, una foguera nova.
0: Exacte. En fi, bueno, coses que passen.
1: Ai, sí.
0: És que jugar amb foc és perillós.
1: Sí, et pixes al llit o...
0: Et pixes al llit.
1: O passa això.
0: O et passa aquesta desgràcia, sí, sí. Sí, sí. Bueno, doncs ja està.
1: Doncs apa, ja ho sabeu.
0: Fins aquí, des d'aquí, un escalf.
1: Escalf.
0: Ah, no, escalf no. No.
1: Tot el contrari.
0: Escalf, tot el contrari, sí.
1: A les famílies afectades.
0: Exacte, sí, sí, sí, una mica de pomada.
1: Sí.
0: Ja està. Bueno.
1: Quina és la pomada per les cremades? L'aloe vera va bé per les
0: cremades.
1: L'aloe
0: vera va bastant,
1: des
0: però una pomada, bueno, fresca. Talles una fulla d'aquelles que és com que té líquid.
1: Gelatina, sí, com
0: gelatinosa, sí. te la fregues una mica.
1: Doncs l'aloe vera per les famílies,
0: sí,
1: afectades.
0: Exacte. Des d'aquí al petar del ventre ens solidaritzem. Com no podia ser d'altra manera.
1: Sí.
0: Bueno, perquè Jordi Martín també ja li val. Trobo, no?
1: Però tenia el matxero molt fort,
0: sí,
1: i l'alcalde... L'alcalde, mira que li va costar per això,
0: sí, fotre-li benzina també, sí, perquè cremi fort. Però va estar, no va estar malament, fins a aquell moment. Fins a aquell moment no havia estat malament la festa.
1: No.
0: És veritat que just acaba de començar.
1: Sí.
0: Però...
1: Careu, què va fer tothom des de casa seva?
0: Sí, bueno... Des de l'hospital.
1: Des de l'hospital.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: No, ai, ai, ai, ui, ai. Clar. No? La cançó era com...
1: Bueno.
0: Eren cançons de lament.
1: Són cançons que faria perfectament els Búhos.
0: Sí.
1: I Charango.
0: Sí.
1: Ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ui, ui.
0: Exacte. I la Rosalia.
1: També.
0: Clar.
1: Són les cançons de moda, però pues el karaoke sense Devesa ni Jordi Martín.
0: Correcte. Amb unitat de cremats de la Vall d'Hebron.

I al Patal Avent ha arribat el moment d'aquelles notícies improbables menys importants, normalment situades en un racó minúscul dels diaris, insubstancials, però que nosaltres elevem a la categoria de bateria, de merdeta.

0: Merdeta número 1. Aquesta setmana s'ha afaitat la barba l'últim policia local barbut que quedava a Caldes. Oh. Amb aquest canvi de look s'acaba de, per sempre, una tradició una mica lamentable dels agents locals que de semblar els Easy Top, eh? S'ha de dir que es tracta d'una pèrdua molt grossa pels calderins, que quan vulguem cagar-nos en un agent per la multa que ens acaba de fotre, no el podrem estirar per la barba. Ara què haurem de fer? Recórrer la multa? Ai, no, no, perquè no serveix de res. Ai, en fi.
1: Merdeta número 2. Les obres de la prefectura de la policia inicien la seva fase número 27. Es tracta de tirar tot lo nou a terra i construir un McDonald's amb un Macauto. Es preveu que la inauguració sigui abans de les eleccions, un parell o tres de setmanes abans de que comenci la campanya, i per això el cap de la policia local, el Josep López, ja s'ha comprat un uniforme de Ronald McDonald. Serà el Ronald McLópez.

0: I acabem el patat al ventre d'avui repassant la informació esportiva del tot improbable. Què tal el hockey?
1: Campions de l'hoquei Lliga. Un any que no guanya el Barça, s'havia d'aprofitar.
0: Ben fet. I el futbol?
1: Molt bona gestió per part dels dirigents del club. Per tant, no els ha marxat mig equip al final de temporada.
0: I el bàsquet?
1: Doncs no sé si us heu fixat que el terra del pavelló ha canviat de color. Sí, ja sé que fa temps. Abans era verd i ara és blau i no me n'havia donat fins aquest any al Rosario, vale?
0: Però aquí vas anar al Rosario, sí.
1: Improbablement hi vaig anar.
0: Sí, improbablement. Sí, sí. I el futbol sala, què?
1: No es pot esperar res d'un esport que es juga al pavelló del Bugarai.
0: Això és veritat. Hem dit que diríem coses improbables i això és veritat.
1: Sí.
0: I la previsió del temps per aquest cap de setmana?
1: Abrigueu-vos fort.
0: Això sí que no serà. Nosaltres ho deixem aquí. Acabem la temporada d'aquesta manera tan absurda, si tu vols, però... amb dignitat.
1: Amb dignitat,
0: amb dignitat.
1: Clar.
0: Ja no tornarem fins, qui sap, setembre, octubre. Ja en parlarem, no?
1: Sí, en parlarem.
0: Ja serà. Un dia o altre estarem aquí.
1: Sí. Ja ho veureu, per xarxes.
0: Us veureu a la ràdio?
1: Sí, ja ens trobareu.
0: I estarem allà. Una hora diferent, per exemple, dimecres de la vida, no sé. Vale, en qualsevol cas, va, acomiadem-nos que s'acaba el temps i hem de marxar, que tenim tard. Monter, fins la temporada vinent.
2: Ios!
0: Jordi Gravi, fins la temporada que ve.
1: Apa, adeu, i Xavier Serra, fins la temporada que ve.
0: Fins la temporada que ve. No hem parlat del Sam.
1: Que no sabem, què.
0: No sabem, mon pare, deu ser setmanat per seguir la tradició.
1: Ja es va acomiadar la setmana passada.
0: Sí?
1: Va dir, per si no vinc...
0: Tens raó. I mira, efectivament, ho sabia
1: que no
0: sabia
1: vindria.
0: Que no vindria. Doncs això, que fins la temporada que ve, cuideu-vos, sigueu feliços, no feu tonteries, ja les farem nosaltres, i ens retrobem quan sigui, quan toqui. I que el lleó de la plaça us guardi. Passi-ho bé.

Hola, hola, molt bon dia, molt bon diumenge. Doncs aquí està, la clàssica a l'abast. Són les 9 del matí, què vol dir? Que la Montse Benítez, Ràdio Caldes i la clàssica torna a estar amb vosaltres. Avui és l'últim programa de temporada i és que estava que no sabia què fer, de veritat. Em volia un relax, volia un aquàtic, volia moltes coses, però al final he pensat, i si no poses un dels teus programes preferits i el recordes? Doncs això, al final he quedat en aquest tema, recordar un, per mi, un dels meus programes favorits, que l'escoltareu doncs ara. Recordeu, és l'últim programa de la temporada. Avui dia 28, són les 9 del matí. Gràcies per deixar-me entrar a les vostres cases, a les vostres llars, a les vostres feines, a tot arreu que em deixeu entrar. I us deixo aquí en un programa que de veritat és del meu preferit i no us podrà decebre. Aquí comença el programa d'una altra temporada, però que està ple de les millors notes musicals. Molt bon dia i molt bon diumenge.

Hola, bon dia. Ja hi som aquí. Per què és diumenge? Perquè són les 10. Perquè ara mateix esteu escoltant Ràdio Caldes i això comporta que comença la clàssica a l'abast. Avui, últim programa. Ho farem una mica especial. Vinga, ho farem de les favorites o de les que més agraden. Bueno, segons en qui he parlat. Però el que sí desitjo és que aquest últim programa de temporada

durant l'estiu, a les tardes aquestes de calor tòrrida, doncs si voleu una estoneta bona, recordeu, oh, vaig escoltar l'últim programa de la clàssica, que en relaxi i posa coses boniques al meu cap.

0: I saber, a veure, una cosa és que aquesta idea de fer aquest programa doncs m'agradava molt i fer ràdio era un somni per mi, sempre m'havia agradat i mai havia tingut l'oportunitat aquí que Ràdio Caldes he tingut l'oportunitat. Perdoneu si en algun moment m'he pogut equivocar, he pogut fer alguna errada, però és que és la meva primera temporada i la meva primera vegada. Estic emocionada, de veritat. Fer ràdio és una de les coses que més m'agraden. I donar les gràcies a Ràdio Caldes, a Ferran, per la paciència i pels consells, i perquè m'ha donat l'oportunitat de fer allò que més m'agrada. De tot cor, el que m'agrada o m'agradaria és haver arribat a les vostres cases, menjadors, habitacions, cuines, a les terrasses, a tot arreu amb vosaltres, posant bona música, i que us hagi agradat moltíssim aquest programa. Aquest és el més anhelat desig. Avui faré una selecció, com he dit abans, de les favorites o de les que més m'agraden. No escoltareu la meva veu, vull posar molta música. I el que sí, acabarem això, acabarem en la nostra música de capçalera, en Schubert. És la favorita meva i no em canso, i sempre comença i acaba el programa i poso un petit fragment. Avui la sentirem sencera, perquè la inacabada de Schubert és de les millors peces que s'han creat. Bueno, no m'acomiado encara, perquè us dic que la temporada propera, o la propera temporada, hi seré també amb vosaltres, i espero que vosaltres amb mi, i gaudim moltíssim d'aquestes estonetes de música clàssica.
1: Elina Garantxa.

I ara sí, ara sí és el moment del comiat, de dir adéu, o no, millor un fins ben aviat. Ha estat un plaer compartir aquestes estones de diumenge amb tots vosaltres. I recordeu, i no oblideu mai, mai, mai, que heu de ser feliços. Us deixo en Schubert i la seva inconclosa, una delícia de comiat d'aquesta primera temporada, i espero que no sigui ni l'última i que sigui la primera de moltes, moltíssimes al vostre costat. Petons, fins ben aviat, bon estiu, i no deixeu la sintonia de Ràdio Caldes, perquè té preparat segurament, bueno, segurament no, segur, una programació super xula per aquest estiu. Vinga, fins ben aviat, petons.

0: I d'aquesta manera acomiadem temporada en la millor música. Només desitjar que tingueu un bon diumenge, una bona setmana, un bon estiu, que la clàssica us espera de nou al setembre en aquesta música que sabeu que podeu escoltar i que no passa res. O sigui, que no és pas elitista, que tenen coses que, com gent normal, com nosaltres, o sigui, no, sí que són genis, sí que són virtuosos, però que també tenen les seves coses, els seus drames i les seves vides complicades, com nosaltres. I desitjar-vos un bon estiu, ens trobem al setembre i el meu major desig de sempre: no deixeu de ser feliços i fins ben aviat, perquè l'estiu passa en un sospir, recordeu, que això és visto, no visto. Doncs aquí acabem, tornem al setembre, gaudiu de l'estiu i quan vulgueu la bona música que sempre té preparada la Clàssica a l'Abast, busqueu a l'Alexa, a l'ordinador, Ràdio Caldes, i busqueu el programa i ho trobareu. Doncs d'aquesta manera s'acomiada avui diumenge de vosaltres, fins al setembre, la Clàssica a l'Abast, la Montse Benítez, i en només el desig que sigueu molt i molt feliços. Fins aviat. When I
1: met you in the summer. Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
3: dono,
2: no, no
3: em dono temps.
2: O sigui, el viatge d'anar i de tornada...
4: Clar, jo, vés al bar.
2: No, vés a la demanar que et fatin fora i a la ràdio. Clar, perquè
5: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen, doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom: Conxita Granger Veleta.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück, 2 de setembre de 1944.
9: Matrícula:
8: 62.480.

0: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna, des de l'any 2007. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 11.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Música, música i només música. D'una a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, la millor selecció musical sona a la fórmula de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, Escaldents, aquí a Ràdio Caldes 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot el bàsquet, tant el calderí com l'NBA, l'ACB o l'Euroliga.
1: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
2: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Comencem parlant de dades del 2025, que en aquest cas tornen a encendre les alarmes en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, i és que les incidències no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
0: Canviem de tema perquè Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
2: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
0: I en plana política, l'exvicepresident José Montilla assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
2: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feina

0: dissabte perquè poden descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en bàsquet, en marxa des d'un quart d'una al partit de la selecció catalana que s'enfronta al Regne Unit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui aquest informatiu en plana de successos perquè dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia. Així ho han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
2: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla dels Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís, i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpul ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars, fins que han vestit lateralment l'altre vehicle, la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc. I una ha resultat ferida de gravetat i ha estat traslladada per un equip del Servei d'Emergències Mèdiques a un centre hospitalari.
1: Ampliem aquest bloc de successos perquè l'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especials dels GRAE, Albert Santamaria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Bages, destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa.
2: Santamaria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona de 41 per estar relacionada amb la mort violenta. Segons informen diversos mitjans, la restada és infermera de professió i hauria acabat amb la vida del bomber dels GRAE enverinant-lo amb medicaments. La dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ha ingressat a presó provisional, comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: I més successos encara, dues persones ferides per arma de foc al barri de del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
2: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
1: I acabem en aquest cas a les platges, concretament a la de l'Almadrava, perquè aquest matí ha aparegut una balena morta en aquesta platja, com diem, de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a la comarca del Baix Camp.
2: Immediatament s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el conegut com a CRAM. Un cop s'ha extret aquesta balena, el cetaci s'iniciarà i es procedirà a descontaminar aquesta platja.
1: Parlem ara del col·lectiu LGTBI perquè aquest any 2025 que van passat torna a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any.
2: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Ens ho amplia Núria Parera.
3: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
4: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
3: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
4: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar

0: denunciar-los formalment és difícil.
1: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
0: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
1: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
2: Seguim amb més actualitat d'aquest col·lectiu LGTBIQ+, perquè el Museu d'Història de la Ciutat de Girona ha inaugurat avui una exposició temporal sobre l'evolució d'aquest moviment, tant a Girona com a Catalunya i a la societat en general. Aquesta mostra es podrà veure fins al 13 de setembre.
3: L'ha visitat el company de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
4: En el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, el Museu d'Història de Girona ha inaugurat una exposició treballada des de fa mesos sobre l'evolució que ha viscut el moviment gràcies a la seva lluita incansable. En l'exposició es mostra des de les primeres reivindicacions fetes pel col·lectiu fins a persones i esdeveniments claus en la història del moviment, repassant tant els inicis arreu d'Europa i als Estats Units com la seva arribada i creixement a Catalunya i Girona. Des de l'organització s'afirma estar molt content amb el resultat final. Així ho explica Pau Gálvez Lot, membre de l'equip comissariat.
5: Estem molt orgullosos d'aquesta exposició que posa un punt molt important dins de la memòria LGTBIQA més de la ciutat de Girona, de Catalunya, i que identifica aquesta repressió, però també aquestes ganes de viure i de llibertat que com a col·lectius tenim.
4: En definitiva, el gran objectiu és recordar al món que tothom és i ha de ser lliure per sentir-se i estimar a qui vulgui, i que en una societat que sembla recuperar mals costums del passat, l'amor sempre s'acabarà imposant per damunt de l'odi.
2: I com ens acaba d'explicar el company Xavi Morlans, avui, dia 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer, per donar-los visibilitat i erradicar així l'LGTBI-fòbia.
3: Diverses ciutats del món han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que ara fa justament 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat el 26 de juny del 1977.
2: En aquesta manifestació hi van participar unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i unes 10.000, segons els organitzadors, que eren les entitats Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran.
3: Sota el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta, les entitats convocants han reivindicat que encara queda molta feina per fer i molts drets per assolir. Expliquen que molta gent d'aquests col·lectius encara queden exclosos de les polítiques públiques i continuen patint agressions i violències. També es desmarquen de la Pride, l'altra gran jornada internacional de l'orgull, que se celebra el 19 de juliol, amb desfilades, marxes, festivals, concerts i conferències, entre d'altres activitats.
2: I a banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions i actes a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
3: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
2: I encara en el marc d'aquest Dia Mundial contra l'LGTBI-fòbia hem d'explicar que unes 200 persones van condemnar l'agressió homòfoba precisament per part de 10 joves a un menor ara fa just una setmana a Mataró. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Gemma Ponce.
6: Els fets van passar la nit de dissabte diumenge de la setmana passada en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
7: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
6: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
8: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere, doncs, per no que no quedi en l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
6: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
2: Marxem ara fins a Barcelona, que donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
3: Pel que fa a aquest Congrés d'Arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carme Torres, del comissionat del Congrés. Ens ho explica precisament Carme de Fez.
9: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
10: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida. També tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant, i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
9: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
10: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim el planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir, si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
9: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
10: Es parlava molt de temes d'aigua, de pujar al nivell del mar, de com impacta, no, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple el riu Ebre, no, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments. Hem de ser conscients cada cop que coexistim, no, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
9: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB, amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
2: Obrim plana política. L'exvicepresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
3: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
11: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
12: Posaria, jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això, en la fase aquesta d'investigació, s'esclarirà, no? Jo crec que Un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat, sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
3: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
2: I encara més política, en aquest cas internacional. El Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat a 9 el nombre d'espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
3: D'altra banda, avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
2: I obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit de música amb el concert d'Alejandro Sanz, que ha reunit 34.000 espectadors i ha penjat el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
13: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo. A ti se te da bien mentir y a mí fingir que se creó.
3: 7 anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrileny ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCDE Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
2: I continuem amb més música. El Festival de la Veu Afònica de Banyoles entra a la seva recta final amb les últimes propostes d'aquesta 22a edició.
3: Durant 4 dies ha omplert la capital del Pla de l'Estany amb una trentena de propostes musicals i grans noms del panorama català, nacional i internacional, però també propostes emergents, amb la veu com a fil conductor. Des de Banyoles Televisió, Míriam Martín.
14: El Festival Afònic ha arrencat el diumenge amb les últimes 10 propostes de l'edició d'aquest any i una gran acollida per part del públic. El director del festival, Francesc Viladiu, assegura que, tot i l'onada de calor, el públic ha respost i totes les propostes han tingut molt de seguiment.
15: Doncs la veritat és que estem molt contents, en primer lloc doncs, perquè a nivell meteorològic doncs, hem pogut fer el festival, tot i la gran solana que hem tingut aquests dies, i evidentment també doncs, per la gran concurrència de públic, però també de les propostes artístiques que hem presentat doncs, que realment doncs, han assolit els objectius que nosaltres ens havíem marcat.
14: La recta final de la Fònica ha començat amb l'espectacle de folklore argentí de Carmen Aciar i continuarà la tarda amb el primer concert a comarques gironines de Lina i Marco Mezquida, que presentaran Ofado. A l'Espai de la Muralla es podrà veure la presentació a comarques gironines de polifonies de Geòrgia de Volkan Birkan, un grup de capella de 8 cantants d'origen georgià i català. La tarda també portarà Camaño i Ameixeiras, una de les propostes més destacades de la nova música gallega. Les últimes propostes seran les de Quim Carandell, que oferirà un directe proper en veu i guitarra a la Barca La Tirona, i Anna Andreu, al Teatre Municipal.
2: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem avui parlant de bàsquet, perquè hi havia partit amistós de la selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, que s'ha enfrontat aquest matí al Nou Congost de Manresa a la selecció de Gran Bretanya. Ho ha seguit en directe el company de Ràdio Sallent, Jordi Givert. Jordi, bon dia.
17: Bon dia, doncs continuem al Nou Congost perquè al partit li queden 2 minuts que seran molt emocionants perquè el resultat actual és de 69-72 a favor de la selecció de Gran Bretanya en un partit que ha acollit a 2.500 persones que s'han acostat fins aquí per animar el conjunt català. Un partit que ha dominat la selecció catalana fins en aquest últim quart, on els britànics han premut l'accelerador per capgirar el marcador amb un parcial d'11-0. En aquest moment han sortit els jugadors referents de la selecció catalana per tornar a igualar el partit. Es tracta del base de Badalona, Guillem Vives, i Pep Busquets, de la Girona, que han tornat a deixar el partit molt ajustat. Només dos punts separen els dos equips. Guanya Gran Bretanya quan queden poc més de dos minuts per acabar aquest enfrontament.
2: Moltes gràcies, Jordi. Veurem, doncs, com acaba i si hi ha una mica de sort. I aquest partit acaba, com diguem, amb victòria del combinat català dirigit per Jaume Ponsarnau. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè avui comença la fase eliminatòria del Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic.
3: Precisament un dels combinats, el de Canadà, un dels anfitrions, i Sud-àfrica jugaran la primera plaça d'accés als vuitens de final.
2: Amb 32 seleccions encara en competició de les 48 que van començar, cap de les principals favorites ha caigut eliminada en aquesta fase de grups.
3: Argentina, França, Alemanya, Brasil, Anglaterra, Espanya, totes continuen amb les opcions intactes d'aixecar el títol de la bola del món. Pel que fa als encreuaments francesos i alemanys, es podrien trobar ja els vuitens de final si guanyen a Suècia i al Paraguai, respectivament, mentre que Espanya i Portugal podrien protagonitzar un duel ibèric en aquesta mateixa ronda. Abans, però, hauran de superar els seus matxs contra Àustria i Croàcia. Pel que fa als combinats sud-americans, l'Argentina de Lionel Messi, màxim golejador fins ara amb 6 gols, s'enfrontarà amb Cap Verd, una de les sorpreses del torneig, mentre que el Brasil ho farà amb el Japó.
2: La resta d'encreuaments d'aquests 16ens de final són el Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Bèlgica, Senegal, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Austràlia, Egipte, Suïssa, Argèlia i Colòmbia, Ghana. Parlem ara també de motociclisme, perquè està en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. Marc Márquez sortia des de la setena posició i ara mateix ocupa la cinquena quan la cursa es troba just a l'Equador, a les 13 de les 26 voltes que s'han de completar. De moment lidera l'espanyol Jorge Martín, seguit de Raúl Fernández. La tercera posició l'ocupa el japonès Ai Ogura. Tornem a canviar d'esport. Marxem ara al ciclisme, perquè la ciclista catalana Mireia Benito firma un cap de setmana rodó als campionats d'Espanya en ruta.
3: Ha aconseguit imposar-se la prova en ruta a Sabanyaigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma, quan falten ja menys dies pel Tour de França. L'altra catalana, Paula Blasi, ha estat baixa després d'haver patit una caiguda precisament en els entrenaments per aquesta prova d'Espanya en ruta.
2: D'altra banda, Anna Comet guanya la marató de la Garmin Epic Trail.
3: La gironina s'ha imposat a la prova disputada a la Vall d'Avui amb un temps de 5 hores, 30 minuts i 58 segons per davant de la russa Ksenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González.
2: I encara un altre apunt, en aquest cas d'hoquei patins, perquè el Vilafranca jugarà a l'hoquei lliga masculina després que el Tribunal Administratiu de l'Esport decidís finalment que aquest partit s'havia de jugar entre Vilafranca i Manlleu, després que els vilafranquins ja s'imposessin per 2-3 al partit d'anada. Avui ho han fet per 6-3 al seu propi pavelló. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: When I met you in the summer. Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em dono,
3: no,
2: no em
3: dono
2: temps. O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: No, vés a demanar que et fotin fora i a la ràdio.
5: Clar, Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom.
9: Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
9: 62.480.
1: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Dues persones han mort i un altre resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
3: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
1: Dades alarmants en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, ja que les incidències contra aquest col·lectiu no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
3: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
1: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
3: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
1: I en plana política, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
3: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten al PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podem descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
1: I en els esports, en motociclisme, en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui en plana de successos. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
3: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada quan un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle, la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc i una ha resultat ferida de gravetat i traslladada per un equip del SEM a un centre hospitalari.
1: Seguim amb més successos. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
3: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
1: i aquest matí ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a la comarca del Baix Camp.
3: Immediatament, quan han trobat el cetaci, s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, conegut com a CRAM. Un cop s'ha estret aquesta balena, el cetaci s'incinerarà i es procedirà a descontaminar la platja.
1: Parlem ara del col·lectiu LGTBI, perquè aquest 2025 es tornen a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen novament les 300 en un sol any.
3: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilitzacions. N'informa Núria Parera.
5: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
6: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
5: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
6: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
5: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
6: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
5: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
1: I és que avui, 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar l'LGTBI-fòbia.
3: Diverses ciutats del món precisament han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que justament fa 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat el 26 de juny del 1977.
1: A banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
3: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
1: I una d'aquestes, precisament, va plegar unes 200 persones que van condemnar una agressió homòfoba per part de 10 joves a un menor ara fa justament una setmana a Mataró. Ens ho explica des de Mataró Ràdio Gemma Ponce.
7: Els fets van passar la nit de dissabte a diumenge de la setmana passada en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
8: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
7: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
9: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere doncs, per no que no quedi en l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
7: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
1: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
3: Pel que fa a aquest congrés d'arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carmen Torres, del comissionat del congrés. Ja ens ho explica Carme de Fez.
10: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
11: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida. També tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que, d'alguna manera, el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant, i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
10: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
11: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim al planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir. Si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
10: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
11: Es parlava molt de temes d'aigua, de pujar el nivell del mar, de com impacta, no?, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple, el riu Ebre, no?, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments, de ser conscients cada cop que coexistim, no?, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
10: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB, amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
1: Obrim plana política amb l'expresident de la Generalitat, José Montilla, que assegura que no posaria la mà al foc ni tan sols per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
3: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
12: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
13: Posaria, jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això, en la fase aquesta d'investigació, s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat, sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
3: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 2:15 de la nit.
1: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat fins a 9 el nombre d'espanyols morts durant els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
3: D'altra banda, avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz a Madrid un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
1: I un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de 6.719, tal com han informat fonts del Departament de la Presidència.
3: Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb un 70,3%, seguida de Barcelona amb un 68%, Girona amb un 65,8% i Tarragona amb un 64,5%. Les proves han començat a les 9 i 10 minuts, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les de dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts.
1: Ens endinsem ara a la crònica local. Comencem a les platges de Torredembarra, al Tarragonès, que estrenen nous elements de seguretat aquest estiu.
3: Entre d'altres, destaquen les taules de rescat que els mateixos banyistes podran utilitzar si detecten una emergència a l'aigua. Tot plegat ens ho explica des d'Ona la Torre el Josep Sánchez.
14: De taules de salvament civil n'hi haurà 4 i són al costat dels pals SOS que es van estrenar per Setmana Santa. Aquestes taules són de color vermell, tenen estampades les instruccions d'ús, porten un geolocalitzador i incorporen elements de seguretat. D'altra banda, els vehicles de la policia local que patrullen a la platja han incorporat unes boies autoinflables que els agents podran utilitzar per fer una primera intervenció d'emergència. Miquel Àngel Marchal és el sotsinspector en cap de la policia local.
15: Però sí és cert que normalment les policies locals són les que acostumem a arribar al primer lloc sempre nosaltres. Abans de fer una valoració i fer una activació de recursos, evidentment, hem de donar una resposta ràpida i immediata. Com a mínim, pues, poder proporcionar-li pues, aquesta boia autoinflable, almenys que li sigui de sustent per poder aguantar-se l'aigua quan arriben tots els serveis especialitzats, no?
14: A més, l'embarcació de la policia local ha incorporat una xarxa de grans dimensions per facilitar els rescats.
1: Seguim al Camp de Tarragona perquè el projecte d'Ametller Origen a Mont-roig del Camp fa passos endavant amb l'aprovació del nou POUM.
3: BXC Ràdio, Adrià Tella.
16: El plenari de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquesta setmana per unanimitat la modificació puntual del POUM que permetrà la implantació del projecte agroindustrial impulsat per Ametller Origen a la zona de Terres Noves. La modificació urbanística transforma més de 111 hectàrees de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable per acollir el Hub Mont-roig, un projecte estratègic reconegut per la Generalitat basat en producció hortícola tecnificada i espais de recerca i innovació. El planejament preveu més de 210.000 metres quadrats per a zones verdes, equipaments i infraestructures, amb especial atenció a la integració paisatgística i la preservació de l'entorn natural del barranc de la Porquerola. En parla l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Moranxo.
17: És un projecte molt important, amb una empresa del país, amb una inversió també molt important i amb la generació de molts llocs de treball. Com deia abans, intentarem al màxim que siguin, doncs, evidentment, veïns de Mont-roig, però bé. És un projecte per a nosaltres molt important, en el sentit que el que estem parlant és el futur de l'agricultura.
16: Ara s'obre el període d'informació pública i tramitació ambiental abans de l'aprovació definitiva del projecte.
1: I marxem ara a l'Institut Germans Vila-Riera de Camprodon, al Ripollès, ja que aquest és pioner a donar vida a un llibre amb la col·laboració de Vila del Llibre.
3: Des de l'editorial asseguren que el centre és el primer de caràcter públic que impulsa un projecte com aquest, on es vinculen els alumnes amb el món de la lectura i el municipi. Els estudiants van presentar botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon, a veïns i familiars i també botiguers. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
18: Botigues de vida, els comerços emblemàtics de Camprodon es presenta al públic. Els alumnes de l'Institut Germans Vilarriera han exposat aquest projecte que posa en valor la història, la memòria i les persones que generació rere generació han donat vida al comerç. De primer a quart d'ESO, els joves s'han implicat a les tasques de creació del llibre. Escoltem el professor i coordinador del projecte, Raül Masanilla.
19: I ganes de fer més projectes, sí. Sempre hi ha ganes de fer coses, sobretot quan són aspectes que lliguen la part docent amb la part més de proximitat dels nostres alumnes.
18: Des de l'editorial asseguren que és la primera vegada que un centre públic del país dona vida a un projecte com aquest. Enric Bono i Sebastià Benassà són membres de la Vila del Llibre.
20: Molt contents d'aquests alumnes de Camprodon, que a més ho han fet amb un tema tan propi vostre.
21: Fins ara ho havíem fet en centres d'ensenyament cooperatiu, que tenen a vegades una mica més de marge per moure currículum.
18: El llibre serveix per preservar la memòria de les botigues del municipi com a part essencial de la història i la identitat de Camprodon.
1: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit musical amb el concert d'Alejandro Sanz, que va reunir 34.000 espectadors i va penjar el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
22: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo. A ti se te da bien mentir y a mi fin.
3: 7 anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrileny ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCD Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb les cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
1: Canviem de terç, seguim amb cultura. El foc i les bèsties, a part de la cultura popular, han tornat a omplir els carrers de Cardedeu en una nova edició de la Festa del Foc.
3: Es tracta d'una de les cites més esperades del calendari festiu del municipi del Vallès Oriental, que ahir al vespre va reunir molts veïns i veïnes al voltant de la tradició i l'espectacle. El punt àlgid de la jornada va ser, un any més, la representació de la llegenda del Berro. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
23: A Cardedeu, la plaça Sant Corneli va tornar a ser l'escenari de la llegenda del Berro, un dels actes més esperats de la Festa del Foc. Molts veïns i veïnes s'hi van aplegar ahir al vespre per seguir la representació teatralitzada que dona vida a la bèstia del foc més emblemàtica del municipi. Un espectacle que, any rere any, combina teatre, foc i cultura popular i que dona el tret de sortida a la nit més intensa de la festa. Així ho expliquen des de la Colla de Diables.
24: I la veritat és que és un plaer i bueno, hi ha diferents punts que intentem que es vegi el Berro millor, l'alcem, bueno, intentem que el públic ho vegi millor.
23: Amb una plaça plena i un gran ambient, el Berro ha tornat a ser el protagonista de la nit abans de donar pas al tradicional correfoc, que va omplir els carrers de foc, música i pólvora per tancar una nova edició de la Festa del Foc.
1: Marxem ara al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, que mostra per primera vegada més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular del barceloní Jordi Barón.
3: Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX. L'exposició s'anomena Portes endins dels arxius dels altres i es pot visitar fins a mitjans de novembre. Ens n'informa des de Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
25: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
26: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
25: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
1: I acabem a Lleida amb una nova proposta cultural per aquest estiu. Les nits del Morera obren portes per convidar a descobrir el Museu Morera des d'una perspectiva diferent.
3: El gran reclam d'aquesta primera edició és Lux Mundi, una experiència immersiva que fusiona patrimoni, art digital i tecnologia. Tot plegat ens ho explica des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
0: L'art romànic es transforma en una experiència immersiva al Museu Morera. La instal·lació Lux Mundi és el principal atractiu de la primera edició de les Nits del Morera i reinterpreta amb llenguatge digital les pintures de l'absis de Sant Climent de Taüll. L'obra, creada per quatre artistes digitals, combina patrimoni, llum i tecnologia per oferir una nova mirada sobre un dels grans símbols del romànic català. Ho explica Jesús Navarro, director del Museu Morera.
2: Reivindicar aquest passat propi de la nostra cultura, que són les pintures romàniques de Boitaüll, però donar-nos també una visió contemporània, que són les que aquests quatre artistes, que són Alba G. Corral, que són Desilens, Massó i Hamel Industries, han fet quatre projectes vinculats que es projecten sobre una reproducció de l'absis de l'església de Boitaüll a l'atri digital del museu.
0: La instal·lació es podrà visitar fins al 30 d'agost i forma part de les Nits del Morera, una nova proposta que combinarà accions artístiques i activitats participatives durant les nits d'estiu.
1: Les 2:55 minuts, moment d'anar ràpidament als esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de motociclisme, perquè fa uns minuts ha acabat la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. La victòria ha estat per al japonès Ayogura, que ha estat acompanyat al podi per els espanyols Raúl Fernández i Jorge Martín. Àlex Márquez ha acabat cinquè i el seu germà Marc ha acabat a la setena posició. Parlem ara de bàsquet, perquè finalment la selecció catalana ha acabat perdent davant la del Regne Unit.
3: La selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, ha acabat, com dèiem, perdent, en un final molt ajustat per 74-76.
1: I un altre apunt, en aquest cas, de ciclisme. La catalana Mireia Benito s'ha proclamat doble campiona d'Espanya.
3: Ho ha aconseguit en imposar-se la prova en ruta a Sabanyanyigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així el doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falta ja menys dies pel Tour de França.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: When I met you in the summer. Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Però una cosa, vols dir que no és prestatgeria i no estanteria en català?
2: Que no, tia, que ho he buscat i les dues formes són correctes.
1: Ah, vale, pues posa'l, posa'l.
3: L'estanteria d'en Jordi.
4: Sí, són les 3. I avui és diumenge. Això és l'estanteria del Jordi. La, la, la, la, la, la. Un espai on hi ha molta música, pel·lis i sèries. Tot això ho transformarem en energia electromagnètica perquè arribi a les teves oïdes.

Hola, amics, amigues i amiguis. Avui és l'últim programa de la temporada 2025-2026 i el que farem avui serà un repàs de tots i totes les artistes que han passat per aquest període. I començarem amb una persona que ens va deixar ja fa uns anys, a l'època de la pandèmia, a la que tenim molt bona estima. I també adelanto que acabarem amb un altre artista que també li tenim un lloc especial reservat aquí a l'estanteria. Doncs bé, comencem amb Pau Donés, amb aquest tema inclòs dintre de l'àlbum Bonito, Las Cruces de Tijuana.

0: Ahí está, compadrito.
1: Molt bé, bueno, pues això va ràpid. També van passar per aquí sus satàniques majestades, els Rolling Stones. Sentim el Best of Burden, bèstia de carga. Un tema que parla sobre el desgast emocional en algunes relacions de parella. En realitat és una petició d'igualtat. Nunca seré tu bèstia de carga, però ell tampoc vol que la seva parella sigui una esclava. És una exigència de dignitat i límits i respecte mutu.

per mi un dels millors temes dels Rolling Stones. Aquests riffs de guitarra són molt poderosos. El Best of Barden de l'any 78. I ara ens acostem una miqueta cap aquí. Sentim los secretos en este mundo raro.

SU està en tu i res més. Això converteix el tema en un refugi emocional dintre d'un món estrany i caòtic.

I ves parón, aquí tenim el Michael Jackson amb un tema del 1988, Man on the Mirror, el hombre en el espejo. És una crítica davant de la indiferència social. Ens diu que si volem canviar el món, primer ens tenim que veure reflectits al mirall.

dintre del popular àlbum Born in the USA del 84, Bruce Springsteen ens regala aquest temazo, I'm Going Down, Me Estoy Viniendo Abajo. Tracta sobre una relació de parella que s'està destruint a causa del avorriment i la monotonia. I és genial aquesta intro guitarrera.

aquí sentim el gran jefe i també hem sentit el legendari saxo del desaparegut Clarence de Big Band, que sempre acompanyava a Bruce amb el seu instrument de vent.

aquest tema, Solo le pido a Dios. El va a llançar Ana Belén al 1984. Però, en realitat, l'autor original és León Gieco, un cantautor argentí, a finals dels anys 70. Però tant se val. El missatge d'aquesta cançó és vàlid als anys 70, als anys 80, al llarg de totes les dècades i avui també.

Aquest tema de Miki Núñez, Escriurem, es va convertir en un veritable himne a l'època del confinament, a la pandèmia.

Això és el Mother de Pink Floyd, com la sobreprotecció d'una mare al seu fill lo que fa és traslladar totes les pors d'ella amb ell. I és així, com mica en mica es va construint el mur de Wall de Pink Floyd.

a la època durada de la ELO, als anys 70, Jeff Lynne i la seva gent de l'Electric Light Orchestra van acabar tips de fer viatges d'anada i tornada des de Londres fins a les afores de la ciutat, a l'estudi de gravació. I en aquesta situació se'ls va ocórrer fer un tema que parla justament d'això, agafar l'últim tren a Londres.

a l'any 68 els germans Fogerty, els Creedence, es presenten amb un tema que ens parla de la fascinació dirigida a una noia per la seva manera de moure's, de caminar i de parlar. Aquesta noia es diu Susie Q.

0: aquí sentim una miqueta a la Rosana amb aquest tema Llegaremos a tiempo, un tema que ens parla de lluita, revolució, de derrota i també d'esperança. Es podria definir també aquesta última cançó que posarem. Al principi del programa hem dit que tancaríem la temporada amb un músic, amb un cantautor molt estimat també. Igual que hem començat amb Pau Donés, acabem i tanquem amb Luis Eduardo Aute, dos artistes que ens van deixar més o menys per la mateixa època de la pandèmia. Així que fem un petit homenatge a aquests dos grans músics. No tanquem el programa amb un tema espectacular ni ple de focs artificials, però sí ple de foc. No comentarem res sobre aquest tema. Lo que ens agradaria que paréssiu bé l'orella i escoltéssiu la lletra.
1: Cierto que huí de los fastos y los oropeles y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles.

amics, amigues i amiguis. Doncs és així com hem fet aquest últim programa de la temporada, aquest recopilatori. Hem obert en Pau Donés i hem tancat en Aute. I entremig hem fet tot el poti-poti de tota la gent i artistes, músics i músiques que han passat per el programa des de la tardor de l'any passat fins avui, a l'estiu del 2026. Això vol dir que ens acomiadem aquí i ens retrobarem no la setmana que ve, sinó al setembre passat l'estiu. Recordeu, escolteu bona música, pugeu a crema solar i gaudiu de l'estiu. A reveure!

0: Com anem? Soc l'Arnau, altre cop per aquí. Diria que encara em deixen dir que el meu programa és jove. Com sempre, anem tractant tot allò que ens pugui afectar els bailets, i no tan bailets, prioritzant donar veu a les causes socials, les entitats del poble. També aniré portant convidats i amics per no tornar-me boig per l'ençol. Programes de tota mena, més o menys densos, no patiu, que tampoc faltarà algun dia de col·legues i obrir sobres de cromos de futbol. Aquest any, pujant el compromís i la militància, el programa setmanal encara serà els dilluns, però de 7 a 8, que els pares ja ens deixen anar a dormir una miqueta més tard. I els vespres, encara que siguin de dilluns, són joves. Us espero a l'hora gosarapa.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rockola, així que no arribis tard, que et conec. Rockola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Si sentia això... O això... O això... Et provoca nostàlgia? El Desván de Andrea és el teu programa. Tots els divendres de 9 a 9 i mitja del vespre a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
1: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Si la vida dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu, des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
1: 5 de la tarda, surto de treballar com una cigala. No crec en el demà.
2: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
3: La ràdio que parla de tu.

0: tots els dimecres a les 5 de la tarda al Club dels Melòdics.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Today we are on fire. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. El foc purificador inspira aquesta sessió de moments incombustibles. I comencem amb el foc amistós de Lee Scratch Perry and Mouse on Mars. El surrealisme que inspira Dalí amb el grup alemany fusionant el reggae i l'electrònica experimental. A l'àlbum pòstum de Lee Scratch Perry, Special No Problem.

Friendly Fires. Section 25. La banda anglesa formada a Blackpool des de 1980. Aquí tenim el seu debut, Always Now, un moment incombustible etern des de Factory Records, produït per l'enigmàtic Martin Hannett. I ara, seguidament, continuem amb el Brian Eno, Babies on Fire, des de l'àlbum Lleig, aquests calents, calents, calents i calents. So here come the Warm Jets. 1974, Brian Eno.

Fire. Ens apropem al foc viu del Jimi Hendrix. Un tema de 1967. Jimi Hendrix Experience. Continuem amb el rock psicodèlic dels Doors, també de 1967. Light My Fire.

Fire, Fire Engine. Els bombers ens arriben amb els 13 Floor Elevators, més sons psicodèlics connectats al foc. Des del seu debut editat en 1966, són els ascensors. De 13 pisos, arribem ja pràcticament més enllà a Austràlia amb Nick Cave and the Bad Seeds, I'm on Fire. Ens anem passions des de l'àlbum Nocturama del 2003.

Fire Burns. Un foc crema dins nostre quan escoltem els Church des de les Antípodes d'Austràlia, el tema extret de l'àlbum Blurred Crusade, una cruella borrosa, creuada, vull dir, editat el 1982. Continuem. Abans, el 1979, els Cure van editar aquest Fire in Cairo, un moment incombustible de l'àlbum Three Imaginary Boys, The Cure.

Walking Fire, caminem pel foc fins al final amb els Dubs, els coloms de Manchester, volant per la connexió eclèctica amb aquest tema del disc Some Cities, algunes ciutats del 2005. I ja seguidament trobem les cendres al foc del crooner de Sheffield conduint l'amor autèntic amb l'àlbum True Love Cutters del 2005 fins ara. Ashes on the Fire, Richard Hawley.

Set the House on Fire, el vocalista and the Only Ones, el Peter Parrott, va calar foc a casa seva el 2024 i aquest és el tema inclòs a l'àlbum The Cleansing, La Neteja. I arribem cap al final d'aquesta connexió, jugant amb el foc. És perillós, tan perillós com jugar amb els sentiments dels Rolling Stones. Moment incombustible de la cara B del single The Last Time, l'última vegada de 1965.

Unforgettable Fire, el foc inoblidable dels U2, produït per el Brian Eno i el Daniel Lanois. Des del seu quart disc editat en 1984, fins aquí podem arribar. Us desitgem bona nit i bona sort. Be good. This is a forest fire. Ens acomiadem amb el Lloyd Cole.

Welcome back. Benvinguts, benvingudes a la Connexió Eclèctica. Avui reivindiquem l'amor, el sentiment creatiu i constructiu que ens fa més suportable la nostra existència en temps d'intel·ligència artificial i fake news. All we need is love. Som amor i aquí connectem amb aquesta declaració de principis, els Beatles, a 1967. I de Liverpool ens anem cap a Manchester. Amb els Charlatans, aquest 2025 ens presenten We Are Love. El seu nou àlbum titulat així, tal com sona. Ens connecta amb la intel·ligència emocional aquest 2025 de Charlatans.

It's Friday, I'm in love. Ànims, que són 4 dies i ja és cap de setmana. Quan arriba el divendres ens enamorem amb aquest desig, Wish, dels Cure, editat en 1992. Robert Smith i companyia segueixen en actiu al segle XXI. Sí, els podrem veure al Primavera Sound. Si és que la teva butxaca

arriba a aquest espectacle, i si no, aquí estem, per això, amb els eclèctics i eclèctiques del món. Tot el que volem dir és que us estimem. Amb aquest moment incombustible extret del disc Doolittle, els Pixies, el 1989, La La La I Love You.

Yeah, Wet Leg. Són un grup format a la illa de Wight, a Anglaterra. La banda que des del 1990 ens està donant... Bueno, està força interessant, no? I ens ha enamorat, estem enamorats, la veritat. Being in Love és el títol d'aquesta cançó. És com un mal d'estómac, segons la banda aquesta, Wet Leg. I passem ara als Psychedelic Furs, aquella banda formada al 77, després diguem, han anat evolucionant i segueixen en actiu, fins i tot actuen al novembre a Barcelona, el 2025 estic parlant, però aquí rescatem el tema de 1982, Love My Way. Estimem les maneres del Psychedelic Furs des del seu disc Forever Now, per sempre ara.

Johnny Marr, Speed of Love, la velocitat de l'amor des de Manchester fins a les vostres orelles, el tema extret del Fever Dreams, l'àlbum editat el 2022. I del Johnny Marr passem a Peter Gabriel. Després de deixar el Genesis, a 1977 va editar el seu àlbum, en el que extraiem el Modern Love, l'amor modern de Peter Gabriel.

Modern Love. L'amor modern de David Bowie a 1983. L'únic que volem aquí és estimar i ballar. Let's Dance. Aquest era l'àlbum. I a vegades, quan surts al carrer, trobes que amb una mirada t'enamores. Love at first sight. Amor a primera vista és un altre dels, diguem, conceptes que podem trobar aquí amb Ecstasy. A 1980 editàvem aquest tema, Love at First Sight, from the album Black Sea, Ecstasy.

Love is the best, it must be love. Deu ser amor, ni més ni menys. Són els Madness amb la seva bujura 1981. Comencem i continuem, vull dir, amb aquesta connexió eclèctica. Continuem amb els Pulp. El 2025 ens han portat un nou disc, More, Més i Millor. Got to have love. Has de tenir amor, estimar el que fas, encara que només sigui per amor a l'art. Aquí veiem fins al final del món amb els Pulp.

Let Love In, deixem que entri l'amor amb el Nick Cave and the Bad Seeds. Era l'àlbum i el títol que inclou aquest 1994. Coses del directe, ja ho saps, a vegades ens equivoquem, però ho fem per amor a l'art, o sigui que no ens queixem, tranquils, tranquil·les. Ara, seguidament, arriben els Cramps amb el seu Strange Love. Aquest amor estrany és com, bueno, una qüestió de criteris, no? Però, bueno, la qüestió és que no ens cremem i ens quedem a 1994 amb els Cramps.

Crazy Little Thing Called Love. Aquesta petita tonteria anomenada amor també forma part del disc The Game, els Queen, a 1980. I aquí també trobem amor. Love is everywhere, beware. Atenció, l'amor està a tot arreu. Ens alegrem escoltant aquest tema dels Wilco des de l'àlbum Out of Joy 2019. Wilco.

Here we are in Eclectic Connection, Eclectic as John Lennon. Love, l'amor ens acompanya i li va acompanyar al John Lennon fins al final. Després de deixar els Beatles, el 1970 va editar aquest àlbum amb la Plastic Ono Band, el 70, i ara seguidament passem a un altre d'aquests artistes que no tan reconegut com el John Lennon, però sí, es pot dir amb talent, i bueno, en definitiva cadascú a la seva ona. En Daniel Johnston, si no el coneixes, doncs aquí ens porta a l'autèntic amor, i et diu que l'autèntic amor et trobarà al final, no deixa cap traç. L'amor autèntic, sí, ens troba aquí amb l'amic Daniel Johnston, a 1984.

Love is stronger than death. L'amor és més fort que la mort. Així arribem al crepuscle en companyia de Dada, el Matt Johnson, també acompanyat amb el Johnny Marr. Un tema extret del seu àlbum Dusk, el crepuscle de 1993. I ens endinsem al fred amb aquest amor fred de Winter Time Love, els Doors, seguidament. L'amor ens fa més suportable l'hivern i la foscor. Aquests són els Doors, des de l'àlbum Waiting for the Sun, esperant el sol, en 1968. The Doors.

Dance Me Till the End of Love. Veiem junts fins al final de l'amor, fins al final d'aquesta connexió. Tanquem amb Leonard Cohen des de l'àlbum Various Positions en directe 1984. Tot un plaer compartir moments incombustibles. Des de la nit dels eclèctics fins a les vostres orelles, us desitgem bona nit i bona sort. Be good.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
1: All right. You wanna talk?

0: thinking bass.
1: Ràdio Caldes, 107.8 FM.